0: que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
1: 7:58.
2: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
1: Ens queda un minutet per arribar a les 8 del matí. La Laura Estrada ja la veiem preparada per presentar-la aquí a Catalunya. Què tal, Laura?
3: Què tal? Molt bon dia, com esteu?
1: Què teniu avui?
3: Doncs mireu, ara farem un traurem el cap a Ceuta per veure com es desperta la ciutat. Parlarem, de fet, amb una entitat, que és l'associació Elin, amb en Ramsès Mohamed Azumic, per saber una mica com es desperten i quina és la situació ara mateix. També a les 9, al racó de pensar, ve la Yolanda Sey, l'actriu i cantant, i es pregunta si els partits polítics poden fer servir la música dels grups sense el seu permís. Ho pregunto. Preguntarem, de fet, a un expert, que és en Ferran Alemany. També entrevistarem la Laura Andrés, la pianista. De fet, és col·laboradora de l'equip a Catalunya, la coneixem molt bé els oients. I acabarem amb La vida amb síndrome de Down, que és la conversa amb en Quim Vilamajor, que és un influencer i autor del llibre Sento la vida amb un cromosoma de més.
1: Veig que teniu sorteig d'entrades per PortAventura. Jo
3: sí.
1: No hi puc participar, no?
3: Bé, si truques i fes veure que no ets tu i no et reconec, potser llavors sí.
1: Gràcies, Laura.
3: Que vagi bé.
1: L'Aquí Catalunya, a partir de les 8, a les freqüències de SER Catalunya, la SER continua l'Hoy por Hoy.
3: Les 8, bon dia.
4: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.

0: És dilluns 3 d'agost i avui l'actualitat passa per...
1: Queremos transmitir al conjunto de la ciudadanía serenidad y calma. No es la primera vez que Ceuta se ve en una situación límite como la actual, pero...
2: Hay cosas que no se deben de hacer, también lo he dicho antes, y si se hacen... Tienen que tener una respuesta contundente.
3: La alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios por medio de la intercesión de nuestro...
4: La migración irregular, las mafias, la instrumentalización de la migración irregular por parte de las mafias cuesta vidas.
0: Ceuta. Veurem com es lleva la ciutat després d'un cap de setmana de retorn de la majoria d'aquestes 50.000 persones que, segons el govern, van travessar la frontera entre el Marroc i Espanya dijous passat. De moment, el Ministeri de l'Interior xifra en 72 les persones que van morir intentant arribar al nostre país i aquestes s'hi sumen les 11 més que reconeix l'executiu marroquí. Tanmateix, aquesta xifra podria augmentar en les properes hores, que també seran crucials per la identificació de tots els cossos que es troben a la morgue de l'Hospital Militar de la ciutat.
5: No només la ciutat de Barcelona, que avui per avui, amb els plans, és a dir, amb l'anàlisi, el mapa a les mans, és possiblement on més falta fa, sinó també en altres parts de Catalunya que faria falta.
0: A Barcelona només hi ha una plaça de residència geriàtrica per cada 13 persones majors de 75 anys, una manca d'oferta que provoca llistes d'espera de fins a 3 anys i fa que més del 70% de les places siguin privades. Les entitats del sector alerten que cal reservar terrenys per construir noves residències i denuncien que alguns centres han hagut de tancar perquè no se'ls renovava el contracte de l'edifici. A més, les desigualtats també es reflecteixen en el mapa de la ciutat. Els districtes amb menys renda, com Sant Andreu, Ciutat Vella i Nou Barris, hi ha moltes menys places en relació amb la població gran, amb una mitjana d'un llit per cada 30 persones majors de 75 anys.
6: L'incendi, igual com dèiem, no? De dir, les activitats agrícoles ens generen doncs, aquest mosaic.
7: I ara entren els equips tècnics fer l'anàlisi d'aquest possible incident.
6: Que sí que és important és que el que no volem són dos incendis grans, perquè no volem, com a escenari, simultaneïtat de grans incendis.
0: Aquest estiu s'han registrat més de mig miler d'incendis forestals, gairebé un 40% més que en el mateix període de l'any passat. Les altes temperatures ho expliquen i també amoïnen els focs intencionats, que ja són una vuitantena, i també les negligències. Avui que també us explicarem que una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys presumptament vinculat a la xarxa internacional 764. És una organització neonazi, extremista, que actua principalment a través d'internet i que busca captar menors i joves vulnerables.
8: Adelante.
0: I l'efemèride del dia ens porta a dir-vos que fa 53 anys es va fabricar l'últim Seat 600. Fins i tot es va fer una cançó dedicada a tots aquells que tenien un d'aquests petits cotxes que feien immenses caravanes a les carreteres d'un carril d'aquella època. El primer Seat 600 es va fabricar l'any 57 i l'últim model va sortir de la factoria de la Zona Franca de Barcelona el 3 d'agost de 1973. El racó de Pensar ens visita la Iolanda Sey, actriu i cantant, perquè no sé si heu vist que l'Alguer Miquel, veu de xaranga,

0: ha denunciat que Aliança Catalana fa servir la seva música sense consentiment. On és la línia? Quina música podem fer servir i poden fer servir els partits polítics? Pot ser sancionable, tot això? Ho preguntarem a un expert. Avui, que també ens visita un altre artista al programa, la Laura Andrés. I ho fa per parlar-nos d'un concert molt especial que farà aquest divendres a Tarragona, combinant piano i també un sopar. Si voleu anar, hi ha entrades, però us heu de quedar per saber com aconseguir-les. I acomiadarem el programa conversant amb en Quim Vilamajor, que és l'influencer i autor del llibre Sento, la vida amb un cromosoma de més, per desmuntar mites sobre les persones amb síndrome de Down. Abans, però, de tot això que us hem explicat, hem de saber quin temps ens espera. Núria Saró, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Comencem la jornada amb temperatures molt altes. De fet, la nit ha estat tòrrida. No s'han baixat dels 25 graus en molts punts del litoral, com també de la Vall de l'Ebre. Una jornada que vindrà marcada pels ruixats i les tempestes que tindrem a partir de migdia. De fet, atenció, perquè els ruixats seran intensos, especialment a l'oest. Ja els tindrem a partir de mig matí, veurem com els núvols aniran guanyant terreny i ja, abans de dinar, tindrem les tempestes afectant especialment a les comarques de Lleida. Ruixats i tempestes molt intenses, de fet, les tempestes poden anar acompanyades de calamarsa i també de pedra i ratxes molt fortes de vent. A més, a la tarda també haurem de parlar de ruixats intensos al Pirineu i també prepirineu. La jornada serà molt més tranquil·la en moltes comarques de Girona, com també al litoral i prelitoral de Barcelona. Avui les màximes es mouran al voltant dels 32 graus a la costa i a l'interior es mouran entre els 32-36. Avui la temperatura de l'aigua del mar estarà al voltant dels 26 graus a la Costa Brava, 29 a la Costa Central, com també a la Costa d'Aurora.
0: Gràcies, Núria, i pel que fa a la mobilitat. Si heu d'agafar Rodalies, sapigueu que la circulació està tallada a les línies R2 Sud, R13, R14, 15, 16 i R17 entre Cunit i Sant Vicenç de Calders per l'atropellament d'una persona. Hi ha servei alternatiu amb autobús. També a Rodalies, des d'aquest cap de setmana, hi ha afectacions a diverses línies per obres. A la línia R4 els trens no circularan entre Martorell Central i Molins de Rei i es fa el recorregut amb autobús. El mateix a la línia R8, on el servei serà amb autobús entre Martorell Central i Rubí, Can Villonrat. I també servei alternatiu a la línia R7, que queda suspès fins a finals d'agost per la baixa demanda d'aquest mes. Pel que fa a les carreteres, les principals retencions les tenim sobretot a les dues rondes, en direcció Llobregat, amb fins a 5 quilòmetres de cues a la ronda de dalt. Tot i així, no hi ha cap incidència destacada que afecti el trànsit a hores d'ara. I la banda sonora d'aquest dilluns ens la posa Ariana Grande.

0: perquè l'Ariana Grande ha decidit que s'apartarà temporalment dels focus quan acabi la gira The Eternal Sunshine Tour, que finalitzarà a principis de setembre, perquè està cansada de l'escrutini constant que sobre la seva aparença i el seu estat de salut. Està sent molt assenyalada des de fa temps pel seu pes. Potser heu llegit algun cop els missatges que li dediquen i li diuen que pateix aquest trastorn alimentari. La cantant també ha renunciat a participar en un musical de Londres per prioritzar el seu benestar després d'un any de gran exposició mediàtica. Amb Tomàs Sánchez del control, Amparo Pérez de la producció, Jordi Porta a les xarxes, escolteu l'Aquí Catalunya. Vuit i set minuts, Ceuta intenta tornar progressivament a la normalitat mentre centenars de persones migrants encara són allà i el govern espanyol encara no troba l'explicació al que va passar. L'executiu, això sí, defensa que no hi va haver ni falta de previsió ni tampoc de reacció. Judit Caselles, Miquel Giol, Laia Massaguer, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que no els constava, diuen, que hi hagués una aglomeració de persones a la frontera que els serveis d'intel·ligència haguessin de detectar. I també insisteixen que el que es va generar va ser un moviment que va arrossegar desenes de milers de persones fins a Tarajal, tot i que encara desconeixen si l'origen va ser un noble sin planificat.
2: Des de la Moncloa asseguren que, més, les paraules del rei demanant que l'Estat velli per la seguretat i per evitar aquests fets estan alineades amb la seva pròpia postura i no entenen el missatge com un retret, tot i que hi ha veus dins de l'executiu que no amaguen el seu malestar i defensen que Felip VI s'ha accedit en el seu missatge. I si bé en un primer moment es va especular sobre el motiu que va dur a Marroc a prendre aquesta mesura hostil cap a Espanya, ja fos per la visita de Pedro Sánchez a Algèria, per la nacionalització dels saharauis, la conclusió és que no va ser fruit de cap pla maquiavèlic.
0: Ahir el ministre de l'Interior insistia en que tots els van enxampar per sorpresa. De fet, ell estava pendent dels incendis. I recordem-ho, que no sabien res ni ningú tampoc els havia donat cap input que milers de persones podrien creuar la frontera a la vegada.
3: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
0: Ara el sentíeu, eh? Això va ser dissabte, quan el ministre Grande Marlaska va sortir a dir que els serveis secrets espanyols no van avisar del que s'estava coent a l'altra banda de la frontera. Aquestes paraules del ministre han provocat malestar, per això, en defensa, que no han volgut ni desmentir-lo, però tampoc confirmar-ho.
4: El que sí que està clar és que els serveis espionatge marroquins amb els que Interior i el CNI presumeixen de cooperar no van avisar els seus homòlegs espanyols del moviment massiu que s'estava gestant a les xarxes.
0: I el Marroc què hi diu a tot això? Doncs ahir per fi va parlar i van donar la seva versió del que va passar. Ho van fer en un comunicat del Ministeri de l'Interior, en què, en resum, s'explica el que va succeir com una barreja de missatges a les xarxes socials, maniobres de les màfies i també interpretacions de la sentència del Suprem sobre les expulsions dels arribats per mar. Tot això explica el que va passar segons el Marroc, però el que no explica és per què no ho van frenar, per què no ho van impedir. I malgrat tot, aquest país insisteix en que és un soci fiable i respectable. Informa Marc Ferrà.
5: Buenos días. Rabat habla de cifras por primera vez. Apuntan que 40.000 personas llegaron a Ceuta y unos 1.000 a Melilla. Explican que de momento tienen constancia de 10 personas muertas por ahogamiento y otra tras caer de una zona rocosa, aunque no dan detalles de los desaparecidos. Sobre los motivos que empujaron a miles de personas a cruzar, el portavoz del Interior defiende que fueron factores circunstanciales o espontáneos. Apunta a la información engañosa en redes sociales, también que muchos interpretaron de manera errónea, dicen, la sentencia que rechazaba los conocido como retorno en caliente. Además apuntan a las redes de trata de seres humanos. En esto último coinciden con Madrid. Finalmente defienden su gestión. Se presentan como un socio fiable y responsable. Explican que activaron varios mecanismos que permitieron controlar la situación, proteger las vidas y asegurar les fronteres.
0: Gràcies, Marc. Clar, que el Marroc ha notificat 11 persones mortes a la seva frontera en les últimes hores.
6: Sí, la xifra oficial de morts és de 72. Des de l'organització Caminando Fronteras, Elena Maleno anticipava ahir que els morts a banda i banda acabaran superant el centenar. Ja han començat les tasques per identificar les víctimes.
7: No podemos dejar la carga de la búsqueda de las víctimas, ¿no?, a las familias, como se hace siempre cuando hablamos de las víctimas de las fronteras. Hay elementos que se recogen y que lo recogen los forenses, como son las huellas dactilares, como son los teléfonos móviles. Hay muchas familias buscando desesperadas. Hay que agilizar esos protocolos porque tenemos capacidad en el Estado español para hacerlo.
6: Paraules ahir a hora 14 de la sera. Hi havia un miler de persones, principalment subsaharianes, que esperaven a les portes del centre d'estada temporal d'immigrants.
0: Veïns de Ceuta, a més, han organitzat batudes per fer fora els immigrants que encara queden a la ciutat.
6: Ho expliquen al País. Alguns veïns han optat per agafar tanques i inclús muntar batudes detingudes per fer-los fora de les zones residencials. Encara que la majoria dels que van creuar la frontera ja han tornat al seu país, encara queden alguns grups, fonamentalment de joves, dispersos i refugiats a zones més boscoses.
0: Nosaltres fins a Ceuta hi tenim desplaçat el Nico Castellano, que en les últimes hores ha visitat els dos llocs on es concentren alguns d'aquests immigrants que no volen tornar al Marroc. Són a l'entorn del Seti i també les zones més muntanyoses. Nico Castellano, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Ceuta amanece ya por tercer día consecutivo después de ese cruce de personas el pasado jueves, con una aparente normalidad que se ve salpicada con las dos fotos que he visto durante la mañana. A las 7 de la mañana en la frontera, una lancha semirrígida de la Guardia Civil sigue rodeando las aguas de la playa del Tarajal porque el viento sigue girando. Parece que las corrientes han bajado un poco después de que ayer se suspendieran las labores de búsqueda de los cuerpos, que siguen sumando cadáveres en esa morgue improvisada que está en el Hospital Militar de la ciudad. Son más de 70 los recuperados desde el jueves, a los que hay que sumar los cadáveres recuperados en los días previos que se montaron esas cruces a través de los nadadores del espigón del Tarajal. Estamos hablando de más de 80 cadáveres de este lado. Del lado marroquí son 12, pero extraoficialmente en las morgues hay más cuerpos, así que el balance está por determinar. Aquí en la playa de Benítez, a esta hora de la mañana, se despiertan muchos subsaharianos, también hay gazatíes, hay personas de Yemen, solicitantes de refugio que esperan una plaza en el Seti que está saturado con más de 700 personas. Estas personas se quedarán mientras hay centenares de personas que siguen siendo obligadas ya, de manera muy poco voluntaria, a marxar-se a Marruecos.
0: Nico Castellano, moltíssimes gràcies. A tot això, les ONG vigilen que no es camufli a menors i persones que han demanat l'asil entre els retorns voluntaris.
4: El govern espanyol ha posat l'accelerador per retornar al Marroc els centenars d'immigrants que van entrar. Ara ningú s'atreveix a donar la dada de quants migrants pot ser que quedin encara a la ciutat, però els que són allà i informen i ho veuen parlen de centenars. 72 persones han perdut ja la vida.
0: 2 minutets i arribarem a 9:15 del matí. L'arribada dels migrants també ha desembocat en un desembarcament de la dreta espanyola a Ceuta, de tota, inclosa la més ultra. Primer va arribar a Feijó, després al Vice, que va sortir per Cames, fins i tot a Abascal, que va arribar gairebé amb la crisi acabada.
8: No me lo creo. No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
2: Paraules d'Alberto Núñez Feijóo del PP, qui també ha negat que Ceuta s'hagi ja tornat a la normalitat. Ahir es va reunir amb la Guàrdia Civil i també amb sindicats de la policia. Demana contundència davant d'actes així. Abascal, que ahir es va traslladar per primer cop a Ceuta, va exigir militaritzar permanentment la frontera, tancar-la i que l'exèrcit pugui actuar amb contundència.
0: El cert és que la dreta ha trobat en aquest assalt massiu l'argument de més pes contra la política d'immigració d'aquest govern i no només això, també contra la posició internacional d'Espanya. Demà, de fet, hi ha convocada una reunió dels ministres europeus de l'interior.
2: Els ministres d'interior de la Unió Europea reuniran per videoconferència després que els líders de 22 països haguessin demanat una reunió d'emergència per debatre la resposta del bloc. Sánchez ha titllat d'egoistes alguns líders que han reclamat mesures com la suspensió temporal d'Espanya de l'espai Schengen o el restabliment de controls fronterers interns.
0: Meloni, Giorgia Meloni, aprofita la crisi a Ceuta per impulsar la seva agenda migratòria.
2: El que ha passat a Ceuta ha donat ales a Meloni per intentar imposar la seva agenda migratòria a Europa. Ara, però, el temor és que tenen Espanya que respongui a mesures introduint controls pels viatgers procedents d'Itàlia, que efectes pràctics, sent ara agost, es traduiria llargues cues als aeroports de tothom que ve de vacances. Les relacions Espanya-Itàlia estan fredes, de moment no hi ha hagut més contactes.
0: Però no s'acaba a Itàlia tot això, perquè a Alemanya el canceller Merz també ha rebaixat l'alarma que ha intentat propagar l'extrema dreta. Malgrat això, l'executiu insisteix en la necessitat de protegir les fronteres europees.
2: Merz dona suport a Sánchez i es distancia de l'alarmisme d'Alternativa per Alemanya, defensa que l'arribada de migrants no suposa un perill directe per la seguretat i el Ministeri d'Exteriors rebaixa l'alerta defensant la via de la cooperació per protegir l'espai Schengen. Des de l'oposició exigeixen solidaritat real amb Espanya.
0: Alemanya és un dels 22 països que s'han sumat a la iniciativa liderada per Itàlia i Dinamarca i la que també s'han desmarcat Irlanda i Luxemburg. També, i això és cridaner perquè són veïns Portugal i França, de fet la reacció del govern portuguès també la coneixem. Creuen que és necessari abordar la situació, però descarten suspendre l'espai Schengen amb Espanya.
2: El primer ministre va mostrar el seu suport a la reunió de demà, però sí que rebutja les propostes més restrictives que han deixat caure altres ministres europeus molt més durs. En general, Portugal descarta suspendre l'espai Schengen, però adverteixen que la situació és greu.
0: I ja fora de la Unió, un altre dels principals països que han mostrat la seva preocupació és el Regne Unit.
9: But it is a cause for concern and we are making contact with the Spanish government, the Spanish
2: authorities. Preguntat sobre aquest assumpte, el primer ministre britànic ha assegurat que va oferir la seva ajuda a Espanya des del primer moment, una oferta que manté. Tanmateix, el més rellevant és que tot això també ha tingut conseqüències directes a la política britànica, perquè el que ha passat a Ceuta ha servit als sectors més ultres per reactivar el debat sobre l'expulsió immediata de les persones migrants.
0: I amb aquesta notícia arribem a les 8 i 17 minuts, un anunci i tornem a casa per parlar de residències.
10: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
0: 8 i 17 minuts, de seguida anem amb les notícies a Catalunya, però és que ara puc saludar en Ramsés Mohamed Azumi, que ell és educador social i membre de l'associació ELIN. Què tal? Bon dia, buenos días.
12: Hola, buenos días.
0: Hola, Ramsés. Vosotros estáis ahí en Ceuta. Hay miles de personas que han vuelto a Marruecos, pero los hay que vienen de otros países, como por ejemplo del Sudán, que están a la espera de ayuda humanitaria, que no se quieren ir. ¿En qué situación están estas personas ahora mismo?
12: Bueno, pues efectivamente, ¿no? Durante estos días hemos vivido esa entrada de miles de personas, especialmente de origen marroquí, que se quedaban en la ciudad, pero durante estos últimos días la mayoría han vuelto. Y en la ciudad actualmente lo que quedan, los que restan, son aquellas personas, especialmente, ¿no?, de origen no marroquí, sino de otros países, que se encuentran en la playa cercana al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, al CETI, y que están a la espera, ¿no?, de recibir una respuesta humanitaria por parte del gobierno y, sobre todo, a la espera de poder acceder a protección internacional. Actualmente llevan cerca de 4 o 5 días sin comer. No se ha activado ningún tipo de respuesta humanitaria por parte del gobierno, no se les ha dado comida, no se les ha dado agua y se encuentran ahí un poco a la espera de saber cuál va a ser su futuro, a la espera de saber si van a ser devueltos o no y sobre todo pues a la espera de saber si van a poder acceder a protección internacional después de rutas muy largas, de escapar de países donde la situación es muy complicada y realmente pues llegar a España y hasta Ceuta pues era el objetivo de muchos, ¿no? Y han encontrado en la pasada... pasado jueves y viernes la oportunidad, la puerta para poder acceder a Ceuta ante la falta, ¿no?, de vías legales y seguras.
0: ¿Qué pedís, por lo tanto, para esta gente, para ayudarlas? Esta ayuda que decías, ¿no? Comida, bebida, más recursos.
12: Claro,
0: no sé si podemos...
12: pedimos un reconocimiento por parte del gobierno español de la situación de estas personas, de su vulnerabilidad. Pedimos que se activen ya, ¿no?, recursos para atender las necesidades de estas personas, porque ahora mismo podemos hablar de una crisis humanitaria. Con respecto a la situación en la que están viviendo, ¿no? Se encuentran en una playa, no tienen recursos ni espacios para tener, digo, unas condiciones dignas, no tienen acceso a comida, simplemente hay una ducha, algunos tienen acceso a agua y poco más, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación inhumana y realmente ya llevan 5 días así. Uh-huh. Esperamos que hoy el gobierno ya tome cartas en el asunto, active algún tipo de recurso para proceder a darles comida y se les atienda, garantizando, ¿no?, el acceso a protección internacional. Muchos, como digo, son de Sudán, pero también hay gente de Mali, hay gente de Palestina, hay gente de Yemen, y realmente la situación es crítica.
0: Claro. ¿Hay menores también?
12: Hay menores, efectivamente.
0: ¿Los tenéis contabilizados? ¿Cuántos son o en qué situación están?
12: Durante los 2 últimos días nos hemos dedicado a contabilizar y registrar las personas que hay, uh-huh, tomando el nombre, el país y la edad. Y aunque no te puedo dar una cifra exacta, hay bastantes menores que se encuentran entre el grupo de estas personas y a las que devolver claramente supondría un grave error por parte del gobierno y una ilegalidad en todos sus usos, ¿no?
0: Claro, sí, porque esto ya lo hemos estado contando, ¿no?, que el Tribunal Supremo ha dicho que las devoluciones en caliente por mar son ilegales. Además, si son menores hay recursos y si tienen que atender a estas personas. Y os quería preguntar también, claro, desde la asociación lleváis 25 años denunciando lo mismo, que es esta falta de acogida digna en la frontera sur. ¿Cuál es esta historia que se repite? ¿Por qué siempre estamos en el mismo punto de decir faltan recursos y esta gente no se la está atendiendo? ¿Qué falta aquí?
12: Bueno, todo esto, ¿no?, es un poco resultado de 40 años, como se indica, ¿no?, desde ciertas organizaciones de políticas, de externalización de fronteras, que nos dejan un modelo fallido, ¿no? Un modelo en el que Europa, España concretamente, paga a terceros países para que ejerzan, ¿no?, de gendarmes fronterizos, que controlen esa inmigración que no queremos en nuestro continente. Y la respuesta, el resultado es que estos países pues tienen en su mano, ¿no?, el poder de realmente abrir o cerrar esa puerta, esa frontera, para conseguir y presionar con relación a sus intereses particulares. Entonces, el resultado de las políticas migratorias y exteriores, ¿no?, de España y de Europa, pues son a día de hoy este. Y es que hemos visto cómo se han utilizado las vidas de las personas como arma política para manifestar, ¿no?, para hacer presión contra el Estado español, contra el gobierno español, y poner de manifiesto pues esa falta, ¿no?, de poder por parte del gobierno español de cara a evitar situaciones dramáticas como esta. Ha pasado en muchas ocasiones, pasó en 2014 con la tragedia de Tarajal, sí. Lo hemos visto el 24 de junio del 2022 con la masacre de Melilla, lo vimos también en mayo del 2021 con una situación muy parecida, pero de menores magnitudes, ¿no?, digo, aquí en la propia ciudad de Ceuta, y se vuelve a repetir con unas dimensiones mucho mayores y mucho más dramáticas, porque en estos últimos días ya se sabe, ¿no?, que los muertos generados por toda esta situación rozan o superan ya el centenar de personas, lo cual es dramático, es muy triste, y sobre todo pues nos debe llevar a reflexionar qué modelo de Europa y qué modelo de España queremos, y si realmente nos podemos permitir el lujo de seguir con este modelo de gestión de nuestras fronteras que hace que las vidas de las personas sean instrumento en manos de otros.
0: Uh-huh. Ahora lo mencionabas, esta cifra de personas que han perdido la vida, que no se descarta que vaya creciendo. Tengo entendido que ahora están intentando identificar estos cuerpos. No sé cuál es la situación también en las morgues o qué información tenéis vosotros sobre esta situación.
12: No tenemos gran información porque nos hemos estado dedicando a otras cosas estos días, especialmente a acompañar a estas personas, ¿no?, que sabemos que están todavía en la ciudad y pueden y deben, ¿no?, acceder a protección internacional, pero sí sabemos que hay un gran número de desaparecidos, que han aparecido muchos cadáveres en la parte española, pero también en la parte marroquí, y que hay muchas familias que siguen buscando a sus hijos e hijas que todavía no han vuelto. Uh-huh. En las morgues sabemos que los militares pues han habilitado recursos especiales, el hospital militar, ante la limitación de los recursos que tiene la ciudad de Ceuta para ese tipo de situaciones, y que se está procediendo con la identificación de las personas, con personal que proviene de la península. Esperamos que se puedan identificar y que estas personas puedan ser repatriadas, ¿no?, los cuerpos puedan ser repatriados, que las familias puedan tener un luto digno, y sobre todo que se pueda identificar, porque en Ceuta, por tristeza, tenemos la costumbre de enterrar cuerpos sin nombre y por ende, ¿no?, sin que realmente haya un duelo por parte de las familias y sin que se llegue a saber realmente quiénes son estas personas y de dónde vienen.
0: ¿Y qué pasa con los discursos de odio? Porque leo en un comunicado vuestro en el que os mostráis preocupados. ¿Por qué?
12: Porque hemos visto un auge importante, ¿no?, de esos mensajes y esos discursos de odio en el que se criminaliza a las personas migrantes. Es cierto, ¿no?, que durante estos últimos días, dada esta crisis diplomática y humanitaria que hemos vivido, la ciudad de Ceuta ha estado prácticamente colapsada. En una ciudad de algo más de 80.000 habitantes han llegado en los últimos días 70.000 o algo más. Entonces es normal que se haya sentido, ¿no?, inseguridad, que se haya sentido miedo, que se haya sentido pues un poco de incertidumbre ante esta situación. Pero también cabe recordar que al final las personas con las que estamos tratando, las personas que han entrado, siguen siendo personas que han entrado, digo, por una serie de motivaciones, por una serie de sueños, por una serie de búsqueda, ¿no?, de unas mejoras de condiciones de vida, y hemos visto cómo en la ciudad hay personas que han reaccionado desde la solidaridad, pero hay otras tantas que han reaccionado desde la violencia, desde el rechazo, desde el echar a estas personas a través de golpes, y nos parece que realmente hay muchos grupos que también han aprovechado esta situación para sacar rédito electoral, para sacar rédito social, y hemos visto, ¿no?, en los últimos dos días cómo se han acercado hasta Ceuta personajes y grupos de extrema derecha para intentar aumentar, ¿no?, esa chispa del conflicto en la ciudad y generar más incertidumbre, por lo que creo que en estos momentos el deber de los medios de comunicación y de los responsables políticos es generar calma, es ayudar a la gente de Ceuta a gestionar esta situación de la mejor manera posible y, sobre todo, evitar la violencia y evitar imágenes que hemos visto en estos días que nos resultan muy preocupantes.
0: Ramsés Mohamed Azumic, educador social y miembro de Asociación Elín, muchísimas gracias por atendernos.
12: A vosotros, gracias.
0: Que vaya bien. I ara són les 8 i 26 minuts del matí. Tornem cap a casa, perquè si teniu familiars que estan pendents de tenir plaça per anar a una residència, aquest tema que us avancem us interessa i molt.
11: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
0: Perquè resulta que a Barcelona només hi ha una plaça, una residència geriàtrica per cada 13 persones majors de 75 anys. És una dada que explica les llargues llistes d'espera a la ciutat i el coll d'ampolla que hi ha per accedir a aquests serveis. Actualment una persona pot trigar fins a 3 anys a aconseguir una plaça. I en la majoria dels casos serà a un centre privat. Àlex Calatrava.
13: A Barcelona les places de residències privades ja representen més del 70% de l'oferta segons les dades de l'Ajuntament. Una oferta, però, que no cobreix l'alta demanda que hi ha en aquests centres. Les empreses del sector reclamen que l'administració reservi terrenys per la construcció de residències. Cinta Pasqual, presidenta.
14: I que parcel·les concretes que es puguen construir residències i res més que residència. Perquè si construeixes qualsevol altra cosa que no sigui que es pugui construir una altra cosa que no sigui una residència, òbviament ens passarà tothom per davant.
13: La Federació d'Entitats Socials Atenció a les Persones comparteix aquest diagnòstic. Residències de l'associació han hagut de baixar la persiana perquè el propietari de l'edifici no el renovava el contracte.
15: El problema és que a la que tens alguna residència que es pot reconvertir en hotel, en pisos turístics, a la que tens algun tema d'aquests, la pròpia pressió immobiliària fa que la cosa canviï.
13: És Carles Verdera, gerent de la federació.
0: Clar, és que la classe social és un factor més que greuja el problema. Les dades demostren que els 3 districtes amb menys renda de Barcelona tenen moltes menys places pel nombre de gent gran que hi viu. De mitjana, hi ha un llit per cada 30 persones.
13: Són els districtes de Sant Andreu, Ciutat Vella i Nou Barris, on el sector privat hi ha invertit molt menys que la resta de la ciutat, concretament la meitat. Carles Verdera és el president de la Federació d'Entitats Socials d'Atenció a les Persones.
15: Perquè pot 63% del nostre sector no li interessa anar on hi ha places vulnerables. Li interessa anar on hi ha persones que tenen un alt poder adquisitiu i que poden pagar, doncs, gust i gana.
13: És el diagnòstic de les entitats socials. La patronal, però, es desmarca d'aquesta hipòtesi.
14: Si hi ha un estricte més o menys, t'asseguro que no té res a veure la renta, perquè quan tu tens un sòl que està bé a la ciutat de Barcelona, construeixen.
13: És Cinta Pasqual, presidenta. Tot i això, les dades de l'Ajuntament demostren que Sant Andreu, el tercer districte més vulnerable, té només 79 places privades per més de 17.000 persones majors de 75 anys.
0: A Catalunya és gairebé impossible trobar lloc a una residència, mentre cada vegada hi ha més oferta pel turisme de luxe. El nombre de llits d'hotels d'alta categoria ha crescut un 60% en els últims 10 anys. Són 6 vegades més ràpid que les places d'hotels de menys de 5 estrelles. Pol Valero.
16: Segons dades d'Idescat, han passat de 13.600 a 21.600. Això és només la punta de l'iceberg. Els establiments de 4 estrelles també han crescut, mentre que els de 3 han disminuït i els de 2 o 1 s'han estancat.
17: Hi ha una demanda dels turistes de tenir millors serveis d'allotjament, en qualitat i en tota l'activitat complementària que implica, i també, òbviament, una receptivitat per part dels empresaris de fer aquestes millores perquè, bueno, pots posar preus més alts.
16: És l'expert en economia del turisme Juan Antonio Duro, catedràtic de la Rovira i Virgili. A Catalunya hi ha ara 29 hotels de gran luxe, la màxima categoria, la majoria a la ciutat de Barcelona, i que poden arribar a cobrar entre 500 i 1.000 euros per una sola nit.
0: L'augment del poder adquisitiu dels visitants pot servir per reduir alguns impactes negatius derivats del turisme, però pot generar també nous inconvenients, Pol.
16: Per exemple, per descentralitzar i desestacionalitzar l'arribada de visitants o directament reduir-ne el nombre.
17: Si apostem per la qualitat, i òbviament això té un efecte sobre el retorn, no necessitem tants turistes per tenir els mateixos rendiments que abans. No?
16: En canvi, el turisme de luxe pot contribuir a l'exclusió dels veïns.
18: Els serveis i botigues turístics s'adrecen cada cop a un públic de més capacitat adquisitiva, per tant, van tirant cap a producte més car.
16: És Daniel Pardo, membre de l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic.
0: I després hi ha el factor calor. Aquest estiu, ja ho sabeu, està sent un dels més calorosos i les previsions dels pròxims 5 anys no són gaire millors. Es preveu que les temperatures continuïn pujant any rere any. És per això que els arquitectes aposten per deixar enrere el model pensat per protegir els edificis del fred i adaptar-lo a un clima cada vegada més càlid. Pau Puig.
19: La clau, diuen els experts, és evitar que la calor entri als edificis abans que haver-la de combatre un cop és a dins. Això passa per incorporar sistemes de protecció solar, vidres amb control solar o d'altres solucions que mantinguin els espais frescos. L'objectiu, aconseguir edificis confortables amb menys dependència dels aires acondicionats. Ferran Bermejo és director tècnic de l'Institut de Tecnologies de la Construcció.
20: En el fons és una manera ineficient, perquè estem posant equips més potents dels que ens farien falta, que consumiran més del que faria falta i que acabarem pagant més consum elèctric del que seria necessari.
19: Són declaracions a l'hora 14 de Ser Catalunya.
0: El canvi climàtic cada vegada ens impacta amb més força, ho estem veient aquest estiu amb múltiples incendis arreu del país. Estem parlant que aquest any el nombre d'incendis forestals ha incrementat gairebé un 40% respecte a l'any passat, segons us pot avançar Ser Catalunya. Han crescut els focs intencionats i també les negligències al bosc, ens ho explica l'Eva Hidalgo.
3: Hi ha hagut més de mig miler d'incendis en el que duem d'estiu, mentre que en aquest mateix període del 2025 en van ser 340. Pel que fa a les hectàrees cremades, baixen. En són 4.500, 4.000 menys que l'any passat. Totes aquestes són dades dels agents rurals que ho atribueixen a les altes temperatures sostingudes durant moltes setmanes. L'inspector en cap és Josep Antoni Mur.
21: La pitjor campanya dels últims 15 anys en quant a nombre d'incendis bàsicament ha sigut perquè tot i que vam iniciar la campanya d'incendis amb una vegetació en bon estat, doncs aquestes condicions meteorològiques tan extremes han fet que s'hagin produït un nombre d'incendis molt important.
3: Una vuitantena de focs han estat intencionats, 30 més que l'any anterior.
0: I sobre focs, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi d'alta muntanya a Sènet, a l'altra Ribagorça, que ja ha afectat una superfície de 70 hectàrees de terreny forestal. Uns anuncis i obrim plana internacional.
11: Aquí Catalunya. Ser Catalunya a Barcelona.
22: Cap Roig Festival presenta Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Víctor Manuel, Pablo López, Rosario, Balú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
23: A Puerta de Alcalá.
22: Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caprojfestival.com. Cap Roig Festival. L'has de viure.
24: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
25: Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El millor assessorament professional a la botiga més gran de Catalunya. Ortopèdia Premium. Troba el que necessites a l'Eixample de Barcelona i a Sant Adrià.
26: A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Delfó.
27: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes i històries que recordarem tot l'any.
26: Cada tarda a partir de les 7 al balcó d'estiu a la cadena SER i SER Catalunya.
28: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Passen 4 minuts de 2:15 del matí, fem un cop d'ull al món i comencem parlant de Donald Trump, perquè ha suspès els atacs contra l'Iran.
1: El president dels Estats Units ha anunciat la suspensió d'una ofensiva militar de gran escala contra l'Iran per donar una oportunitat a la via diplomàtica després que l'Iran i altres països de l'Orient Mitjà li demanessin aturar qualsevol nova acció armada un cop acordades les bases generals d'un pacte.
0: Això sí, el mandatari ha condicionat aquesta suspensió al fet que l'acord es tanqui ràpidament. Que, per cert, l'Agència Internacional de l'Energia apunta que la crisi a l'estret d'Hormuz impulsarà les vendes de vehicles elèctrics fins als 23 milions d'euros aquest any.
2: Segons les seves previsions, representaran el 28% del total de vendes de vehicles a tot el món. Per Europa, preveu un increment de les vendes del 20% fins a representar un de cada tres vehicles venuts. A Àsia, al marge de la Xina, el país on els vehicles elèctrics tenen més implementació, s'espera que les vendes creixin més d'un 50%, i a l'Amèrica Llatina una xifra similar.
0: Israel intensifica els atacs i mata almenys 18 gazatians.
3: L'exèrcit d'Israel ha matat aquest diumenge almenys 18 palestins i n'ha ferit desenes a la franja de Gaza, en un augment significatiu dels bombardejos malgrat la treva vigent. Els atacs es produeixen just després que Trump anunciés dijous un pacte per al desarmament total de Hamas, i el grup islamista ha acusat Israel de provocar una escalada per frenar l'acord.
0: El xavisme i l'oposició veneçolana comencen un diàleg tutelat per Washington.
1: Una delegació xavista encapçalada per Jorge Rodríguez i un sector opositor liderat per l'exdiputada Dinora Figuera ha iniciat un procés de negociació impulsat pels Estats Units per avançar cap a una transició política, tot i que les converses previstes per dissabte es van ajornar a la setmana vinent i la líder opositora Maria Corina Machado s'hi ha desmarcat.
0: Un matrimoni de Valladolid ha mort en l'accident d'avioneta al sud del Perú.
2: Alfredo Avilés i Ana Isabel Sánchez, tots dos de 52 anys i veïns d'Arroyo de la Encomienda, són els dos únics espanyols morts entre les 13 víctimes d'un accident d'avioneta turística que sobrevolava les línies de Nazca després d'enlairar-se de l'aeroport de Pisco. Un sinistre sense supervivents, en què també van morir 7 italians, 2 alemanys i els dos tripulants peruans.
0: Un atemptat a Moscou mata 5 persones i en fereix una vintena en un atac contra un general rus.
3: Una bomba amagada en un paquet va esclatar dissabte a la nit a l'entrada d'un restaurant de luxe a Moscou, on un general de l'exèrcit celebrava el seu aniversari matant 5 clients i ferint-ne 19. El militar vinculat al comandament de les tropes acusades de la matança de Butxa en va sortir il·lès.
0: Dos tripulants moren en xocar dos helicòpters que apagaven un incendi a Grècia.
1: El pilot romanès i el copilot grec d'un dels aparells va morir en col·lidir en ple vol amb un altre helicòpter mentre participaven en l'extinció d'un incendi a Saza, a prop d'Atenes, mentre els dos tripulants de l'altra aeronau van resultar ferits lleus.
0: 5 persones moren en l'incendi d'un ferri a Indonèsia amb més de 200 passatgers.
2: El vaixell amb 271 persones a bord es va incendiar diumenge davant la costa de l'illa de Madura, deixant 5 morts confirmats, 225 rescatats en vida i 41 persones encara desaparegudes.
0: Aquest dimecres, un coet Falcon abandonat de SpaceX, l'empresa d'Elon Musk, impactarà contra la Lluna i permetrà observar a temps real com es forma un cràter.
3: També serà un recordatori de la quantitat d'escombraries especials que hem generat des de les primeres missions d'Apollo i Sputnik. Hem anat deixant milers de fragments de satèl·lits i coets abandonats, i algun dia, si evitem la Lluna, això serà un problema. L'any passat, la Força Espacial dels Estats Units va emetre alertes per gairebé 820 objectes que van entrar a l'atmosfera de la Terra. Fa una dècada només n'eren 110.
0: Tornem a casa. Perquè els Mossos han participat en la detenció d'un jove de 17 anys que era el màxim responsable a Espanya d'una perillosa xarxa internacional d'extorsió i explotació de menors. El jove havia amenaçat també a centres educatius, ajuntaments i personalitats com l'eurodiputada Irene Montero. A Catalunya hi ha hagut almenys una víctima, Gemma Parellada.
4: Se l'ha detingut a Guipúscoa en una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil, i era el membre més actiu, el principal referent, de la xarxa transnacional 764, que promou la violència extrema i l'explotació infantil, sobretot entre adolescents, i que funciona captant a joves per extorsionar-los i humiliar-los. El detingut havia anunciat tirotejos, atacs armats i altres accions violentes i deia que ho retransmetria tot en directe. A principis d'aquest any va estar molt actiu. Va enviar amenaces a escoles, ajuntaments, a biblioteques i també a persones conegudes com a la tertuliana Sara Santaolalla o a l'eurodiputada Irene Montero. Això, a més de les víctimes comuns, una de les quals, almenys una, era a Catalunya. La xarxa opera des del món virtual a través de canals com Telegram, Discord o Roblox i fa servir la manipulació psicològica i el xantatge amb un objectiu molt clar: menors vulnerables. Han filmat abusos, pallisses i fins i tot suïcidis. I a vegades és en streaming, en directe. A la llista de la xarxa 764 hi ha sextorsió, distribució de material sexual infantil i de continguts ultra violents o inducció a les autolesions. I la qüestió és que tant els abusadors com les víctimes són normalment nens i nenes.
0: Que la investigació ha revelat que el detingut és també el presumpte autor d'abús a una persona resident a Catalunya, ho deies, a qui hauria fet doxing i swatting. Què és això?
4: Doncs una és obtenir dades personals i difondre-les per extorsionar la víctima o convertir-la en objectiu d'una campanya d'assetjament, i l'altra consisteix en contactar la policia i les forces de seguretat per alertar d'una emergència al domicili de la víctima, una emergència que és evidentment falsa i que pretén posar en perill a la persona assenyalada o a la seva família.
0: Gràcies, Gemma. El Tribunal Suprem ha fet canvis en el reglament sobre les ajudes a familiars de víctimes de delictes violents.
2: Els magistrats han anul·lat un incís del reglament que regula les ajudes a familiars de víctimes d'aquest tipus de violència, que exigia la convivència a més de la dependència econòmica per beneficiar-se del subsidi.
0: Creuen que el reglament va més enllà de la llei, que no imposa la convivència com a requisit i, en canvi, sí la dependència de la víctima.
2: Ho fan després d'analitzar el cas d'una dona, la filla de la qual va ser assassinada per un home quan depenia d'ella. L'administració li va negar perquè no vivien juntes.
0: Més coses. La Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en ajudes a joves extutelats per l'antiga DGAIA.
3: Segons La Vanguardia, aquest òrgan serà qui determini si es va cometre algun incompliment en el pagament de les ajudes que es donen als joves extutelats per la Generalitat. L'Oficina Antifrau ha acabat una primera investigació i els ha remès al cas mentre continua investigant si efectivament hi havia joves que ja no estaven tutelats però que seguien donats d'alta a la DGAIA i que, per tant, altres entitats seguien cobrant per places fantasma.
0: Els Mossos han detingut un jove de 23 anys després de rescatar quan nedava mar endins davant les platges de Barcelona.
2: Va ignorar les indicacions de salvament marítim i quan el van rescatar van trobar que acumulava 7 antecedents per delictes relacionats amb maltractaments en l'àmbit de la llar, desobediència i resistència i agressió contra un agent de l'autoritat. Tenia un ordre d'arrest d'un jutjat de Vigo. Els Mossos no saben si l'home volia arribar nedant a algun lloc o si estava mar endins per un altre motiu.
0: L'Institut de Medicina Legal i Forense rep cada any més cadàvers d'accidents, assassinats o suïcidis que decideixen tornar a donar teixits. En 10 anys han registrat un total de 1.500 cadàvers donants de còrnies, de pell, de vasos sanguinis o vàlvules. Tot i això, alerten que creix la demanda i que encara en falten molts més. Pau Puig.
5: Fa més d'una dècada només s'aprofitaven els teixits dels morts en hospitals, però no eren suficients per cobrir la demanda. Per això el Banc de Sang i l'Institut de Medicina Legal van començar a col·laborar el 2015 i van incorporar els donants de teixits de morts judicials. D'un sol cos se'n poden beneficiar més de 100 persones, però no tots els cadàvers serveixen.
6: Són més els que no poden ser donants que no els que poden ser donants. Són casos particulars, a part de judicials, i poden arribar pues, amb moltes hores després de la mort, patologies que no coneixem, i s'ha de fer una anàlisi molt exacta de tot el que té.
5: És Andrea Pitarch, infermera del Donor Center, qui es fa càrrec de tot el procés.
0: Pau, els professionals avisen que si una persona vol ser donant, és molt important que ho deixi clar en vida.
5: Exacte, es pot fer amb un document de voluntats anticipades o bé registrar-ho a La Meva Salut. Des de l'Institut insisteixen en que cal trencar amb el tema tabú de la mort. La doctora Anna Vilarrodona és la directora del Banc de Teixits.
7: Un dia o altre us morirem. Si tu normalitzes i parles amb la família i parles amb els amics, és a dir, jo el dia que em mori doncs vull ser donant de tot el que pugui ser, ja estàs traient pressió a la família i s'està fent la teva voluntat.
5: Si no, la decisió recau sobre la família en un moment complicat. De fet, part de la seva feina és fer que les famílies indecises es decantin cap al sí.
0: Més coses. El govern reduirà la burocràcia i els terminis de més de 40 tràmits i serveis. Fins ara ja s'han redissenyat 170. En els propers 2 anys se simplificaran més tràmits en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura o la justícia.
2: Són tràmits com, per exemple, fer-se parella de fet, donar el consentiment per una intervenció mèdica, aconseguir un permís per fer activitats a la platja o registrar compravendes de maquinària agrícola. Per simplificar-nos, s'han canviat 1.800 PDFs per nous formularis digitals i també s'han incorporat algoritmes d'intel·ligència artificial. L'objectiu és evitar desplaçaments i evitar dades que l'administració ja té.
0: I un darrer punt que ens porta a parlar, a lamentar una mort, i és que una dona de 74 anys ha perdut la vida aquest diumenge ofegada a la platja de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols.
2: Els banyistes van alertar que la dona es trobava en dificultats a l'aigua a la zona de la cala del Maset. Una embarcació de salvament marítim la va traslladar fins al punt de socors on li van practicar maniobres de reanimació, però no li van poder salvar la vida. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
0: I un jutge ha ordenat el tancament definitiu de l'empresa Serra Soldadura, fabricant de components de cotxe de la zona franca. Pol Valero, els treballadors denuncien que durant 2 mesos no han cobrat les nòmines.
8: La companyia propietària, el grup Basca Aernova, va presentar un concurs de creditors per desfer-se de dues plantes que donaven feina a 180 persones. Després de dos intents de subhasta, només van aconseguir vendre una de les fàbriques a una unió d'empreses que conservarà una desena de treballadors.
9: Estem decebuts amb la justícia, amb les lleis laborals, concursals, mercantils, perquè al final s'han quedat al carrer 180 persones.
8: És Sebastián Zamora, portaveu de CGT, que explica que la nova empresa no ha subrogat la majoria dels empleats i els podrà tornar a contractar amb ofertes a la baixa, perdent les condicions que tenien.
0: Són 8:45, esports. Debut català en la tercera jornada de l'Europeu de natació, Laia Pujals.
10: El seu nom és Carla Lorenzo i ahir va nedar per primera vegada en un europeu amb la selecció absoluta després d'estrenar-se a la Copa del Món de Pontevedra. Lorenzo va acabar quarta juntament amb Jordi Cáceres a la final del duet mix tècnic, on van estar tocades les medalles. De fet, només es van quedar 5 punts de poder pujar al podi. L'or va tornar a ser pels anglesos després d'aconseguir-lo dissabte en el duet mix lliure superant a Iris Tió i Denis González. Carla Lorenzo valorava així el seu debut i el resultat.
11: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
10: Espanya també va aconseguir el segon lloc en la preliminar de l'equip lliure, per darrere de les russes. Avui, Iris Tió tindrà l'oportunitat d'endur-se l'or a la final del sol lliure a les 9 del matí.
0: Més coses, l'amistós que havia de jugar el Barça contra el Preston està cancel·lat. Oriol Llopart, bon dia.
2: Bon dia. El conjunt anglès, per culpa de les lesions, no disposa de suficients jugadors del primer equip per disputar el partit contra els homes de Hansi Flick. El Barça torna avui a Barcelona.
0: El Barça que descarta finalment un traspàs de Ferran Torres.
2: Tot i els rumors del possible fitxatge del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, el Barça no es planteja la seva sortida. De fet, el club blaugrana compta amb Ferran Torres de cara a la temporada vinent i ja treballa per ampliar-li el contracte que expira l'estiu del 2027.
0: Vinícius tornarà avui als entrenaments amb el Real Madrid enmig de la polèmica que envolta la seva renovació.
2: El davanter brasiler vol resoldre com més aviat millor la seva situació contractual. Tot i això, el Real Madrid es manté ferm i no està disposat a arribar als 30 milions d'euros nets anuals que reclama el set blanc.
0: Robert Lewandowski s'ha estrenat amb el seu nou equip, Chicago Fire, amb un doblet.
2: El polonès es va estrenar amb dos gols en la victòria contra el Charlotte, 2-1. Més de 32.000 espectadors van assistir al debut com a local de l'ex blaugrana.
0: Pel que fa al tennis, Carlos Alcaraz prepara el seu retorn. El murcià ja entrena amb normalitat al Palmar, de fet, amb els ulls posats a Cincinnati. I en motor, triomf històric de Gil Membrado al Rally de Finlàndia.
2: El pilot català s'ha convertit en el més jove de la història a guanyar una prova del Campionat del Món en la categoria júnior a World Rally Champions 3, confirmant la seva irrupció entre les grans promeses dels ral·lis.
0: I en clau de ciclisme, la Paula Blasi es manté com la millor jove del Tour de França.
2: Tot i que la victòria d'etapa va ser per la neerlandesa Lorena Wiebes, la ciclista catalana va conservar el mallot blanc que l'acredita com la millor corredora menor de 25 anys de la classificació general. El Tour entra avui a França després de les primeres etapes disputades fora del país.
0: I en cultura... Ha mort Vincent Pastore, l'actor de la sèrie El Soprano, als 80 anys. Brush your teeth with this shit. Every night you
12: drink me under the fucking table. L'actor nord-americà, conegut especialment pel paper de Salvatore Big Pussy a la sèrie El Soprano, ha estat trobat mort dissabte a casa seva, al barri del Bronx, de Nova York. El seu representant ho ha confirmat així a la cadena Fox News.
0: Rosalía s'ha tornat a disculpar amb l'Argentina per la polèmica que va tenir per republicar un vídeo en què deia que els argentins eren uns perles amb la seva cançó La Perla de Fons. Tot plegat en el context del Mundial i la celebració de la cantant de la victòria de la selecció espanyola.
13: Quiero que no sepáis que mi amor por Argentina... Mi amor por este país sigue igual, intacto.
12: Ha demanat perdó emocionada durant el concert a la capital argentina. Ha reivindicat l'acollida de la seva música en aquest país i ha recordat els seus inicis triomfant fora d'Espanya en la seva actuació al festival Lollapalooza el 2019.
0: I acabem amb música. Yo estoy hecho. Perquè avui actua Antonio Orozco al Festival de Cap Roig.
12: Antonio Orozco és un dels cantautors més destacats de la música en castellà amb una trajectòria de més de 25 anys. Per avui, totes les entrades ja estan venudes.
0: 8:48.

0: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: I puc saludar a aquesta hora amb Francesc Millán, cap d'Internacional del diari Ara. Què tal? Molt bon dia, Francesc.
2: Bon dia, què tal?
1: Tot bé. Mira, començo preguntant-te per aquesta crisi migratòria que torna a travessar Europa, ara Ceuta. Hem parlat amb l'entitat Eileen fa una estoneta, que critiquen que això ja ve de fa temps, també ho diuen des d'Open Arms. Què creus tu que posa en evidència el que hem viscut aquesta última setmana?
2: Jo crec que posa en evidència moltes coses. Hi ha moltes lectures polítiques, polítiques i geopolítiques que es poden extraure d'aquesta enèsima crisi migratòria al continent. Per una banda, evidentment, des d'un punt de vista humanitari, totes les lectures que es poden fer és que és un drama, com la política no només europea, sinó la política internacional instrumentalitza les persones migrants per aconseguir objectius polítics, com una mena de, no de moneda de canvi, però sí de moneda de pressió, i això crec que és un tema també bastant interessant en el sentit de que corrobora que la immigració, la pressió migratòria, es consolida com una arma potent de guerra híbrida, no? D'aquesta guerra híbrida que ens diuen i que cada vegada tenim més senyals, especialment a Europa, sobretot a partir d'agents externs que intenten influir d'alguna manera en les polítiques internes de la Unió Europea, i la pressió migratòria, en el sentit que la immigració continua sent un dels grans tabús de les polítiques i dels governs europeus, s'ha demostrat que continua tenint un efecte bastant, bastant contundent a l'hora d'influir o de mirar de condicionar les polítiques internes de la Unió Europea. Ho hem vist aquests dies a Ceuta i Melilla, però en el passat ho hem vist, per exemple, a Finlàndia, on Rússia també utilitzava una estratègia similar per mirar de desestabilitzar la Unió Europea. Ho hem vist a Polònia, en Bielorússia, ho hem vist a Croàcia, però sí que penso que en aquest cas del Marroc, l'objectiu final del Marroc sí que no és tant desestabilitzar la Unió Europea, sinó que és afegir una pressió directament al govern espanyol.
1: Veurem a veure què ens surt també demà d'aquesta trobada que han de fer tots els líders europeus, aquests països, 22 països, per abordar-ho, que de fet ho hem d'explicar també, com el que ha passat a Ceuta també ha despertat la reacció de països no només europeus des d'Itàlia, ho deien des d'Alemanya o Regne Unit, sinó també, inclús Donald Trump va arribar també a criticar de nou la política exterior d'Espanya, i de fet me'n vull anar cap a Donald Trump perquè ha anunciat que suspèn aquest eventual atac contra l'Iran després que Teheran i altres països de l'Orient Mitjà haguessin demanat aturar qualsevol acció militar en assolir-se una base d'entesa per un futur acord, però manté això sí l'amenaça d'una resposta militar sense precedents si aquest acord fracassa. Clar, Francesc, Trump ja ha anunciat diverses vegades aquestes pauses, aquestes treves amb l'Iran, que després no s'han acabat de consolidar, perquè això ja ens hi ha acostumat. Tu com creus d'estable què és aquest últim anunci que ha fet? Ens hem de creure Donald Trump?
2: Jo crec que com a periodistes la tendència que hem de seguir és que ens ha de costar creure. Estem en aquesta dinàmica, en aquesta tònica de guerra muntanya russa. Des d'un punt de vista periodístic crec que no havíem vist mai res similar a la gestió de guerra que està fent Donald Trump a l'Iran, per bàsicament això que comentaves, no? Un dia ens desperta amb un missatge, al cap de 3 dies el missatge canvia completament. Això té un risc molt gran, que és no només el desprestigi del govern dels Estats Units, sinó també com aquest desprestigi o aquesta falta de credibilitat comença a afectar fins i tot a les esferes polítiques, no? A la visió que tenen d'alguna manera els altres governs sobre la credibilitat dels Estats Units. D'alguna manera, crec que aquest discurs de Donald Trump, que diuen alguns que ho utilitza com una mena d'eina per generar, no? Per desconcertar els aliats i els no aliats, i a partir d'aquí, pues, intentar incidir també a través de la pressió a les seves polítiques, però al mateix temps crec que en aquest segon mandat i arran de tot aquest historial de canvis de rumb i de girs de guió que li hem vist a Donald Trump, els propis aliats i els no aliats han començat a perdre d'alguna manera la credibilitat de Donald Trump, i tots comencem a entendre que el que diu un dia pot canviar al cap de 2 dies. A nivell periodístic, però també a nivell polític, de política internacional, és una catàstrofe perquè accentua d'aquesta manera aquest clima d'imprevisibilitat total que es caracteritza cada cop més el món d'avui i les relacions internacionals. I això també lliga d'alguna manera amb el que hem vist aquests dies a Ceuta. Parlàvem ara de la Unió Europea, no? Que en un principi la primera resposta que hi ha hagut a nivell dels 27 aliats europeus ha sigut la divisió la immigració és un tema que continua dividint moltíssim, possiblement és un dels temes que divideix més la Unió Europea, però la Unió Europea també ha d'entendre que tots aquests atacs de guerra híbrida que pot anar rebent al llarg dels propers anys i que possiblement s'intensificaran, perquè ho hem vist no només a través de la immigració, sinó tenim també moltes senyals de guerra híbrida, per exemple, a través des de Rússia, amb incursions de drons als aeroports. És a dir, tots aquests atacs, la sensació o la tendència sembla que serà que aniran a més, perquè ens trobem també en aquesta imprevisibilitat global, i la divisió dins la Unió Europea, dins d'un bloc que en principi ha d'estar unit i ha de presentar cohesió, afegeix més vulnerabilitat a una situació geoestratègica de la Unió Europea, que ara mateix, amb aquest muntant imprevisible, ja és prou vulnerable.
1: No, déu-n'hi-do, el que s'obre i a veure en què consisteixen els següents anuncis, perquè és veritat que és el que dius, vull dir que això cada dia són decisions, també hi ha els actors, ja ho ampliarem un altre dia, però Pakistan, l'Aràbia Saudita, com també doncs, formen part de tots aquests acords, d'aquests interessos creuats des de totes aquestes potències, però ho hem de deixar aquí. Francesc Millán, moltíssimes gràcies. Ens retrobem aviat.
2: Una abraçada.
1: Ens retrobem
2: aviat. Moltes gràcies.
1: Quan queden ara 5 minutets per les 9 del matí, toca obrir el desinformatiu.
0: El Deformatiu és una secció nascuda als Premis Idea Ràdio 2026, organitzats per SER Catalunya. La continuïtat del projecte guanyador ha estat possible gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya.
1: El moment del desinformatiu, aquest espai on les notícies i els testimonis agafen formes i dimensions ben diferents, amb uns personatges que no toquen ni quarts ni hores. Avui començarem amb una entrevistada molt... que és el protagonista, podríem dir, de la notícia que us expliquem. Us poso un context. És una dona que ha aconseguit fingir que treballava durant tot un any sense que ningú la descobrís. Doncs bé, avui tenim, com deia, en primícia als nostres estudis la senyora Anna Maria.
3: Gràcies per convidar-me. És veritat que tampoc tenia res a fer, però gràcies.
1: Bé, saps que per molta gent ets com un far de llum, tu.
3: Sí, la veritat que sí. Mm. No m'esperava que la gent m'estimés tant per el simple fet de fer veure que treballes, la veritat. De fet, polítics m'han demanat consells.
1: Hi ha polítics que l'han trucat?
3: No, clar, i tant.
1: I què li han demanat exactament?
3: M'han dit, Anna Maria, creiem que des de fora se'ns veu massa que no fotem res i no sabem com solucionar-ho.
1: Home, si et contracten a tu, segur que els hi donaràs una bona solució,
3: tant,
1: no, això, clar.
3: Tot i que per mi és un gran repte, és anar a jugar a la Champions.
1: Però, escolta, una cosa, ens pots explicar quins són els secrets per estar un any sencer sense no fotre el brot i que absolutament ningú se n'adoni?
3: Mira, és més fàcil del que la gent es pensa. Vull dir, la qüestió és aparentar, fer veure. Il·lusionisme, és pràcticament és fer màgia. Però amb la diferència que jo sí que explico els meus trucs.
1: Val. Atenció, oients, agafeu paper i boli, sí, perquè estem davant d'una eminència, en això.
3: A veure, en primer lloc, arribeu sempre 5 minuts abans que els vostres jefes.
1: Però imagina't que la teva jornada comença a les 9 i la seva a
3: les 10. És igual, el jefe per norma no s'entera ni per on li ve l'aire. Per tant, tu si arribes 5 minuts abans, es pensarà que portes tot el matí.
1: Val. I si un dia arriba abans que tu, aleshores què fas?
3: Ai, ets tan d'allò, tan inexperta, Laura, que és igual, perquè aleshores, si això passés, tu t'apropes i li dius, hòstia, ei, bon dia, que no t'havia vist, que he sortit un moment a fora a fer les trucades, i ja està, i a volar. Tot això ho estàs apuntant,
1: sí,
3: o no?
1: Sí, vale.
3: Important aquest punt. Caminar per l'oficina o el lloc de treball.
1: Què vols dir amb caminar?
3: Tu, si estàs en una redacció, per exemple, i veus algú que camina, et penses que està enfeinat.
1: Ah,
3: i de tant en tant el que has de fer és com una mica de marxa, accelerar una miqueta, però no posar-te a córrer. No volem aixecar sospites.
1: Però escolta, si ja veig algú que només camina, al final sí que puc sospitar una mica.
3: Clar, però és que és per això... És que, a veure, és per això que has de tenir un telèfon o uns auriculars i fingir que parles amb algú.
1: Val,
3: d'acord?
1: Llavors ho compro.
3: Important que quan passis per al costat de la gent, apugis el to de veu i digues coses com... què t'anava a dir? Que t'has pogut mirar, allò? Això no falla mai. Apunta-ho, Laura, apunta-ho.
1: Sí, vale. Estic apuntant. És ben bé que és un pou de saviesa, vostè.
3: Però és que pensa que aquesta pràctica del telèfon o dels auriculars és una pràctica fantàstica per insultar el teu cap.
1: Com diu?
3: Tu pensa que si vas fingint que parles amb algú, et pots posar a prop d'ell i pots dir coses com... jo què sé, tros de mamon!
1: Home.
3: Fas una pausa i dius, què he dit?

0: dieu alguna cosa? I et dirà no. I dius, ah, vale, és que vaig de cul aquí amb l'ex i el tal, i us estava escoltant parlar i no sabia si parlava amb mi. I aquella persona dirà, mare de Déu, va tan de cul que creu que la gent parla amb ella.
1: Ja, ja, ho veig complicat, això d'estar pendent de tantes coses.
0: Bueno, a veure, quan tu veguis que no t'has fatigat, perquè no fer res o aparentar també cansa, et pots aixecar, anar a fer un cafè, socialitzar una mica... Vull dir, aquests serien els meus consells més principiants.
1: Ah, que en té més,
0: Home, i tant, però per això t'has de matricular el màster que he fet amb la col·laboració de la Universitat de Martorell, que es diu No fotre ni brot i cobrar igual, el somni pot ser real.
1: Doncs escolta, m'ho apunto. Jo en sabia un altre, que era... No sé si, no sé si ha buscat vostè, però a YouTube existeixen vídeos d'aquests d'una hora o dues hores en bucle, que és, sabeu quan el Windows se'ls actualitza, i diu actualitzant els paquets de no sé què carai actualitza, que és en bucle tota l'estona això. I llavors això ho pots posar, exacte, poses en pantalla gran...
0: Escolta, vols venir tu a fer-nos un dia una...
1: Ves que no pugui
0: venir. Una xerrada allà amb la gent.
1: Com a ponent a la Universitat de Martorell.
0: De Martorell, escolta, ja en parlarem, Laura.
1: Escolta, gràcies per venir. Ara no sé si et tens pensat en algun lloc.
0: Sí, he de tornar allà on vaig aprendre totes aquestes tècniques.
1: Que on és això?
0: A l'Ajuntament.
1: Molt bé, Anna Maria, doncs moltes gràcies per venir.
0: A vosaltres.
1: Nosaltres ho deixem aquí. Uns anuncis i obrim el racó de pensar.
2: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. Ser Catalunya, Barcelona.
3: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
2: Gaudeix del festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb Pablo López, Lax Ambusto, Joan Dausà, Rosario i molts més. Del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest. Aquí l'estiu sona diferent.
4: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
5: Hòstia, m'encanten!
4: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
6: Ho haveu sentit?
4: La Treva, el programa de l'Aitana i l'Amparo. Cada migdia a partir de la una, a la SER i SER Catalunya. La ràdio que enganxa.
7: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
8: Heu de pensar que Mongòlia és un país molt extrem en quant a les condicions climàtiques. La gent mongòlia, sobretot la gent nòmada, són extremadament hospitalaris. Per ficar-te un exemple, tu pots estar per l'estepa, et trobes una guerra i tu pots entrar sense ni tan sols tocar la porta. I si no hi ha ningú, tu pots fer com si aquella casa fos la teva.
7: El balcó d'estiu, cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Delfó.
2: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.

0: I a aquesta hora, 9 i 3 minuts del matí, obrim el racó de pensar amb la Iolanda Sey. Què tal? Molt bon dia, Iolanda, com estàs?
1: Bon dia, Laura, molt
0: ben bé. Tornada.
1: Gràcies.
0: Què t'ha fet pensar aquests dies? A veure.
1: Doncs mira, aquesta setmana vaig veure una història d'Instagram que penjava el cantant de Charango, el Miquel.
0: Sí.
1: I denunciava que el grup polític d'extrema dreta, Aliança Catalana,
0: sí,
1: feia servir una de les seves cançons per fer campanya del seu partit.
0: Una cançó, concretament, que és la de Somriure't amb els Charangos.

0: O sigui, han penjat una fotografia o han fet una campanya amb aquesta cançó de fons, eh?
1: Sí, i no és la primera vegada. De fet, ahir parlant amb l'Alguer Miquel m'explicava que no és la primera vegada que fan servir cançons de xarango per fer promoció del seu grup polític. I clar...

0: Aquí entra com en debat moltes coses, no? Primer, que clar, Charango és un grup de música que el que feien amb les seves cançons és potenciar aquesta idea d'unió entre persones, no? Com de possibilitat de que hi ha, doncs, de, que hi ha maneres de que el món vagi millor si ens unim entre nosaltres, si confiem en que la humanitat doncs té coses bones, no? I llavors que un partit polític com Aliança Catalana...
1: Que defensa el contrari.
0: Que defensa absolutament el contrari, faci servir cançons agafant aquest missatge com somriurem, farem que el món sigui possible d'una altra manera, clar, està girant totalment el discurs d'aquesta cançó. Està utilitzant una cançó que serveix per això, per donar esperança a un món possible des de la Unió, per reivindicar les seves idees que van en contra de la unió entre pobles, de la unió entre persones. I clar, aquí què fem quan les nostres lletres, quan el nostre art s'utilitza de manera contrària a com ha estat creada? Mm. Perquè al final, com a artistes, el que fem també amb el nostre art és explicar el món que volem o explicar una mica, des del nostre punt de vista, quina és la nostra ideologia, no?
1: Clar.
0: I llavors, el que està passant, aquest és un exemple, però veurem que passa molt sovint, que partits d'extrema dreta, sobretot, agafen aquestes cançons, transversen el missatge i canvien totalment el sentit de per què s'ha creat aquesta música, no?
1: Sí,
0: per què s'ha creat
1: sí.
0: aquest art. I clar, el que passa després és això. Quan parlava amb l'Alguer, m'explicava que, clar, quines solucions hi ha, no? Quan passa això, què podem fer? Doncs ells, clar, això passa entre xarxes, llavors tu denuncies a xarxes socials que treguin aquest vídeo perquè han fet servir la teva música de manera il·lícita. Vull dir que no t'han demanat permisos ni res. El que passa que, clar, això pot tenir un temps, el que sigui.
1: Exacte, que triga una mica.
0: Que triga una mica. Al final l'han acabat traient, perquè si no després sí que pots denunciar de manera més jurídica i el que sigui, però bueno, el que m'explicaves això, que s'agafen, o sigui, que s'utilitza també persones individuals, és a dir, que ara mateix estem parlant d'un partit polític que pots més o menys rastrejar i pots arribar a la informació, però això ho poden fer qualsevol persona a nivell personal que utilitza la teva música. Jo que sé, ara començaran la campanya dels municipals, el que sigui, vull dir que estarà ple de persones que poden utilitzar la teva música sense demanar permís.
1: No, i tant, i tant, i tant.
0: I aquí tenim un problema.
1: Clar, perquè llavors és veritat que recau en l'artista mateix, que ha de ser la persona que estigui pendent, entre cometes, però vull dir que ha d'estar veient
0: sí.
1: qui fa ús de la seva música, amb quines finalitats, i a partir d'aquí, doncs, actuar o no en funció del que li impliqui, també jurídicament, perquè entenc que tot això és un procés i entenc que, evidentment, doncs t'has de preocupar per agafar un advocat i per això poder-ho elevar.
0: Sí.
1: I ara ho mencionaves molt bé, és veritat que no és l'únic cas, el de Charango.
0: No.
1: De fet, n'hi ha molts més. N'explicàvem fa relativament poc un, la Laia s'ha encarregat de fer tot un seguit de recull d'altres artistes que també no s'han trobat en aquesta situació de dir, ostres, tal polític o tal partit ha agafat una cançó meva sense el meu permís, per a més a més il·lustrar a vegades vídeos que atempten directament contra els drets humans.
2: I que tenen res a veure amb el sentit inicial, no, de la cançó. Per exemple, Coque Maya, no?, que va rebutjar l'ús de la seva mítica cançó No puedo vivir sin ti.
3: No puedo vivir sin ti.
2: En un mítin el 2018 hi va explicar del PP, del Partit Popular, i va explicar que és una cançó d'un amor homosexual. Hi ha gent que es pensa que va sobre la cocaïna. Mm. No, és d'un amor homosexual i, clar, no és absolutament coherent, no? amb els ideals d'aquest partit ultradreta, i es negava que s'utilitzés. No? I moltes cançons tenen un significat que perden quan s'utilitzen d'aquesta manera o quan il·lustren imatges que res tenen a veure amb la idea inicial.
1: Exacte, és això, no? Transversar totalment el discurs. També a Espanya, Love of Lesbian, de fet, va mostrar el seu rebuig a que el Partit Popular utilitzés la seva cançó de Fantastic Shine en un míting polític, en aquest cas.
2: Exacte, i també, per exemple, també si anem a l'espectre socialista, quan el polític Miquel Iceta va ballar un dels seus temes, no, de Sidoní en un míting. Vull dir que això va al final des de tots els aspectes polítics i s'agreuja encara més en època de campanya, de mítings, d'actes institucionals, que al final, evidentment, la música els hi dona vida, però alhora els artistes, si no comulguen amb aquestes idees, pot haver-hi aquest... no?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí.
1: I la patata calenta gran, perdoneu-me, és Estats Units.
0: Perquè
1: Donald Trump és, jo crec, la viva imatge del que estem parlant ara, de com agafa els vídeos de bombardejos amb música.
2: De fet, Adele és una de les primeres en plantar cara a Trump. Va ser el 2016, quan el líder republicà apareixia amb la seva cançó Rolling in the Deep. des d'aleshores molts cantants, Pharrell Williams, Rihanna, Axl Rose, Bruce Springsteen, que és un dels que també s'oposa radicalment a aquestes polítiques i que ha dit que s'ha malinterpretat ocasionalment el seu Born in the USA, no?
1: Sí,
2: i molts altres artistes que exigeixen que aquestes cançons seves, la seva música, no s'utilitzen els esdeveniments polítics que Trump fa, no? Jo que sé, en el cas de Pharrell Williams, per exemple, va utilitzar la seva cançó Happy, i també era el dia justament de l'assassinat massiu d'11 persones en una sinagoga a mans d'un nacionalista.
1: Clar, imagina't.
2: Clar, quin
1: fort.
2: Sentit té, no?, utilitzar
0: sí,
2: aquesta cançó.
0: Sí, és molt fort perquè, per una banda, treu el valor de la cançó amb el sentit amb el que va estar escrita, i per una altra banda hi ha com aquesta idea de que la música només acompanya moments, no? Com que la música no diu res, no té un missatge, o aquest missatge es deixa de banda perquè al final la música és una cosa que ens acompanya i ens pot acompanyar a qualsevol moment. Sí i no. Clar. O sigui, evidentment, la música ens serveix per acompanyar moments, per posar bandes sonores a la nostra vida, moments importants, però la música està feta des d'un punt de vista, està feta per dir alguna cosa. I la música és política, i ho estem veient, perquè si l'utilitzen en moments polítics, la música de per se ja té com aquesta
1: Clar, però ells també t'ho justifiquen dient, no, és que ja ho sé que és política. Mira el que estic fent,
0: exacte.
1: Ja és política també això, no? I penses, ostres, que pervers...
0: Sí.
1: Aquest joc de dir... També és veritat que és això, vull dir, els artistes mateixos ja surten a criticar-ho i a frenar-ho.
0: Mm-hmm.
1: Però aquest pas sempre hi és. És a dir, bueno, no, ningú els impedeix, entre cometes, posar la música que els doni la gana. Evidentment, clar, ja la trien, ja s'encarreguen
0: sí,
1: de fer-ho.
0: Sí.
1: I a partir d'aquí és quan es genera el debat, no?
0: Exacte.
1: Però a nosaltres ara ens agradaria incorporar la conversa amb Ferran Alemany. Ell és músic, concretament bateria, i consultor també legal especialitzat en propietat intel·lectual i dret musical. Bon dia, Ferran.
4: Hola, bon dia.
1: En Ferran estava escoltant atentament aquesta conversa des del principi. Il·lustra'ns, Ferran. A nivell legal, quines implicacions té fer servir aquestes cançons amb finalitats polítiques o partidistes si l'artista o creador s'hi mostra en contra? Ui, crec que no et podem escoltar ara mateix. Ferran, no sé si ha passat alguna cosa amb el micròfon, potser. Algun diu... El tenim aquí a la pantalla, és que l'estem veient amb imatge, però no ens arriba el seu so. Crec que no. No el tenim.
4: No,
1: ara sí.
4: Ara sí. M'escolteu?
1: Sí, ara sí.
4: Molt bé. Som al tema dels auriculars, que no funcionen.
1: Val.
4: Doncs, si m'has escoltat, Doncs mira, sobretot a nivell legal, s'ha de tenir en compte d'on provenen aquests drets de propietat intel·lectual, perquè hi ha una cosa que moltes vegades ens oblidem, i és que els drets de propietat intel·lectual, per la seva pròpia naturalesa, formen part d'una sèrie, o sigui, en la seva concepció tenen uns drets que es diuen drets morals, que formen part de la pròpia esfera de l'artista. És a dir, tu quan fas una obra, una cançó, tens els propis drets, que són els drets patrimonials econòmics, amb els quals tu pots monetitzar la teva obra a través de xarxes o a través de patrocinis o com sigui, i després tens una esfera personal, que són els drets morals, amb els quals tu tens una sèrie de drets, com per exemple el dret a la paternitat, que és el dret al que tu puguis ser reconegut com a autor d'aquella obra, i dintre de tots aquests drets hi ha el que és el dret a la integritat. I dintre d'aquesta integritat tu també has de tenir la capacitat com per poder decidir on vols que surtin o no surtin els teus temes dintre de, per exemple, en aquest cas de mítings polítics, si tu no acases dintre de la ideologia del partit polític que està compartint la teva obra. Llavors, dintre d'aquest món hi ha possibilitats de poder exigir responsabilitats davant d'aquests partits polítics.
1: I quines responsabilitats estem parlant? Què es pot fer? Saps? És a dir, en què es tradueix això?
4: Sí, clar, això aniríem després. Primer de tot hauríem de fer un acte de cessació de l'activitat que s'està fent, i paral·lelament a això, que tot el que estàveu comentant de, per exemple, els casos de Love of Lesbian o els casos de Sidoní, jo vull creure que paral·lelament, després del que va passar, és que deuríem fer com accions extrajudicials demanant indemnitzacions perquè havien utilitzat una obra sense un permís de l'artista en el qual se l'estava vinculant a una ideologia que no anava amb ell. Mm.
0: Sí, jo tinc la sensació que en el món de les xarxes hi ha una cosa que passa, que és... Bueno, jo la utilitzo i mentre no em denunciïn, aquest vídeo seguirà allà.
1: Clar.
0: I ja l'he utilitzat. Correcte. Vull dir que ja se n'ha fet un ús il·lícit abans d'arribar a una denúncia judicial, no? Llavors hi ha com un temps que aquesta música ja està feta servir, i aquests vídeos després costa molt treure'ls, perquè tu pots... Correcte. Treure la persona... d'origen que l'ha penjat, però després aquest vídeo, quan ja està corrent, clar, ja està allà, no? Que llavors hi ha com un buit legal en aquest temps, no? En aquest primer...
4: Sí. Sí, sí, total. Aquí hi ha un problema i és que, sobretot, a nivell digital és molt difícil poder tenir un control sobre tot el que s'està, tot el contingut que s'està creant. Pensem ara, per exemple, en la intel·ligència artificial, que és un altre meló, però, clar, tot això encara ho complica tot molt més, no? Llavors, aquí sempre hi ha una feina que és molt més proactiva de l'artista, en el que ha d'estar també una mica atent de les coses que van passant per després denunciar a les xarxes, per dir, escolta, les xarxes socials, imagina't, no? Una publicació a Instagram, un TikTok, les xarxes socials tenen l'obligació de ser proactives quan reben una denúncia d'un autor que és propietari d'una obra. Ells tenen l'obligació d'actuar davant d'això, perquè si no després ells també poden tenir certes responsabilitats en cas de que no actuïn davant de tot això. Llavors, clar, aquesta activitat o aquesta proactivitat ha de venir de l'artista per tal d'intentar identificar i ràpidament plantejar una denúncia davant de la xarxa social que toqui, i després, paral·lelament, es poden exercir més actuacions o més... Això, per buscar més responsabilitats.
1: I, perdona, una cosa, seria plantejable, però crec que polèmic també, fer-ho al revés, és a dir, que hi ha de saque es legislés de dir, ningú pot fer servir música d'artistes sense el seu consentiment. És a dir, que sí o sí, abans de fer un vídeo polític, clar, aquí s'hauria de veure si només polític o jo, si vull fer un vídeo amb els meus amics explicant-vos que fem un programa a l'estiu, puc fer servir música dels artistes o els he de demanar permís abans? Clar, és a dir, potser, on està la línia?
0: És que, de fet, a Instagram tu pots penjar qualsevol vídeo posant la música que tu vulguis sense demanar permís a ningú. Llavors, planteja una mica això, no? En plan, si qualsevol persona pot utilitzar la meva música, i estem parlant de coses com molt extremes d'un partit d'extrema dreta que està reivindicant segons quines coses, evidentment jo no estic gens d'acord, però potser que la meva cançó soni en un moment X de la teva vida, potser a mi no m'interessa i no tinc res a dir-hi, no? Perquè aquesta música ja està allà feta perquè tu la utilitzes en qualsevol moment.
1: Deixa'm sumar a la conversa, perdona, que s'ha assegut aquí mateix a l'estudi. Ara de seguida anem amb ella per entrevistar-la, la Laura Andrés. Com estàs?
5: Molt bé, i tu?
1: Ben tornada.
5: Gràcies.
1: Una veu que coneixeu molt bé els oients de l'Aquí Catalunya, i és pianista, compositora també, i aquest tema t'interpel·la directament. Feies que sí amb el cap, quan
5: dèiem. Sí, és que és un tema que de fet, no sabria ni què dir, perquè, clar, també ja ara estava pensant jo, també hi ha tota aquesta cultura de fer les coses virals, cançons que es fan virals a Instagram, que de cop i volta tenen milions de reproduccions. Llavors, clar, ens interessa o no ens interessa, saps? I és una cosa...
0: Sí, al final aquests grups polítics també busquen aquesta viralitat creant aquesta polèmica, no? Perquè saben el que estan fent i saben que els hi val molt més un minut amb aquest vídeo que creï aquesta viralitat i després treure'l o després rebre alguna denúncia, el que sigui, però aquest minut per ells és or.
1: Clar,
0: ja estan a les xarxes, ja estem parlant d'ells, ja estem com donant bombo a aquesta idea que és el que volen.
1: I escolta una cosa, Ferran, en cas que la cançó de Charango, per exemple, agafessin Aliança Catalana i diuen, mira, la passem per la intel·ligència artificial i li canviem la lletra, perquè l'adaptem entre cometes, vull dir, la refem amb la IA, però és la teva cançó, que sabem perfectament que podem identificar que això és una cançó de Charango, això seria il·legal? Seria denunciable?
4: Clar, això és un bon meló que ara mateix està complicat, perquè tot el tema de la intel·ligència artificial està evolucionant a una velocitat tan ràpida que la llei no està arribant encara a com regular tot aquest tema. Llavors, és un tema molt difícil. Moltes vegades el que també es pot intentar treballar o intentar buscar un canal més jurídic per aquí és a través de la pròpia imatge o coses d'aquestes. O sigui, aquests canals que potser no vinculen tant el que és la propietat intel·lectual, però poden agafar un món que també es pot relacionar dintre de tot aquest món més creatiu i que també afecta, per exemple, la veu és un dret que també es protegeix a través de la pròpia imatge. Aleshores, clar, si tu m'estàs creant una obra que potser conserva molt l'estructura original, jo puc reconèixer aquella obra, doncs potser sí que podríem també encarar-ho per allà. Però encara és un tema que està molt candent i que encara no està ben treballat o ben regulat en aquest sentit.
1: Déu-n'hi-do, és que espanta això, eh?
0: Espanta molt, sí, espanta molt perquè és això, estan treballant, o sigui, estan agafant la teva obra i al final a mi em posa com una mica els pèls de punta pensar que tu has fet una cosa amb tot el teu cor, amb totes les teves ganes, amb tota la teva il·lusió, i qualsevol persona la pot agafar i fer el que vulgui. I aquí, o sigui, jo entenc que la música és universal i que és compartir-la i s'ha de compartir, però quin és el límit? O sigui, si estàs menyspreant el que jo he creat aquí hi hauria d'haver un límit i aquí hauria de poder posar el límit, no? D'alguna manera. I això és, sí, és una mica...
1: Perquè realment l'artista és propietat, és propietari, perdoneu-me, no només de la cançó, sinó de l'ús que també se'n pugui fer d'alguna manera. No?
0: Hauria,
1: bueno, no sé si hauria de ser.
0: Hauria de ser.
1: O ni que sigui poder dir la seva i dir, escolta, no estic d'acord que la meva música serveixi per aquesta història. Sí. T'ha passat a tu, Laura, alguna cosa d'aquestes del que diem?
5: No, no, no. A mi no m'ha passat. La gent no fa servir el piano per il·lustrar vídeos d'extrema dreta. No,
1: esperem. I que hagin agafat música teva mia o que hagin... Clar, suposo que arribarà un dia que potser sí que t'hi trobes a dir, ostres, m'estan, per exemple, atribuint una música que no és meva.
5: Podria ser,
1: això és de la... Dius, no, això no és meu, això no ho he tocat mai jo, no?
5: En el meu cas sí que hi ha altres coses que m'emprenyen, que és que tu dius, ai, vaig a posar Laura Andrés a Spotify, poses Laura Andrés i al cap de tres cançons canvia d'autor. No. El mateix Spotify, saps? La gent diu, escolto música teva, m'agrada molt, i em veien cançons, dic, no, aquesta cançó no és meva, perquè clar, saps? Vull dir, ells volen, doncs això, però segons el seu radar i les seves mandangues, els seus algoritmes i les seves coses, els interessa més que aquella cançó, jo què sé, i dius, mira, és que no sé.
0: Sí, sí, sí.
5: Vull dir, m'han ganes d'apagar, saps? I dic,
1: Déu-n'hi-do.
0: No. Sí, sí, sí. Bueno, també per això és com posar una mica d'atenció en quina música escoltem, des d'on l'escoltem, i per què? Perquè és això, plataformes com Spotify també el que fan és ensenyar-te a ells què volen que escoltis.
1: Exacte, clar, clar, clar.
0: I aquí s'enllacen moltes coses.
1: I Ferran, una cosa, per als artistes que ens puguin estar escoltant ara i que de sobte un dia es trobin també amb la situació que s'ha trobat l'Alguer Miquel, de dir, ei, m'han agafat una cançó del nostre grup i l'estan posant per fer un vídeo que no convergeix amb els meus, amb la meva ideologia. Què els hi recomanes fer a aquesta gent?
4: El que és més important és recopilar tota la prova que puguin, perquè això ens servia després com a element per demostrar que ha passat una cosa, o sigui, que ens han agafat un tema que nosaltres no ens ha demanat permís i que l'estan utilitzant això, en aquest cas, doncs, per un míting polític. Perquè és el que dèieu abans, això ha passat i seguirà passant segurament al llarg dels anys, perquè els polítics és el que utilitzen aquests medis. No? Aleshores, primer de tot, recopilar proves. Després, si sabem que és a través de xarxes socials o algun medi similar, demanar a la plataforma que pues, apagui, o sigui, baixin la publicació, l'eliminin, el que sigui. I paral·lelament a això, després és potser fins i tot plantejar-se pues, una acció extrajudicial i anar a demanar doncs, una indemnització per vulneració dels drets morals que us deia abans. Perquè, clar, com que l'artista té aquest dret a la integritat, té una reputació que vol mantenir i ara cop i volta se l'està vinculant amb una ideologia que potser no comparteix, escolta, doncs aquí es pot anar a buscar aquest partit polític o es pot anar a buscar aquesta associació que està fent un ús, no, o sigui, un ús il·legal perquè no m'han demanat permís del tema i anar a buscar una indemnització o exigir responsabilitats.
1: Mira, doncs prenem nota, perquè escolta, si mai ningú s'hi troba, doncs què sabem què fer.
0: Absolutament.
4: Perquè jo estic segur que, o sigui, els artistes com Love of Lesbian i Sidonit, no s'ha sabut, però molt probablement per darrere haurien d'anar a buscar... Bueno, és el que has fet com a advocat, o sigui, jo el que faria és anar a buscar aquell partit polític que ha utilitzat l'obra i anar a buscar, o sigui, demanar responsabilitats, en plan, escolta, estàs fent això, doncs pues, indemnitza'm, no?
1: Clar. Ferran Alemany, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per ser tan clar. Perquè, escolta, moments d'aquests d'ahir...
0: Sí.
1: A més, de moments d'ahir s'agraeix sempre que hi hagi una mica un punt de llum de dir, val, què està passant, com ens hem d'agafar, què ens hem de preocupar, no ens hem de preocupar.
0: Sí.
1: Però bueno, i anava a dir també la música, reivindicant també un altre cop el tema de la música, que evidentment, i que bonic és quan també entra a les cases i als llocs i a vídeos que segurament mai veurem, però que també és bonic aquesta part, no? Que pugui arribar tan lluny i que puguis tenir gent que t'escolta o que consumeix el que tu fas com a artista a l'altra punta del món. I això també és molt bonic.
0: Sí, sí, això és preciós i és una de les coses per les que ens dediquem a la música i fem música, no? De poder fer que la nostra música arribi més enllà i que acompanyi a la gent i que la gent se la faci seva. Vull dir, això és el més bonic, no? Que la gent doncs senti aquesta cançó que li parla a ella o li parla a ell o que l'està acompanyant en aquest moment en el que sigui. Vull dir que això és el bonic. Que el que passa que, clar... És això, quin és el límit, no?
1: Clar,
0: no hi ha límit, això.
1: No, bueno, el límit està en això, quan et xoca amb la teva pròpia d'això, de dir, ei, la música que jo havia creat no era amb aquesta intenció, m'està fent mal.
0: El límit hauria de ser la integritat personal de cada persona. No?
1: I parlant ja dels vostres casos, coneixeu, us han dit mai algun dels vostres oients, fans, seguidores, el que sigui, de dir, escolta, em vaig posar música teva o vaig posar això en aquest moment concret de la meva vida? Allò que comparteixen de dir... Mira, m'has anat molt bé per inspirar-me, o per il·lustrar això, o per compartir aquest moment amb els meus. Us ha passat?
0: Sí. No, sí, a nosaltres, bueno, quan, amb la música que fem a les nostres germanes, ens ha passat molt, i és de les coses més boniques, la veritat, perquè és això, tu escrius les teves cançons a casa teva en un moment molt concret de la teva vida, i que això traspassi a una altra persona i que aquesta persona s'ha... Bueno, se senti reflectida o senti que has fet aquesta letra per ella, mm-hmm. això és les coses més boniques, no? Perquè, perquè fa com universal un sentiment que tu tens
5: sí.
0: i el fa com de cop molt universal.
5: Perquè la música és el llenguatge de l'ànima humana, mm-hmm. i és una cosa que compartim en aquest sentit, no? Que és una, vull dir, que ens uneix a tots. No? Per això passen aquestes coses.
1: Sí, clar,
5: per
1: sí.
5: això agafen, vull dir, passen coses d'aquestes tan boniques. En el meu cas faig música instrumental, per mm-hmm. tant no hi ha lletra, i encara és més fort, crec jo, això, no? Que la gent m'escriu i em diu, tu no ho saps, mm-hmm. però, no sé, jo he parit a la meva filla a casa, mm-hmm. no? amb una piscina d'aquelles, mentre sonava, no sé, saps? Una cançó que a mi és que m'emociona tant, això.
0: Preciós, sí,
5: moments
0: sí.
5: de vida, moments de mort, moments de però molt intensos, mm-hmm. no? I la gent s'agafa allà i et venen a veure i s'emocionen i sents que, hosti, que això que fas... que no és tan petit, no?
0: No, que és important,
5: que
0: no?
5: És important, que d'alguna manera... Sí, és sí. molt important.
1: Mm. I que com tot l'art, perdó, que sí. té la part bonica que l'art s'acaba o acaba, l'obra acaba prenent sentit quan arriba algú. Sí, perquè és com la lectura final que et sí, fan sí. del que tu has creat, que pot estar molt bé, pot ser l'hòstia i pot ser la millor cançó del món, però si no l'escolta ningú, mm-hmm. no servirà de res, entre cometes.
5: No, exacte.
1: És sempre l'oient o el receptor qui acaba donant sentit al que has fet.
0: Sí, evidentment, perquè serveix una mica per això, no? L'art és una manera de comunicar, d'expressar, de dir alguna cosa i necessites l'altra persona que rebi aquesta creació que estàs fent.
5: I que,
0: no?
5: clar, tu fas amb un... És a dir, això que deies, amb un context, no? I sembla que té com un contorn, la teva mm-hmm. obra. I de cop te n'adones que no, que mm-hmm. és exponencial. Yeah, vull dir que, yeah. que és molt més gran allò sí. que has fet, no? Sí, és atemporal i queda aquí ressonant per sempre. No? O sigui, és una cosa molt... Sembla molt, vull dir, molt mística i molt anada de l'olla, però realment... Sí, sí, jo crec que tenim molta sort.
0: Sí, la veritat és que sí.
5: Malgrat totes aquestes coses.
0: No, no, tenim molta sort, és increïble.
5: Sí, el món no ens ho posa fàcil, no? Mm-hmm. Vull dir, perquè és això, no? Has de consumir, has de ser viral, aquesta mena d'ansietat, i és com, però bueno, és això, per sort tenim la música.
0: Exacte.
1: Que ens quedi la música, sempre, que ens acompanyi. Yolanda Sey, moltíssimes gràcies. Et diem adéu.
0: Molt bé.
1: Ens veiem la setmana que ve.
0: Fins la setmana
1: que ve. Cuida't molt.
0: Merci.
1: Pensa molt.
0: I tant, aniré pensant.
1: I una setmana més amb més reflexions. Gràcies. De seguida ens posem amb la Laura Andrés, però abans...

0: Falten 4 minutets per arribar a 2:15 i si sona aquesta sintonia és perquè, ja ho sabeu, estem sortejant entrades aquest estiu per anar a PortAventura. Si teniu el telèfon a mà, 93-344-1411. 93-344-1411 és el telèfon que us farà guanyar aquestes dues entrades per anar a PortAventura. Vosaltres i la persona que trieu vosaltres perquè us hi acompanyi, perquè, escolta, aquestes activitats sempre és millor poder-les compartir, també perquè a vegades es dona allò, no sé si tu, Laura, has anat molt a parcs, que mentre un puja, l'altre pot guardar les bosses.
1: Exacte.
0: Vinga, que sempre està bé anar acompanyat
1: d'alguna manera. No, a la cua, no? Que faci el torn. Sí, sí.
0: Que no sé si la teva música en un parc d'atraccions te la podries posar?
1: Em sembla que no. Bueno, per fer la cua...
0: Prendria un altre ritme.
1: Clar, clar, per relaxar la gent potser aniria bé, no? Perquè, clar, sí,
0: quan et toca esperar molta gent, mira, no et diré que no. Mira, em diuen ara mateix que tenim trucada. És en Carlos. Hola, Carlos, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Laura, què tal? Com estem?
0: Molt bé, contenta de saludar-te perquè vol dir que t'emportes aquestes dues entrades.
2: Vamos.
0: Enhorabona, enhorabona.
2: Moltes gràcies.
0: Amb qui vols anar?
2: Doncs aniré segurament amb la filla gran.
0: Molt bé, amb la filla gran. Doncs escolta, sí, gaudiu molt, passeu-vos-ho molt bé i que tingueu molt bon estiu.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies i felicitats al programa.
0: Gràcies.
2: Que molta companyia als que estem currant encara.
0: Molt bé, mira, exacte, una abraçada des d'aquí també dels currantes. Gràcies, sí. Carlos, una abraçada.
2: Okay.
0: I ara sí que ens quedem amb la Laura Andrés per parlar de la seva música.

0: semblant els dits, eh? Va semblant els dits tocant les tecles imaginàries.
1: Sí, sí, una mica.
0: Avui no vens amb el teclat?
1: No, avui no.
0: Avui no. Però vens amb la teva veu.
1: Sí.
0: I, evidentment, amb la teva experiència com a compositora. Què anava a dir? És una veu ja coneguda pels oients d'aquest programa, la Laura Andrés, els dijous ve a tocar, ve a connectar aquesta música amb el benestar, tan important per la nostra vida. De fet, ets una ferma defensora d'això, de que la música sana, d'alguna manera.
1: Sí, la música, bueno, això, ara mateix ho dèiem, no? La música canvia els estats. Vull dir, si te'n vas al gimnàs, necessites motivació, et posaràs un tipus de música. Si necessites, estàs davant del mar i vols connectar amb alguna cosa més emocional, posaràs una altra cosa. Vull dir que té un poder que jo crec que arriba allà on la paraula no arriba. La paraula és molt bonica, eh? A mi també m'emociona molt, soc molt lletra ferida, però reconec que la música va per un altre canal.
0: Que bonic. Sí. Què anava a dir? El que està sonant ara és el primer tema del teu darrer disc, Zero. Quin viatge ens proposes en aquest àlbum? Perquè encara potser no el conegui o ara mateix digui, ostres, estem escoltant-la, anem a veure cap on ens porta la Laura Andrés.
1: Doncs aquest és el meu quart àlbum.
0: Perdona.
1: Sí. No, tranquil·la. Normal. La vida ens atropella. Vull dir que no et preocupis, aquest àlbum és, diguem que és com una... Mira, l'altre dia, parlant amb un amic, em deia això, no? Diu Venus, el disc anterior, és un disc super oníric, super... com amb, bueno, molta fantasia, com de viatge cap a l'univers, cap a... una cosa romàntica de marxar del món perquè el món em pesa, no? I realment, Zero és com el gran apagón, saps? És com, bum, quan se't fonen els ploms i es queda tot fosc. Zero realment el que és la travessa d'un dol. I és un disc que és premonitori perquè el meu pare estava malalt i es va morir un setembre i aquest disc va néixer al març i era com la premonició de que ja està, no? Que això era imminent i em van sortir les cançons molt ràpid, en un parell de dies em van sortir totes, menys l'última, que és un bonus track, però van ser totes seguides i clar, el disc comença amb un lamento, que és aquesta cançó que sentim, que és una cançó que té molta languidesa, no? Com molt de... Bueno, quan passes un dol l'has de deixar que
0: respiri, no?
1: Exacte.
0: Que passi.
1: Sí.
0: Que ara ho estaves mig dient, però penso, no sé si amb tots els àlbums que has fet, has seguit el mateix procés, de dir, tu abans penses la narrativa i les cançons després venen, o no, o a vegades dius, faig cançons i dius, ostres, tot això crec que tot això té un sentit.
1: És al revés, sempre són les cançons primer, en el meu cas, sempre és la música primer, i no saps, és com, bueno, ja les muses comencen a donar voltes, no saps molt bé com, has de generar una mica d'espai, perquè si no, amb la vida que portem, no hi ha lloc. Muses, en plan, aparta, bitxo, però saps que no. Has de deixar una mica d'espai, però realment, en el meu cas, és primer la música, i després, de cop i volta, li vaig trobant un sentit. No és una cosa que pensi, no, faré això i ho faré així. No, és, va venint, no?
0: Primer ve la música, després
1: exacte.
0: La idea.
1: I després ve la idea conceptual, que és una idea, finalment, també molt oberta, eh? Vull dir que tampoc és una cosa molt, molt d'això, però sí.
0: I sempre és un diàleg més amb tu mateixa, o... Penso en aquesta narrativa que li dones, als àlbums, de dir, és una cosa que tu et planteges i dius, jo vull fer aquest camí, l'experimento i el transito sola, o també busques que potser hi hagi des d'oients exteriors, sigui la família, amics o gent del gremi... mentre tu crees.
1: Mentre estic component. No, en principi el faig sempre sola.
0: Vale.
1: Sempre, llavors, el que sí que faig és dir, estic anant per aquí, què us sembla, no?
0: Vale.
1: Comparteixo, sobretot amb el meu germà i la meva cunyada, que estan molt... Sí, estem com molt... De fet, són el meu equip, vull dir que... I llavors, clar, s'han de menjar tot el procés creatiu. I totes les voltes. Voleu dir? Voleu
0: dir?
1: I clar, ells no són músics, saps? I m'han donat pel seguit. M'han dit, bueno, sí...
0: Doncs pues mira, aquí estem.
1: Sí, però això sí que ho faig, sí, compartir això, però sí que el que és el procés creatiu sempre el faig sola. Sí.
0: No, això que és veritat que clar, cadascú té
1: la
0: seva manera, no?
1: Sí.
0: Per conèixer una mica més la Laura Andrés, doncs clar. Mira, ja ho sabem. Anava a dir que els discos, clar, sempre tenen temes que acaben sonant més que d'altres, sempre els típics hits, que
1: sí,
0: no? El hit. Sigui perquè agraden més, sigui perquè algú fa un TikTok, com dèiem abans, i de
1: exacte.
0: Cop i volta allò es converteix en una tendència i acaba apareixent a tots els vídeos de les influencers sortint... De les escales mecàniques per anar a Sagrada Família, coses que no entendrem mai.
1: Sí.
0: T'agradaria que això passés amb algun tema, tio? De trobar-te en un tren d'aquests, a tu?
1: No m'agradaria que passés això. El que sí que, no, la veritat és que no, em fa una mica de vergonya. Vull dir, realment és com, hòstia, no. Sí que m'agrada que la gent acompanyi els seus reels i les seves coses amb música meva. Això és molt maco. Se m'anen a la platja i posen música.
0: Sí.
1: No? Nocturna, de Laura Andrés, o no sé què, tal. I això em fa molta gràcia. Però sí que, per exemple, una cosa que m'ha passat és que tinc una cançó en aquest disc, que és Letter, que té 2 milions de reproduccions. Clar, jo no faig mainstream, vale? O sigui, 2 milions de reproduccions són moltes. Amb una llista d'Apple Music. Què passa? Bueno, el que parlàvem abans, les grans empreses amb els seus algoritmes i les seves llistes de... no diré el nom, però saps? Vull dir que jo estic molt, molt en contra, però clar, de cop i volta dius, mira, 2 milions de reproduccions, quina il·lusió.
0: Clar.
1: Dius, però fins a quin punt és mèrit meu? O mires aquesta.
0: Escoltem Letter.

0: 2 milions de reproduccions.
1: Exacte. És això. Aquest disc en general és molt, molt calma, molt down, molt, molt petit. La idea d'aquest disc és el vaig gravar amb un piano de luthier, que és un piano com vell, i es nota tot, es noten tots els martells, se sent com tota una mena de fregadissa.
0: Sí que és veritat que se sent.
1: Ah, i és com si, clar, i és com si estiguessis realment, és com si jo estigués tocant i tu estiguessis aquí al meu costat amb el caparró aquí, no?
0: Clar.
1: I jo et vaig tocant les cançons com si, no sé, com si et cantés unes nanes, no? Amb el piano. Llavors, és clar, és molt petit, i jo crec que és una música que va molt bé, i ho dic en sèrio, si tu arribes a casa teva estàs estressadíssim, doncs clar, et poses a cuinar, o estàs treballant, i gent que m'ho diu, me'l poso per treballar, em va superbé, o entro a la ronda i estic histèric, em va molt bé.
0: Clar.
1: I és això, és una música que acompanya i tal. Llavors ha passat això amb aquesta cançó, que hi ha hagut un subidon, però clar, tant de bo, no?, passés això sempre, però, yeah, però tampoc és just, perquè al final són els interessos de la indústria.
0: Yeah,
1: I en el meu, clar, vull dir, és això, vull dir, ens fan escoltar el que, i llavors ens fan que ens agradi el que, saps, ens creiem que triem realment, però no triem.
0: I escolta una cosa, aquests 2 milions de reproduccions són 2 milions d'euros?
1: Ah,
0: és a dir, tu cobres, no, cobres molt, es cobra no, molt bé això,
1: es cobra 0,000002 cada reproducció. No, no, què va, què va, què va. És que, bueno, jo en el meu cas no he ingressat mai més de 100 euros de, per trimestre, per dir alguna cosa. O sigui, en drets de reproducció, poquíssims.
0: Poquíssim. I és veritat que hi ha plataformes que paguen millor que d'altres.
1: Apple Music paga millor que Spotify, per exemple. Sí.
0: Si Spotify, sí, fet, sí, en tenir, bueno, la Clara Peia ja la coneixes, bueno, vull dir que ha fet, sí, tota la campanya dient vull sortir de Spotify perquè no crec en aquest model econòmic que tenen. Totalment legítim, vull dir, sí, evidentment, és una lluita i endavant. És veritat que, clar, implica que sortir d'aquesta roda, que és el que dèiem abans, que està molt bé, perquè tens els teus principis i tu amb això vas i, escolta, m'ho crec i no em ve, clar, de gust formar part d'aquest sistema. Ara bé, deixes d'estar en una porta d'entrada que és immensa.
1: És immensa. I llavors, és a dir, si tu pots sostenir, o sigui, és fantàstic. La cosa és que molts artistes estem, bueno...
0: Clar, clar,
1: mica,
0: clar.
1: Una mica obligat. Les rodes aquestes n'hi ha moltes a les que estem, no? Jo crec que hi ha moltes rodes. Hem d'estar presents a xarxes. Si no estàs a xarxes no ets ningú, no et veus. Si no penges, no ets ningú ni has fet res, no? Vull dir, saps?
0: Sí, sí, sí.
1: És, si no estàs actiu, no, la gent no sap ni què fas ni d'això.
0: Has de fer gires a l'estiu.
1: Clar.
0: També és un altre, exacte, tema, crec que també els artistes, perquè ara, sí, quan, vull dir, ho sabeu tots, oients, sí, també, vull dir, arriba l'estiu i és, per exemple, ho veiem en els mitjans, a dir, és quan més venen els artistes a, doncs bé, explicar-nos que seran no sé on, clar, tocant no sé quantos.
1: Clar.
0: I n'hi ha alguns que no paren.
1: No, no.
0: Que no, que crec que tu, sí que és veritat que ho tens més ben distribuït durant l'any.
1: Jo vaig fent durant l'any, sí, vaig fent formigueta, diríem. Repeteixo el mateix, jo no faig una cosa mainstream, malgrat moca molta gent i venc entrades, que això també és important.
0: I tant.
1: Vull dir que vaig, però vaig fent, ho tinc repartit durant l'any, i la veritat és que, mira, aquest estiu em va bé, perquè aquest juliol vaig fer uns quants concerts i ara a l'agost en tinc un parell, uh-huh, o tres, i ja està.
0: Escoltem una mica més de Laura Andrés i parlem d'aquest estiu que li espera.

0: No t'he portat la partitura d'aquest? La tens o no?
1: No.
0: La de zero? No te l'he portat?
1: No me l'has portat.
0: Ai, és veritat. Ja te l'he portat. Mira, avui ho he pensat quan baixava. Dic,
1: segueixes,
0: no sé si portat.
1: Segueixes fent, les partitures fent... en imprès per tothom, exacte, que estigui aprenent el piano i el toqui.
0: Sí, sí, sí, bueno, exacte, la gent que toca el piano. Crec que, és que això que dèiem, la música s'ha de compartir, però crec que de bones maneres, no? S'ha d'anar a concerts, s'ha d'escoltar la música, s'ha de poder parlar amb els artistes i dir, hòstia, m'estàs acompanyant molt, s'ha de poder tocar la música que escrivim i a mi m'agrada molt.
1: Ara, per això t'agradarà saber tant que vaig haver de parlar les classes de piano, perquè tinc molta feina, Laura.
0: Bueno, clar,
1: molta feina,
0: però molt de cul.
1: Ara, quan torni al setembre, i torni a tenir feina, no hi que menys, perquè intentaré reprendre-les. M'acaba d'escriure un oient que diu, mira, em poso Laura Andrés quan treballo.
0: Veus?
1: Ja, m'apunto aquest CD també. Mira, perfecte.
0: Ah, perfecte. Moltes gràcies.
1: Escolta,
0: que bé.
1: Què anava a dir? Està sonant Il Mondo.
0: Sí.
1: Parla'ns d'aquest tema, Laura.
0: Doncs és, justament és, diguem, el disc zero és com un trànsit, no? Comença amb Lamento i diguem que és com transites un dol, que de vegades sortim escopetejats quan tens un dol, no?
1: Sí.
0: Això és com, no, ja estic bé, vinga, bam, em vaig a... Llavors t'apuntes a fer maratons, o saps aquestes coses?
1: Sí, sí.
0: Va, mala. I crec que hem de... prendre'ns el temps. El món no ens deixa, però ens hem d'agafar el temps. I les petites coses són les que ens salven.
1: Totalment.
0: Llavors, per exemple, el segon tema és Breath, que és respira, o respirar. El tercer és Letter, que és va molt bé escriure, va molt bé escriure. És meravellós. Després hi ha un tema que es diu Rain, que és això, no? Quan surts al carrer et mulles, per exemple, i de cop et sents viu, no? Sents que hi ha alguna cosa... hi ha un tema que es diu Nostàlgia, que em connecta molt també amb el meu pare. Diguem que és tot, va fent tot un viatge i llavors arriba El Mundo, que és com aquella... Quan tens aquella sensació de, vale, jo estic aquí, no?, amb el meu dolor i les meves coses, i el món segueix girant i li importa un pito en el món.
1: Exacte.
0: Vull dir, el món seguirà girant, l'univers seguirà funcionant, no sabem com, però, saps? Vull dir, que ho intentem saber, però no ho sabem. I és com, bueno, formes part d'aquest viatge i d'aquesta dansa, doncs ja està, quan puguis, et tornes a incorporar i que sigui, doncs, això, amb una mica més de flow, no? I sense tanta resistència.
1: Que els oients que ens estiguin escoltant ara i encara no hagin vist, no hagin pogut veure la Laura Andrés en directe en un concert, la Laura fa una cosa molt bonica, que és que va explicant, no?, tot aquest...
0: Sí.
1: Vull dir, expliques, toques les cançons, però, a més, també les acompanyes en la teva veu i expliques la teva experiència, que trobo que és meravellós, perquè és un format de concert, que, a més, la Laura té el seu humor, vull dir que...
0: Sí,
1: que també
0: és
1: un moment molt maco i molt bonic amb el públic. Ho dic perquè a la Laura, ho dèiem ara, la podeu anar veient aquest estiu, de fet, a l'agost. Ara, aquest divendres, tens ja la primera cita. En aquest cas, es veu que és una combinació entre la teva música i el menjar. Explica'ns exactament en què consisteix.
0: Això és a Mas la Boella, a Tarragona, que és un lloc molt especial, molt bonic. Saps aquests tipus de masia amb un jardí espectacular, un hotel molt maco i tal? I fan coses d'aquestes, fan com concerts, llavors fan unes experiències gastronòmiques que fan un sopar d'alta cuina, no em surt, i això, i música, diguem, i un concert després. Llavors, clar, diguem que vas allà amb un entorn privilegiat, amb un sopar, saps? És aquells moments que dic jo, aquells moments bonics d'estiu.
1: Home, és guai,
0: que després te'n recordes, no? Quan estàs al mes de novembre, dius, quin fred que fot, i te'n recordes d'aquell moment.
1: I tant.
0: Que estaves allà i que hi ha aquella, com aquella cosa tan voluptuosa, no?, de l'estiu i de les nits d'estiu.
1: Sí, que bonic. Sí. Escolta una cosa, la teva música, si es pogués menjar... T'has plantejat mai això?
0: No.
1: Perquè mira, jo preparant això, vull dir, i pensant en tu, l'altre dia deia, ostres, jo si m'hagués de menjar la música de la Laura Andrés, penso que és així, com que és delicada, seria algo fresc i crec que maridaria bé amb peix, però que això és la meva olla, que jo ara a casa meva toco.
0: No, molt bé.
1: Però si m'ho compres.
0: T'ho compro.
1: A veure si hi ha peix en aquest àpat.
0: Sí que n'hi ha. Però sí, marida amb peix, és veritat, sí.
1: Molt bé. I el dia 15 d'agost...
0: Això ho faré servir en algun concert, ho
1: sàpiga. Fantàstic. El dia 15 d'agost et tindrem a la Cerdanya, en aquest cas el festival de cinema, el de menjar cinema. Què faràs allà?
0: Allà és una altra història, és una moguda també molt xula. Fan un festival de cinema molt guai.
1: Vale.
0: I llavors fan... és a dir, hi ha com projeccions visuals i música en directe. Hi ha diferents formats. Hi ha un que és orquestra, hi ha un altre que és quartet, no sé què, i jo també hi vaig. Però clar, en aquest cas no tocaré les meves peces. Bueno, segurament alguna en deixaré caure, perquè sempre aprofito. Però en aquest cas hem convingut que farem... O sigui, que revisarem dues pel·lícules, Bohemian Rhapsody i Mamma Mia. I llavors, bueno, diguem que, clar, jo tocaré el piano aquestes cançons mentre van projectant imatges i llavors, bueno, clar, la gent podrà gaudir d'això, no? Bueno, és com un remember de les pel·lícules i tot això.
1: Hòstia, que bo!
0: Sí, molt xulo. Fan com com una mena de festival que, a part de fer projeccions de pel·lícules i tal, fan això, fan aquests concerts.
1: 15 d'agost, això.
0: 15 d'agost.
1: A la Cerdanya.
0: A la Cerdanya,
1: tot això podem buscar per internet i tenim entrades per tot arreu.
0: Ho tinc a la pàgina meva, a la pàgina web, a lauraandres.com.
1: Perfecte.
0: Amb mi és tot.
1: Que, per cert, aquest divendres també hi ha entrades encara.
0: Sí, encara n'hi ha, a la Boella, és de Tarragona, a la Canonja, que ja m'ho han dit, no? no és de Tarragona. Bueno,
1: a la Canonja.
0: A la Canonja,
1: diguem-ho bé, doncs, a la Canonja. Que escolta una cosa, ets molt de cinema, tu?
0: Jo, la veritat, és que no gaire.
1: No gaire.
0: No, no. Per què?
1: Perquè t'anava a dir, clar, el piano també, amb les pel·lis de por. Crec que, o sigui, hi ha instruments, jo tinc una teoria, que és que hi ha instruments que queden bé, per, o sigui, que poden fer por i altres que no. El piano, per mi, pot ser tenebrós. La trompeta, no, per exemple.
0: La trompeta, no.
1: Una trompeta, pensa, si això m'ha d'espantar.
0: No, exacte. Un violí també pot fer por, eh?
1: Aquest... Un violí pot fer por, totalment d'acord.
0: No? Aquella mena de coses, sí. Sí, el piano també, el piano sí, pot ser molt tenebrós.
1: Exacte,
0: molt, molt,
1: el
0: molt.
1: Piano pot ser molt tètric.
0: Sí, sí, acompanya molt bé. De fet, i de fet la meva música és molt, molt... O sigui, acompanya molt bé qualsevol imatge visual, saps?
1: Meravellós.
0: És molt, molt cinematogràfica, ja m'ho han dit moltes vegades. Tia, per què no fas música per cinema?
1: Ja, clar. Bueno,
0: doncs, no sé, directores, truqueu-me.
1: Que em truqui, farem més feina.
0: No sé.
1: I l'última cosa que volia comentar amb tu també... Perquè estàs gravant un documental.
0: Sí, bueno, això...
1: Això
0: sí,
1: què?
0: Sí. Bueno, això
1: ens ho has de venir a explicar també un dia.
0: Ja vindré. Sí, perquè ara ho acabo... Acabo de gravar-lo ara a l'agost. És un documental sobre Manuel de Falla. Que és
1: molt bé.
0: I llavors bueno, fan una mica la revisió de la seva vida i coses estranyes que van passar, perquè ell es va haver d'exiliar per la Guerra Civil, ell era molt amic de Lorca, van matar Lorca, llavors la gent li va dir, tio, fot el camp, perquè és que vindran per tu. Tot i que ell no era... molt, molt revolucionari, diríem, era molt beat, molt així, però el cas és que se m'anava a viure a Argentina. I llavors, bueno, hem fet tot el recorregut, hem anat fins a Argentina a buscar, vaig anar a veure on va viure, la caseta. Ostres. On vivia, bueno, molt, molt interessant, o sigui, m'ha sorprès molt, ja t'ho explicaré.
1: Que
0: faig
1: guai.
0: Aquí, deixo el com es diu, el hype allà.
1: Sí, exacte, cliffhanger, deixes aquí. A veure, després ja ho desenvoluparem.
0: Sí.
1: Laura Andrés, moltíssimes gràcies per venir.
0: Gràcies
1: a
0: tu.
1: Un dia més, que tinguis molt bon estiu.
0: Igualment.
1: I anem parlant, perquè escolta, això. Projectes n'hi ha a cabassos.
0: I et portaré les partitures.
1: M'encanta, perfecte, quedem així. Vai. Que vagi molt bé, Laura Andrés. Són les 9:43 minuts.
2: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.

0: a aquesta hora sona Seguirem lluitant dels Catarres, perquè és la cançó que ha triat el Quim Vilamajor. Bon dia, Quim.
1: Bon dia.
0: Des de Ràdio Lleida, una setmana més. Ell és influencer, és autor del llibre Sento, la vida amb un cromosoma de més. Com estàs, Quim?
1: Estic molt bé.
0: Sí? Estàs bé, acalorat? Fa calor?
1: No. Bueno, aquí la ràdio no em fa tanta calor.
0: Aquí la ràdio no em fa tanta. Escolta, com és que has triat aquest Seguirem lluitant dels Catarres?
1: Perquè jo a vegades, el que em passa a vegades, que quan una cosa no em surt bé o m'ha sortit malament, em preocupo. I penso que llavors començo a tenir pensaments negatius de que no me'n sortiré, de que no sé quantos, que perquè m'ho han dit. Llavors sense voler em preocupo. Però aquesta cançó em fa tornar els ànims i dir, no et preocupis, segueix endavant. Encara que ens ho piguis amb la mateixa pedra, seguiràs endavant. I amb això em motivi.
0: Per poder ser més positiu,
1: quan alguna cosa no em surt bé.
0: Mira, prenc nota, perquè a mi també em passa més d'una vegada això de ensopegar amb la mateixa pedra o de ratllar-te excessivament per coses que han passat, que és com, per favor, sortim del bucle, no cal patir tant. Però és veritat, a mi també em passa això d'entrar molt en aquests cercles viciosos de pensaments intrusius, que es diu, no? De tota l'estona de, m'he equivocat, ho he fet malament, per què? Doncs mira, posant-hi música, sí. Escolta, les coses van millor. T'agraden molt els Catarres?
1: Els Catarres m'encanten. Perquè mira, no els he vist mai actuant. Però bueno, les cançons que fan m'encanten.
0: Alguns concerts sí. Que sí que hagis anat, alguns que t'agradin sí, especialment?
1: Els Catarres, potser algun Pau Patarres de Tàrrega. Uh-huh. Perquè clar, jo no ho he dit. Jo soc de Tàrrega.
0: És veritat, de Tàrrega.
1: Recordo que algun cop van tocar els Catarres. Però no n'estic segur, eh?
0: Pot ser. Bueno, aquests són patejar tota Catalunya, vull dir, no em sorprendria. Yeah. Reprenem el fil de l'última vegada que vas venir, Quim, perquè vas deixar oberta un tema que crec que és interessant, ho hem anat parlant, i crec que és interessant avui potser estirar. I que, de fet, va molt bé el Seguim lluitant, perquè el que ens ve a dir va lligat. Perquè per seguir lluitant, m'explico, oients, s'ha de ser perseverant i no tenir presses. I aquí és on tu et volies aturar avui, que l'altre dia ho deixaves com mig caure, de dir que la societat no m'exigeix coses i uns ritmes i anem a unes velocitats, i penses, un moment, per què tanta pressa? Per què tenir tanta pressa aquesta societat?
1: És que m'hi trobo, saps per què?
0: Per què?
1: Perquè la societat, avui en dia, vivim amb el que se'n diu, amb l'era de la immediatesa.
0: Oh, totalment.
1: Que tot ha de ser de seguida. Que tot ha de ser ja, al moment. I si no és al moment, la gent a vegades reacciona malament.
0: Sí.
1: I això com afecta a les persones amb síndrome de Down? Les persones amb síndrome de Down aprenem el nostre ritme i necessitem temps per entendre el que ens expliquen, que ho puguem processar amb la velocitat que anem, no ens deixen.
0: Yeah.
1: I a vegades, jo m'hi trobo, bé que a vegades per voler ajudar-me amb bona intenció, que jo ho valoro moltíssim, és com que m'exigeixen que ho hagi entendre tot de seguida, que he de ser ja, saps?
0: Sí.
1: Llavors, clar, jo em resulta molt difícil entendre-ho tot de seguida. Llavors, els altres diuen, és que per mi no seria tan difícil, jo ho entendria de seguida, vale, però jo potser necessito que m'ho tornin a explicar.
0: Clar.
1: D'una altra manera, amb paraules bones, perquè a vegades utilitzen, jo no toque la gent, quan jo no entenc, quan jo he dit que no entenc una cosa, per exemple, i em diuen, és que no entens mai res el que et dic, no m'escoltes mai. O, per exemple, diuen, és que em fan sentir malament. I clar, a mi m'agrada dir que la societat se'n doni compte com jo me sento quan m'exigeixen entendre-ho tot de seguida, saps?
0: Sí.
1: I a vegades ja noto que les persones per voler ajudar, sense voler, me contagien nervis, quan m'ensenyen les coses. Me volen ensenyar també, perquè ho aprenga bé i ho entenga bé, que moltes vegades em transmeten el seu nervionisme al meu.
0: Et contagien no, l'estrès, sí, ja.
1: Això és,
0: sí,
1: saps?
0: Sí.
1: I a mi això em fa sentir molt malament.
0: És que hi ha gent que és molt nerviosa. No sé si t'has trobat, crec que tots hem conegut algú, i segur que els oients que ens estan escoltant també tenen en ment alguna persona que és molt nerviosa. En aquests casos, tu què fas? Els dius, escolta una cosa, rebaixa revolucions, o com tu fas?
1: Jo sempre dic que expliqueu-me les coses, però per ordre. El problema està que a vegades les persones per voler ajudar també, a vegades m'expliquen les coses tot de cop, tot de seguida.
0: Yeah.
1: I a vegades sense apuntar-m'ho en paper. Saps què vull dir?
0: Sí, i a tu et va bé apuntar-ho.
1: És com si jo ho hagués d'empollar de memòria.
0: Yeah.
1: És molt difícil empollar-t'ho tot de memòria. Tot el que t'expliquen és molt difícil. I a mi el que m'agrada dir, que la societat em pogués ajudar una mica més en això.
0: Uh-huh.
1: Que em poguessin explicar les coses per ordre, no totes de cop. Perquè si no el meu cap es torna com un bombo,
0: crec que
1: ho podria entendre millor.
0: Sí, sí, no, vull dir, crec que és una cosa perfectament comprensible per tothom, perquè tothom agrairà,
1: sí.
0: I és veritat que amb les presses que hi ha, i penso ara més amb la tecnologia també, que tot
1: ja,
0: està
1: sí.
0: pensat perquè sigui immediat, que tu li puguis dir al ChatGPT com es deia no sé qui, que no sé quin any va fer no sé quantos, i en 3 segons t'ho ha de tenir, no? I penses, ostres, tota aquesta societat que va tan ràpida, que hi pugui haver moments de dir, un moment, podem parlar les coses tranquils, podem explicar-les per ordre, perquè no som màquines, ningú és una màquina.
1: Claro,
0: que a vegades se'ns oblida de dir que potser també podríem tot rebaixar un punt, perquè per assimilar els conceptes, de fet ara, si fixes, els diaris i els mitjans, totes les ràdios, ho estem explicant, que també tendim molt a tenir tota la informació a l'abast, i si són els més ràpids, però a la vegada tu preguntes, per exemple, als estudiants, quan els hi fan aquests els estudis PISA, o quan fas les enquestes, veus que cada cop la societat reté menys informació, no? Costa més. Per què? Pues perquè no ho processem, perquè no ho interioritzem, no?
1: I a mi m'agrada tenir molt temps per processar el que m'expliquen.
0: Sí, sí.
1: Però a vegades, inclús, a vegades me demanen moltes coses a la vegada. I a vegades no sé per on començar. Ho em fan sentir que tot ha de ser ja, tot urgent.
0: Sí, sí.
1: I a mi sempre m'aconsellen. Si no saps què fer, pregunta el que és més urgent. Però el que passa és que a vegades, quan me fan creure que tot ha de ser immediat i al moment, llavors, jo em sento bloquejat, saps?
0: M'agradaria també, Quim, obrir un altre meló, que és el de la vida independent.
1: Sí.
0: Perquè tu estàs vivint en un pis a Lleida. Com va ser aquest procés?
1: A veure, el procés va ser... jo des de casa dels pares em vaig proposar, em vaig motivar per aprendre a fer les coses sol, perquè volia ser més autònom cada vegada. Els meus pares em van ajudar i em van ensenyar tot el que podien. Després vaig començar una formació amb un pis llogat de l'associació, vaig fer incursions, que són un període de pràctiques, amb un dels pisos compartits, i finalment he aconseguit independitzar-me. Jo vaig aconseguir independitzar-me el 18 d'abril del 2022. Però tant, com menys els pares, no va ser fàcil, perquè mira, els meus pares, quan jo els vaig dir aquest ànim d'independència, em van dir, home, és que no ho veiem clar, perquè les persones amb síndrome de Down, perquè puguem viure en un pis, necessitem demanar l'ajuda a la pròpia llar. I els meus pares això no ho veien clar. I segona, no veien clar si sol me'n podia sortir. Se sentien com obligats a venir a ajudar de seguida i em deien frases com... No t'obsessionis per anar a viure a Lleida. I jo li deia al pare, no és cap obsessió, és una il·lusió que tinc. I el pare anava a la seva, dient, és una obsessió, és una obsessió. I la mare me recordo que deia, busquem-li un pis a prop de casa. Perquè en aquells moments em volia entendre prop, saps?
0: Sí, sí.
1: Perquè m'havien de venir a ajudar. Però jo vaig insistir tant en sentit positiu que ho vaig acabar aconseguint. I això pels pares ha sigut un aprenentatge brutal. Perquè els meus pares al final van veure que jo, vivint sol en un pis compartit amb companys, també em podia espavilar,
0: clar,
1: amb els altres, i me'n podia sortir. I ara, de fet, els meus pares estan molt contents de mi, perquè veuen que sóc feliç, que faig coses amb els companys, que faig vida amb ells, i em veuen feliç i satisfet. Perquè tot el que faig ha sigut un pas per ells, d'aprenentatge per ells i també per mi. I això ha sigut un canvi brutal.
0: Va ser difícil per això al principi?
1: Sí, va ser difícil. Perquè al començament jo tenia por i tenia patiment.
0: De què tenies por?
1: No, perquè jo anticipava. La ment és molt poderosa. I jo anticipava. I si no m'entendré bé amb els companys? I si haig de viure amb persones que no són iguals que jo? Saps? Llavors, com que jo anticipava coses, vaig passar una temporada que em marejava al bus, però això es va passar. Saps com?
0: Com?
1: A classes, al confinament, del Covid em va fer dir, eps, aquí està passant alguna cosa. Jo ho vaig viure així, que no funcioni. Llavors em vaig confinar a casa, perquè hi havia el coronavirus. Això em va ajudar. Per estar més tranquil. I per poder tornar a aprendre la formació al pis per acabar aconseguint la independència possible. Vaig viure al pis de Carregués, després vaig viure en un altre pis al carrer Francolí, vaig viure en un altre pis i ara estic al pis que estic ara, que ho tinc tot a prop. Tinc una estació de busos a prop, la cambra de comerç a prop, tot a prop.
0: Ho tens tot a tocar. Escolta, però és una gran sort aquesta, eh? Què anava a dir? Quanta gent sou al pis per això ara?
1: Abans vivíem amb mediadores, abans.
0: Vale.
1: Ara vivim, o sigui, al pis som 5 i són companys meus de l'associació d'Onyeda.
0: Vale.
1: Però vivim sense mediadores. És a dir, en el nostre dia a dia ens espavirem, cuinem, fem les tasques de neteja del pis, fem la llista de la compra, anem a comprar i ho fem tot nosaltres sols, però l'associació està al darrere per si necessitem ajuda en alguna cosa. Mm-hmm. És a dir, l'ajuda la tenim igual. El que passa és que som més autònoms. Abans vivíem amb mediadores, que també estava molt bé, perquè fèiem amistats, però ara això ha canviat.
0: T'anava a dir, Quim, abans d'acomiadar-te, ara ho has deixat mig caure, dius, la feina, que és a la cambra de comerç, la tens aquí al costat. L'última vegada també ens vas dir una mica que el que feies. Explica'ns, perquè crec que també és important i ho volia reivindicar, no?, la importància de les empreses que contracten persones que tenen síndrome de Down.
1: Sí, correcte. Aquest tema és un tema que actualment encara està passant. És a dir, les persones amb síndrome de Down i amb discapacitat intel·lectual costa molt la feina. Saps per què?
0: Per què?
1: Primera, perquè els empresaris tenen por, tenen dubtes a l'hora de contractar una persona amb síndrome de Down o amb discapacitat. Es pregunten, sabrà fer la feina com un altre? Se'ns sortirà? Sabrà demanar ajuda? I a vegades aquests dubtes tanquen les portes a les persones amb síndrome de Down, saps?
0: Clar.
1: O per exemple, o creuen que no serem capaços d'entendre la feina que ens manen, o que no serem capaços de activar papers o posar clapes als papers. Com que tenen aquests dubtes, ens tanquen les portes. Mm. Cal tancar les portes fa que les persones amb síndrome de Down i amb discapacitat estiguin passant per mil, com se diu ara, processos de selecció de treball i no ens agafen.
0: Yeah.
1: Aquesta és una de les dificultats. Una altra dificultat que hi ha és la falta de recursos. Perquè a vegades les empreses no adapten bé la feina a les capacitats que tenim. Perquè no coneixen el potencial que tenim. I a vegades no saben com adaptar la feina que ens puguin manar a les nostres capacitats. I això és preocupant. És una realitat molt preocupant. Però jo haig de dir que estic a la Cambra de Comerç, que a més, al començament em va costar entendre com passar les trucades al telèfon, i ara ho faig perfecte. I també estic a la Cambra de Comerç i el que faig és portar valor a les empreses. Les empreses necessiten persones amb síndrome de Down treballant, que vegin a les persones amb síndrome de Down treballant perquè s'han donat en compte que aporten molt de valor a les empreses. Jo, quan arribo a la Cambra de Comerç, saludo els companys, quan arribo. Vaig per oficina, a saludar els companys, a portar alegria, a portar somriure, a portar bon ambient, a portar motivació. Inclús els faig reflexions de coach, que molts empresaris
0: no s'ho pensen.
1: Vull dir que és un gran valor que tinguin persones amb síndrome de Down a les empreses, perquè nosaltres aportem molt i com a empreses també aprenen de nosaltres.
0: I tant.
1: I això és molt important.
0: Doncs que important això, Quim. M'agrada molt aquest missatge amb el que acabem avui. Moltíssimes gràcies, Quim Vilamajor. Que tinguis bona setmana i sapigueu, oients, que tot el que en parlem

0: Avui amb el racó de pensar de l'Aiman Raisali parlant de la febre dels Therians, del que també parlarem amb l'Evelyn Segura, que ve a explicar-nos coses dels dinosaures. Després l'Albert Pla i en Peyu visiten l'Aquí Catalunya per presentar Hamlet i ens n'anem cap al 1998 amb en Sergi López i la cançó del dia.
1: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Us ho deia, tenim sorteig avui, sorteig d'entrades, i ja va bé, per començar setmana, una mica de color. Tingueu el telèfon a punt, apunteu-lo, 93 344 1411, Cristina García. Per què són aquestes entrades que sortegem avui i que anirem sortejant al llarg de la setmana?
3: Doncs mira, Marina, són per una obra al Teatre Romea, una obra protagonitzada per Lluís Omar, que és Adrià, un mandatari, segons el text, tan savi i magnífic com, sec i contradictori. És una adaptació, val? L'obra es diu Memòries d'Adriano, al Teatre Romea. Són dues entrades, és a dir, una entrada doble que sortegem ara mateix per l'obra el dia 6 d'abril a les 5 i mitja de la tarda al Teatre Romea de Barcelona. Podeu trucar, de fet ja estan trucant, Marina. Si et sembla, agafa una trucada.
2: Vinga, a veure qui s'emporta aquest premi. Home, 6 d'abril, a 6:15 de la tarda, és un bon moment, una bona època, una entrada doble, mai no està malament per anar al teatre. Sabeu que tenim molt d'èxit últimament al teatre a casa nostra, que les sales estan absolutament plenes. Tinc la Cristina García agafant aquesta trucada de telèfon, perquè no cal que seguiu trucant, ja tenim el primer guanyador, ara mateix el saludem, la saludem, de fet, a la Paquita. Paquita, què tal?
4: Bon dia!
2: Enhorabona!
4: De Barcelona, del carrer Espronceda, de Navas.
2: Ens truques de Barcelona, et dic enhorabona per aquestes entrades. La volies anar a veure, Memòries d'Adriano, el Lluís Omar?
4: I tant, i tant. El Lluís Tosar m'encanta.
2: Lluís Omar, com... Lluís Omar.
4: Ah, Lluís Omar, perdó.
2: No és el Tosar.
4: M'encanta.
2: És l'altre Lluís, també és bo, també és dels bons, eh? És un dels bons actors que tenim aquí a casa nostra,
4: que
2: és català.
4: Sí, sí, però ja el conec, eh? L'Omar també, a més és més veterani.
2: Exacte, sí, sí. Amb qui aniràs, Paquita?
4: Doncs amb el meu home.
2: Amb el teu home, clar que sí. Sempre està bé tenir un plan de parella per sortir i anar al teatre. Doncs una abraçada i enhorabona, Paquita, de debò.
4: Moltíssimes gràcies.
2: Que vagi molt
4: bé.
2: Adéu,
4: bon dia.
2: Carles Francino, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia.
2: Iman Raisali.
5: M'ha agradat molt això de tenir plans de parella. Sí, sí, està molt bé.
2: No, està bé.
5: Sí.
2: Sí, home, i si és per anar al teatre i és obra gratis, imagina't. Encara que sigui Lluís Omar i no Lluís Tosar, no passa res. Mira, precisament d'això volies parlar tu, Carles, avui, no? De la desinformació.
5: No, exactament no. Això és una confusió, això és una confusió.
2: Volies parlar-nos de la desinformació, és el que t'ha fet pensar a tu aquests últims dies.
5: Bueno, és que aquesta setmana passada vaig estar a Bilbao al lliurament dels Premis Alejandro Echevarría, que van ja per la quarta edició, i vaig tornar molt, molt reconfortat per la quantitat de projectes que estan en marxa a diferents escales, a més, contra la desinformació, però al mateix temps acollonit per la dimensió de l'amenaça que tota la gent, experts, sociòlegs, filòsofs i tant, es van donar cita allà per la dimensió de l'amenaça. I amb una tercera conclusió, que em sembla que escombrem cap a casa, però que em sembla molt evident. Estic convençut que més que mai tenim un paper fonamental els mitjans que en diem convencionals, que jo prefereixo dir mitjans seriosos, o que aspirem a la serietat, tenim un paper fonamental per intentar, en fi, buscar sortides en aquesta selva de la desinformació, que és un negoci, però que sobretot és un negoci molt gran, però sobretot jo crec que és un moviment polític que pretén dues coses. Que no ens creiem res, que tot ho posem en dubte, i que no creiem en res. És una batalla per la confiança en la que hem d'estar els periodistes, han d'estar els ciutadans també, amatents a qualsevol cosa que els hi arribi, no tragar-s'ho de manera absolutament passiva, i això té a veure amb persones individuals, institucions, empreses, mitjans, etc. I si cal invertir diners, molts diners, per combatre aquest negoci, aquest fenomen, aquesta xacra de la desinformació, jo crec que ha de ser una prioritat a totes les agendes. M'ha fet pensar molt aquesta setmana, això, sincerament. Avui La Vanguardia, que fa un suplement pels 175 anys al diari, fa una editorial

0: parlant precisament també d'això.
1: Avui en parla el Màrius Serra, de fet, a La Vanguardia, desinformació acumulada. Aquest article sembla que t'hagi llegit el pensament. Trenca una llança pels joves també en tot això, perquè d'alguna manera tendim a culpar-los amb ells de... aquests no s'enteren de res, aquests estan tot el dia ficats a les xarxes socials, i el que diu és, escolta, els mitjans també desinformen. Alguns mitjans, aquests que deies tu, convencionals, no els seriosos, però els convencionals n'hi ha que també desinformen. I tu deies, clar, aquí hi ha una feina o una responsabilitat que tenim nosaltres, però és difícil i d'alguna manera em lliga a la desmobilització que estan vivint les esquerres, no? O l'espai a l'esquerra del Partit Socialista. Al final, el gran repte és com mobilitzes totes aquestes generacions perquè connectin amb tu. No? Perquè ho tenen fàcil, això de consumir el que es troben a les xarxes socials. Però tu com els sedueixes perquè vinguin a tu?
0: I com engresques a la gent si l'espectacle que veus dia a dia a la política, sobretot els temples a la política, com els congressos dels diputats, són una olla de grills, on la gent s'insulta, on no hi ha cap tipus de respecte a l'adversari, on l'adversari es converteix en enemic, on l'insult l'hem normalitzat? Com volem engrescar la gent en aquest ambient? Però això no és una cosa que passi per casualitat. És, en gran part, incentivat per aquest moviment, per aquesta gent poderosa que domina sobretot les xarxes, que tenen la intenció, insisteixo, de que perdem la confiança en el sistema. Aquesta és una operació de i no es teoria conspiranoica que estic explicant, de veritat. És una operació de molta profunditat que ataca les bases mateixes del nostre sistema de convivència. Hem de ser conscients d'això. El que passa que, clar, i no hem de depositar tota la responsabilitat només a la política, que també... Un estudi que es va presentar en aquell lliurament de prèmits que dic assegura que el 80% de la desinformació està generada en l'univers de la política. El segon estrat en importància té a veure amb la immigració. I després hi ha una sèrie de qüestions amb percentatges menys elevats que també tenen una certa rellevància, però els grossos, el gran ventilador de merda, si se'm permet, està en l'univers de la política. I cuidado que no estic desacreditant la política, sempre m'esmerço molt en insistir en això, perquè fora de la política només hi ha selva. Però hem confós el que és la política amb la partitocràcia i amb el sàlvame dels partits. I els mitjans de comunicació, en aquest sentit, crec que també tenim una responsabilitat de regalar-los tant d'espai i tants minuts.
1: Clar,
0: per les seves cosetes. Hem de parlar dels projectes, hem de parlar sobretot de les coses que fan, fiscalitzar la feina dels governs, de les institucions, veure el que fan bé, el que fan malament, però no hem de convertir-nos en uns simples altaveus per amplificar totes les seves baralletes i els seus missatges, que en més o en ocasió, insisteixo, són falsos.
1: Baralletes i missatges tòxics, que sovint estan ja pensats i planificats perquè siguin una càpsula, no?, de X segons que pugui quedar bé en un mitjà de comunicació o a la finestra de les xarxes socials. Iman, tu que d'alguna manera, en aquest tet-a-tet amb el Francino, representes les generacions de després, com ho veus?
2: Totalment d'acord, sobretot el que tu comentaves ara, no? Al final, moltes vegades es fan notícies pensades pels clips que es poden viralitzar a les xarxes socials. Per tant, ens estem trobant amb molta gent, especialment gent jove, que el que està fent és informar-se a través d'aquests clips de que duren 25 segons, 30 segons, on la notícia, òbviament, no es pot donar cap notícia important i seriosa i rigorosa en 30 segons. Per tant, també hi ha com tanta informació que dius tu... Quina em crec i quina no. Al final cadascú es porta la notícia cap al seu terreny i aquí ens trobem amb molta joventut que diu, és que a mi no connecto ni amb aquesta part, ni amb aquesta part, ni amb aquesta part, i s'acaben, doncs mira, o passen de la política, que és el que està passant des d'allà fa molts anys, o el que fan és, doncs mira, inventar-se una mica el que enquadra amb els seus valors i les seves ideologies.
0: És impossible pair tal, i això és una estratègia també. Això, per exemple, és una de les claus del moviment de Trump. És a dir, és dir tantes animalades i posar en marxa tantes coses al mateix temps que encara no estàs intentant pair la primera que ja en tens una altra al damunt. És a dir, aquest diluvi, aquest bombardeig d'inputs de tot tipus, alguns més seriosos, altres menys i tal, fa que el cap no funcioni. És que és
2: que ha deixat de ser seriós a la política. Jo quan era molt més jove que ara, jo veia els polítics i parlaven i es feien respectar, tenien certa autoritat, certa seriositat. Avui en dia és un circ absolut.
1: Sí que és, però és veritat que tampoc podem caure en la generalització extrema a tot això.
2: Clar,
1: és veritat que uns arrosseguen els altres i que ho acabem veient, i després aquí també hi ha un garbuix amb
2: però hi hauria d'haver certa exemplaritat, penso jo, no?
1: Com s'ha d'adreçar la política, però també els mitjans de comunicació, sí, sí. Per el que us deia, per intentar mobilitzar les noves generacions perquè puguin sentir-se atretes també i connectar i escoltar, sobretot el que s'està dient, sigui des de la política, des dels mitjans de convencionals. I aquí el que veiem també és una tendència a la simplificació del missatge. I aquest article del qual parlàvem, del Màrius Serra, sí, cita l'Observatori de la Qualitat Lingüística de l'Institut d'Estudis Catalans, que, mm-hmm, que acaba de publicar un informe sobre els usos lingüístics d'una desena de podcasts en català, i diu que els marcadors col·loquials, les fórmules que es repeteixen per mantenir la fluïdesa, són, vaja, absolutament reiterades. O sigui, o sea, vull dir, pues, rotllo en plan...
0: En plan.
2: Si ho diem molt les joves, això de... En plan. Però sí, al final també em trobo molta gent jove que el que necessita és un discurs clar, perquè la claredat dona seguretat.
1: Però pot ser clar sense ser simplista, no?
2: Sense ser simplista, exacte, totalment. El que passa avui, exacte, en dia és que, clar, ens trobem amb dues idees molt polaritzades, no? Amb una dreta que amb idees molt, molt, molt simples et resumeixen, bueno, problemes i situacions molt, sí, complexes de la realitat del nostre país, i ens trobem amb una esquerra molt ambigua a vegades, poc clara, que genera aquesta confusió entre la joventut.
1: I sobretot, ho hem vist amb el burca, i tu n'has parlat aquests
2: dies.
1: I jo n'he
2: parlat del burca
1: aquests... O amb el vel, és igual, amb el vel, sí, integral. Vel integral, sí, sí, no, perquè no, va en contra de la llibertat de la dona, punt, ja està, sí, clar. I, sí, però a partir d'aquí totes les arestes, què, no?
2: Exacte, estem parlant d'una idea molt complexa i molt delicada, perquè no deixem de parlar de llibertats i de persones i de dones, que ja de per si estan molt discriminades socialment, d'una forma com molt generalista, sense, tant, no sé, sense separar què és un burca del que és un vel, del que és un niqab, perquè tu dius un burca i la gent, o un vel, i la gent es pensa que vas tota tapada. No, és que... El burka no existeix a l'Alcorà, no és islàmic, per tant no és una peça religiosa, per tant no estem atentant contra la llibertat de les dones o de la llibertat religiosa, però al vel doncs estaríem parlant de cosa molt diferent. Per tant, et trobes en situacions de que es dona una notícia molt simple i molt senzilla, però estem parlant de coses molt complexes, no?
1: Que la desinformació justament ens lliga perfectament pel que volem parlar amb tu, que és el que t'ha fet pensar tu aquests últims dies i que té a veure amb aquest fenomen que sona l'histèria.
3: Gent que el tonto, bueno, la veritat. Bueno.
4: Hem vingut principalment més que res perquè la curiositat de a veure què fan, què passa.
5: Hi ha vingut molta gent, llavors no hem pogut veure res.
6: Ha vingut molta gent i molt mal.
1: Aquests són alguns dels que van anar a la manifestació, a la quedada que s'havia organitzat aquest cap de setmana a diversos punts de l'estat i també aquí a Barcelona, a l'Arc de Triomf.
7: Correcte, 6:45 de la tarda és quan hi vaig ser jo, a Arc de Triomf. Em vaig trobar aquesta arribada massiva, podria dir pràcticament, de la gent, de desenes de persones, de joves, en la seva gran majoria, sortint del metro. Davant d'Arc de Triomf portaven música alguns, grups d'amics que amb el mòbil a punt per gravar. Entre les converses que vaig captar, alguns deien: a veure quants tèriams veiem, vaya friquis, no n'hi haurà cap. Perquè, clar, penseu que venim de diverses trobades, com deies ara, a Espanya, a diferents punts, que han estat fallides. Per exemple, a Saragossa eren 4 gats, titular de El Espanyol, que ens va fer bastanta gràcia.
0: Gats.
7: Fàcil. 4 gats. A Barcelona, 3/4 del mateix, hi havia 2 tèriams quan vaig arribar-hi jo i centenars de joves, 3.000 en total, segons els recomptes que han fet la Guàrdia Urbana, i un d'ells era un noi amb mascareta de gat, feia un pulso, allò de veure qui té més força amb el braç, contra un humà no Therian, podríem dir. Us heu d'imaginar tot de gent encerclant-los, de manera que des de la 7a fila, per entendre's, no es veia absolutament res. Per això hi havia gent a coll d'altres, com per exemple aquesta noia.
8: He vist un nen, suposo, amb una màscara de gat gris i tothom li està fent fotos i l'estan rodejant. És super raro. Sí, bueno, allà també n'he vist un amb unes orelletes blanques, però no sé si n'hi ha més.
7: Aquest noi de les orelletes blanques que deia, peludes, anava vestit de carrer, no disfressat d'animal, i vaig topar amb un altre grup d'amigues.
9: Bueno, pues a mirar-los.
10: A veure, hem vist que hi havia una quedada i hem vingut a veure.
11: A la quedada, ja.
12: Coneixeu per això algú que sigui Therian?
13: No, però al principi pensàvem que eren com falsos, perquè no hem vist ningú mai.
14: Perquè pensàvem que era fet per intel·ligència artificial o alguna cosa així.
7: Clar, això és una moda perquè alguns creuen que sí, altres no tant. El que va quedar demostrat és que aquesta bombolla de les xarxes i els mitjans, també que ho cobrim, perquè també n'hem parlat moltíssim, fa agafar aquestes dimensions a realitats que potser són anecdòtiques, que és el que ens deien, no? De fins i tot dubtar, de dir, això realment existeix? És intel·ligència artificial?
1: Ara vaig amb tu, perquè m'agradarà saber la teva lectura, Iman, com a psicòloga, però abans vull incorporar la conversa l'Alfonso Congostrina, company del País, que ha escrit, que ha estudiat això d'aquest moviment, el Therian. Què tal? Bon dia.
15: Bon dia, com esteu?
1: Comencem per la definició, Alfonso. Un Therian, què és? Ai.
15: A veure, he de dir que jo fins la setmana passada no sabia que era un Therian. Llavors, quan
1: ni tu ni la major part de la població.
0: Ni tu, ni ningú.
15: Sí. Exactament, i això ha sigut un fenomen que mai un palabra amb aquestes característiques havia posat tan de moda en tan poc temps i amb tanta poca gent, com ha dit la companya, que militi en aquest fenomen. Què és un Therian, no? Em preguntes, pues són adolescents que s'identifiquen com animals, però sabent que són humans. És complicat, la gran frase d'aquests dies és: a mi això m'ha agafat gran, per suposat que m'ha agafat gran, però és a dir, són adolescents que saben que són humans, però que s'identifiquen amb un gat, amb un gos, amb una guineu, amb un cèrvol, amb el que vulguin. No he vist Therians que s'identifiquin amb insectes, no els he vist, no sé si hi ha. S'identifiquen i els agrada agafar d'alguna manera la identitat d'aquests animals amb què s'identifiquen, i amb una careta únicament poden dir que són gossos, fer quatre carreres, intentar ser com un gos, agafar el comportament d'un gos, i ja està, i altra cosa, mariposa.
1: Clar, la millor definició segurament de tot aquest fenomen, i ho deia jo a primera hora del matí, me la feia una amiga que a més és professora d'Institut al Vallès, i em deia, diu: fa molts dies que els meus alumnes parlen dels Therian, però ningú en coneix a cap de Therian, no? És a dir, com aquesta bombolla que mencionava abans la Laura Estrada s'ha generat aquí a les xarxes socials, que a més, això de persones que s'identifiquen espiritualment amb animals, això ha existit des de fa més temps enrere. És a dir, el que passa és que ara ha explotat, no?, com tot un fenomen, i això ens porta a preguntar també, i tu, Iman, que ets psicòloga, no sé si en saps apuntar si realment hi ha un problema psicològic o alguna raó psicològica al darrere d'això.
2: Clar, jo la pregunta que em feia era: hem de riure o no hem de riure per això? O sigui, és un tema seriós o és un tema així de conya que podem fer el riure uns dies i ja es passarà? Hem de tenir en compte, això molt important, que el cervell al final humà continua en procés de maduració fins aproximadament als 24 o 25 anys, no? Sobretot les àrees implicades en regulació emocional, la presa de decisions, i aquí la paraula important, la construcció de la identitat, no? I aquí és com per mi la paraula com més clau, no? L'adolescència i la joventut primerenca són etapes marcades per una exploració intensa del qui soc, d'alguna forma. Sobretot per la necessitat de, en primer lloc, diferenciar-se i a l'hora de sentir-se que formes part, no?, d'un grup, que això sempre doncs hem sobreviscut gràcies a formar part d'una comunitat, d'alguna forma, en aquest context, adoptar identitats alternatives o formes d'expressió no convencionals com aquesta pot funcionar com una manera també de donar forma a emocions complexes, de buscar singularitat i diferenciar-te, o expressar parts internes que costen a vegades de verbalitzar. Per tant, alguns poden pensar que tot això és una manera de cridar l'atenció, maybe, we don't know, però potser també seria més assustat potser preguntar-se si és una manera de comunicar alguna necessitat, no? Què ens volen dir amb això? Tota conducta humana transmet informació, està clar. Necessitat de ser vist, de ser reconegut, de pertànyer, de diferenciar-se o d'escapar temporalment d'alguna situació.
1: Clar, però això és propi intrínsec de l'adolescent de tota la vida, sí, també, no? Clar, és que jo, buscant informació sobre els Therian, veia, una de les coses que surt, una de les primeres cerques que surt és: mi hijo es Therian, ¿qué hago? Yeah. No? Mi hijo dice que es Therian, ¿qué hago?
2: Deixa quantes que passi el temps. Al final és
0: això. El mòbil, lo primer.
2: Treure el mòbil.
0: No, jo crec de veritat, que sí. Res d'això n'estaríem parlant sense l'aparador digital. 100%. És que estem parlant d'un fenomen, d'un moviment, bueno, però quanta gent li afecta això? Això és un repte més d'aquests que circulen, com fotre's 12 pastilles de paracetamol, que és molt més perillós, prefereixo una amb el cap de gat o de gos, sí, fent el ruc, que no l'altre que es foti medicaments. Però és que res d'això funcionaria sense TikTok, sense l'altaveu enorme que té qualsevol tipus de comportament, diguem-ne, entre cometes, disruptiu. Naturalment que hi ha raons psicològiques perquè un adolescent o un jove cridi l'atenció o vulgui sentir-se que pertany a algun tipus de grup. Però això en concret, i jo faria el que deia abans, una reflexió també del nostre paper com a mitjans. Si hem de donar molt altaveu a poc aquestes coses, i si som capaços de mesurar la importància d'un moviment o la xorrada de quatre, no sé, que s'han inventat ara això, És que, de veritat, és que hi havia un vídeo circulant l'altre dia d'una senyora que entra en un taxi a Mèxic, sí, amb com a cap de gos. ¿Dónde vamos? ¡Guau! ¡Guau! I vagin a la merda. Escolti, ves, home, ves por ahí.
1: El problema associat a tot això que s'afegeix aquí és tota la campanya d'odi associada a tot aquest moviment, tot el que ha generat, no? L'Aimant deia, ens n'hem d'enfotre, ens n'hem d'enriure de tot això, mira, cadascú individualment a casa seva que faci el que vulgui, però és veritat que associat a això i en aquest submón paral·lel que són les xarxes, hi ha existit aquesta campanya d'odi també, i de fet es va veure al carrer Alfonso perquè va acabar amb persones detingudes, això.
0: Sí.
2: Qui era més animal?
15: El dissabte van anar 3.000 persones a aquesta concentració. Si fos una altra mobilització, estem parlant de 3.000 persones que van de públic a veure la manifestació, eh? És a dir, i fa unes setmanes va haver una manifestació per la crisi de Rodalies que va tenir exactament el mateix número d'assistents, el qual també ve a dir quines són les prioritats. El problema que tenim, jo crec que és que hem perdut el discurs amb l'adolescència. És a dir, fan aquestes coses que a nosaltres ens agafa grans i que són extravagants i que no entenem, i ho fan, entenc, com a d'alguna manera, d'una manera revolucionària totalment. Revolucionària a la seva. I sota el nostre prisma, com deia Carles, és raro. És raro.
1: Clar, però les coses que fan els adolescents han estat rares sota la vida, no?
15: Totalment, totalment. El que passa que ja em dona la sensació que ja, com sempre últimament, que l'ultradreta s'està apropant. Si no, mira els aldarulls, mira el que cridaven, mira tot el que passava.
1: Què cridaven?
15: Cridaven el que canten tots els adolescents últimament, que són, bueno, Pedro Sánchez, hijo de puta. És a dir, cridaven això. És a dir, tota manifestació d'adolescent sembla que acabi amb això.
1: Però per això, i una mica al fil del que deia el Francino també, de que els mitjans no ens hem de fer ressò. Home, quan hi ha un moment en què veiem que l'extrema dreta d'alguna manera intenta instrumentalitzar-ho, potser sí que hem de dir, escolteu, vigileu, perquè està passant això. No, Carles? És a dir, és veritat que el debat l'hem tingut, i l'hem tingut com a redacció, i segur que el País, Alfonso, vosaltres també.
15: Sí.
1: Què hem de fer amb això i en quin moment hem de situar-ho com un titular dins de l'informatiu?
0: Jo et puc dir el que vam fer nosaltres a La Ventana la setmana passada. Algú va proposar aquest tema un dia, dos, i jo vaig decidir que no ho fes. No sé si encertada o desencertadament. Jo vaig decidir que no ho fèiem. Que no. Però, bueno, és una opció, eh? És una... Jo et vaig dir el que vam fer nosaltres.
1: Sí. No, i nosaltres vam tenir aquest debat, i no el vam fer, vam parlar de la quedada en algun moment la setmana passada, però vam decidir també que volíem obrir aquesta finestra dins d'aquest espai, que és el Racó de Pensar, per...
0: Per
1: explicar què està passant, també, no? Perquè si això passa, i això està passant en congregacions de joves, on al final la consigna que es crida és Pedro Sánchez, hijo de puta, com ens deia l'Alfonso, no sé. Vosaltres com ho veu resoldre, això?
15: El gran problema que tenim els mitjans de comunicació, parlo, és que hem perdut molta força. És a dir, l'ultradreta sap que amb les xarxes socials no necessita els mitjans de comunicació, que són els que... I com hem perdut tanta força i els adolescents tenen són més adeptes a les xarxes socials que els mitjans de comunicació tradicionals. I, per altra banda, crec que aquesta regulació que va proposar el govern central de les xarxes socials, ells s'han pres com un atac personal. Tot això és un caldo de cultiu ideal perquè l'adolescència estigui més a prop de l'altra dreta que més
0: no només l'adolescència, Alfonso, les enquestes publicades la setmana passada diuen que els nois fonamentalment d'entre 18 i 28 anys, més del 40% votarà Vox. El 50% d'aquesta franja d'edat considera que s'hauria de celebrar el Dia de l'Orgull Heterosexual. El 40 i tants... Les dades són tremendes. O sigui, és que són per acollonir-se. Llavors, jo tampoc tinc la resposta al que hem de fer davant d'això, però que han colonitzat aquest món digital on la gent, no només adolescent, perquè 28 anys ja ets una miqueta més que adolescent, la gent que navega per aquí, escolta, no sé... Avui per avui la tenim perduda la batalla, però crec que s'ha de donar d'alguna manera, perquè és que si no anem al... En fi, no s'entenem.
2: Està clar, jo crec que aquesta situació també ens fa reflexionar molt de què estem fent malament. No sabem com respondre davant d'aquesta situació, està clar, però sí, què estem fent malament? Perquè el discurs d'una banda cala més que el discurs de l'esquerra, no? Per tant, aquí també una mica de reflexió, d'introspecció i anàlisis, perquè estem en un punt bastant crític i fa bastanta por.
1: Perquè en el cas de l'extrema dreta, jo tinc la ferma convicció que no són més, simplement és que estan més ben organitzats.
2: Fan més soroll.
1: Però vaja. Alfonso Congostrina, periodista del País, moltíssimes gràcies.
15: A vosaltres.
1: I ja que estem parlant d'animalons, Evelyn Segura, la nostra biòloga i divulgadora, què tal? Bon dia.
16: Bon dia. No, escoltant-vos molt atenta i prenent nota. Realment, déu-n'hi-do quin meló, això. Sí. No, jo sí que tinc algunes idees de per què ho estem fent tan malament i crec que estem super desconnectats.
0: Pues digues.
16: Jo crec que estem desconnectats entre nosaltres. O sigui, la vida que tenim ara, treballem massa. Mm-hmm. Això ens fa tenir unes vides molt individuals, molt consumistes, que busquem la felicitat i la... No? I el sistema de recompensa l'alimentem simplement en omplir forats, i el que necessitem és socialitzar, passejar per la natura, tenir temps per estar amb la família, per estar amb la gent que realment ens alimenta, i de dedicar temps als nostres fills, perquè ara estem delegant les cures i l'educació a persones que no som els propis pares, i crec que hem de fer una mica més de tornar una mica en costums més antigues, que era fer més tribu, era fer més...
0: Però això no passa per casualitat, eh?
16: No, ja t'ho dic, treballem massa.
0: No passa per casualitat, eh? I a més hi ha una màxima, és a dir, un ciutadà que estigui associat amb altres, què farà? Reclamar drets. Un ciutadà que visqui en una bombolla comprarà qualsevol solució que li venguin. I en aquest, estic totalment d'acord amb tu, i en aquesta realitat estem.
16: Quan estem desconnectats som vulnerables, i això vol dir que som diana fàcil per qualsevol discurs que sobretot ens encengui la indignació, la disconformitat, i crec que no sé, necessitem discursos positius i bonics.
2: Evelyn for president.
1: ens quedem parlant d'animalons, però dels de veritat.
16: Vinga, va.
1: Perquè a vegades, segons amb quins humans, millor sentir-se identificat.
16: Amb un animal. Els humans som una mica animalons, alguns més bèsties que els altres.
1: Que ara parlarem... Vaja, si us voleu quedar a escoltar, us hi convido, Francino i Man van descobrir un dinosaure ara fa uns dies al desert del Sàhara, i en volem saber una mica més, i tenim un dels homes que va formar part d'aquesta expedició. Iman, Francino, una abraçada, gràcies.
0: Que vagi bé, una abraçada molt gran. Adéu-siau.
17: Aquí, Catalunya.

0: Evelyn, què tal? Això fa uns dies va sortir publicat en una revista científica un descobriment d'un dinosaure espectacular al desert del Sàhara, 13 metres de llargària, una cresta impressionant al cap, i la notícia diu una cosa que ens ha deixat a tots integrats, perquè és la primera vegada en més d'un segle que es troba material de crani d'un espinosaurus, així és com es coneix aquesta nova espècie. De quin dinosaure estem parlant exactament? Com ens l'hem d'imaginar?
1: Doncs mira, a veure, els que tenim nens, jo crec que o que som fanàtics de Jurassic World i totes aquestes històries, crec que el tenim bastant visualitzat. A veure, us heu d'imaginar un dinosaure tetràpode, és a dir, té quatre potes, vale? S'aguanta per les potes del darrere, són molt més musculoses i més grans, i té un musell, vale? Ens hem d'imaginar un crani amb un musell molt, molt allargat, a l'estil d'un cocodril. Les dents no són serrades, com podríem imaginar la d'un cocodril, la d'un tauró, sinó que és més aviat, doncs, còniques, llises, perquè menja sobretot peix.
0: Uh-huh. Sí, com les d'un dofí són.
1: Sí, més còniques, més punxegudes també, i a més estan com intercalades, però sobretot són molt efectives per capturar peixos. I també deies ara, no, quan anunciaves aquesta notícia, és que té una cresta. No només una cresta al cap, sinó també una cresta a l'esquena. Espinosaurus ve d'espina, per tant té com una mena de vela a l'esquena, que sobretot és el que més el caracteritza.
0: Però és aquest que a Jurassic Park li escup un verí en un, que va amb un cotxe, no apareix allà a Jurassic Park?
1: Crec que a l'última pel·lícula sí que apareix.
0: Un cada cop es desplega així,
1: que estava a punt de portar-te un nino d'espinosaures així, que fa soroll i tot, que tenen els meus fills, que els hi ha portat els Reis aquest any. Crec que a l'última pel·lícula, l'última entrega, sí que sortia un espinosaure.
0: I estem parlant, clar, d'un dinosaure que menjava peix i el troben al mig del desert.
1: Clar, és que el món tal i com està ara no ha sigut sempre així, encara que a vegades ens costi pensar que, no, que les coses han sigut diferents en el passat. Doncs sí, han sigut diferents en el passat i seran diferents en el futur. Allà on ara hi ha un desert, antigament hi havia una zona d'aiguamolls, perquè aquest animal està associat sempre a zones d'aigua. Llavors, sobretot és important aquesta troballa, no només per al fet d'aquest cas, ara en parlarem, que s'ha trobat un crani, sinó també perquè ens hem d'imaginar aquesta zona del Sàhara molt frondosa, molt verda, amb molta vegetació, amb molts peixos, plena de rius, per tant era totalment diferent en el passat a com avui la podem trobar. I també l'important és que era una zona que estava lluny del mar, perquè de l'espinosaurus, que ja es va descriure una espècie fa més de 100 anys, es pensava que sobretot nadava i que podia estar en el mar. Però aquesta troballa demostra que no necessàriament havia d'estar prop del mar, sinó també en zones d'aiguamolls i de rius també vivia.
0: I de què serveix una troballa d'aquestes característiques?
1: Bueno, per entendre una mica també és el nostre passat, per entendre el comportament, l'anatomia, com vivien, com era el nostre planeta abans i què és el que ha provocat, doncs, que vagi canviant, no? Però sobretot entendre com era la biodiversitat en aquell moment.
0: Una de les persones que ha format part d'aquest estudi és el Daniel Vidal, investigador de la UNED. Què tal? Bon dia.
2: Hola, buenos días.
0: Claro, tú has formado parte de esta investigación. ¿Cómo ha sido?
2: Pues ha sido un proceso bastante largo, porque comenzó en concreto para este dinosaurio en el año 2019. Tuvimos, pues eso, la pandemia de por medio. En 2019 estuvimos muy poquito tiempo en esta zona porque recién la acabábamos de descubrir y tuvimos que regresar, y hasta 2022 no pudo ser. Y a partir de 2022 hasta ahora, pues hemos estado estudiando los restos fósiles y hemos estado escribiendo el artículo y lo hemos podido por fin publicar. O sea que ha sido un trabajo bastante arduo y bastante duro, la verdad.
0: ¿Y qué es lo que os lleva ahí al Sáhara? ¿En qué momento decís, vamos a ir ahí porque creemos que podemos encontrar esto?
2: Vale, pues en concreto en África los restos de dinosaurios de esta edad se conocen bastante bien en el norte del continente, pero en el resto del continente apenas son conocidos. Un geólogo francés que se llamaba Hugh Fogg escribió en un tratado de geología que durante sus viajes para documentar pues eso, las distintas rocas del país, había encontrado un diente de un dinosaurio de esta edad. Eso era todo lo que teníamos, pero para nosotros los paleontólogos es una pista suficientemente buena para acercarnos al lugar y decir, bueno, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar. Y para nuestra suerte, la verdad es que hemos dado con una, entre comillas, mina de oro paleontológica, un yacimiento que se llama Gengebi, que va a dar muchísimo que hablar en el futuro.
1: Hola, Daniel, una pregunta, bueno, y una pregunta y un comentario también. Lo que me encanta de esta investigación es que obviamente ahora tenés muchísimo material que se está analizando, se está catalogando, pero luego todo eso va a volver a su lugar de origen, que eso es fantástico, porque a veces hay esa sensación, ¿no?, de que los museos casi son un expolio de los países de origen, y en este caso no va a ser así, sino que estos restos van a devolverse a su lugar.
2: No, por supuesto. Nosotros trabajamos en colaboración con el gobierno de Níger y con las instituciones científicas locales, y los fósiles siempre salen en préstamo, nunca jamás salen de otra manera. Y estos fósiles se estudian en Estados Unidos porque en el país no hay infraestructura ni tampoco hay, de momento, pese a nuestros esfuerzos, una escuela de paleontólogos locales. Entonces estamos intentando trabajar tanto para que haya un laboratorio como nuevos museos, tanto en la capital, Niamey, como en, digamos, la capital de provincia de donde realmente vienen los dinosaurios, que es Agadez. Estamos peleando bastante duro por ello y efectivamente la idea es que en el futuro tanto pueda haber paleontólogos locales que trabajen sobre terreno y en colaboración con expertos de otros países, como museos que permitan al propio país beneficiarse del turismo que sabemos que los dinosaurios son capaces de mover. Mm-hmm.
1: Muchísimo. Y una pregunta más. Hay una cosa muy curiosa que me gustaría que nos explicaras, que es esa cresta, ¿no?, que tiene en la cabeza ese cráneo. Decís que seguramente era muy colorida. Entonces, yo creo que la gente que tenemos un conocimiento un poco más basal, ¿no?, de los dinosaurios, decimos, ¿cómo puede ser que podáis deducir que eso tenía colores o que en algunos casos no se ha acabado comprobando que los dinosaurios tenían plumas, cosa que antes no? ¿Cómo se puede saber el color que tenían estos animales del pasado?
0: No me llamo un fósil, claro.
1: Sí.
2: Vale, pues por desgracia, para este fósil en concreto no tenemos evidencia directa del tejido blando, porque como has mencionado las plumas, y de las plumas sí que tenemos fósiles que tienen las plumas encima, o sea que no hay ningún lugar a duda, pero para fósiles como este tenemos que recurrir a evidencia indirecta. En este caso tenemos dos. La primera es que la cresta está ornamentada, y la ornamentación que tiene esta cresta es de unos surcos y crestas longitudinales, que están presentes también, por ejemplo, en los cuernos de las vacas y sobre todo en las crestas, en los cascos de aves como los casuarios, como los pollos de Nueva Guinea. Y entonces, por un lado está eso. Y por otro lado, tenemos estudios con tomografía axial computarizada que nos permiten ver cómo es la cresta por dentro. Y esta cresta es completamente maciza, pero está surcada por una red muy densa de vasos sanguíneos. Y esta red es sobre todo más densa en el ápice, en la parte más, uh-huh, la punta, digamos, de la cresta. Entonces, ¿qué podemos...?
0: Digas.
2: Lo que podemos deducir de esto es que tiene el mismo tipo de ornamentación que tejidos que en animales actuales están cubiertos por queratina, y que esta queratina estaría muy vascularizada. Y podemos imaginar que bien podrían mandar sangre y colorearla, o que eso es muy especulativo, o pensar que igual que en aves actuales puede estar muy colorida. Así que podemos jugar con esa idea.
0: Claro.
2: Pero sabemos que estaría cubierta por una cresta, vaina de queratina.
0: Daniel Vidal, investigador de la UNED, membre d'aquesta expedició al Sàhara, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí a Catalunya.
2: Moltíssimes gràcies per haver-me invitat.
0: Que vagi molt bé, adeu. I Evelyn, ens hem quedat sense temps parlant de dinosaures. Volíem parlar de Punch, d'aquest mico que el veiem
1: que s'ha fet viral,
0: que s'ha fet viral perquè viu també amb un peluix. Volem parlar de les emocions dels animals, si et sembla, ho deixem per un altre capítol.
1: I tant, quan tu vulguis, ja saps. Jo torno encantadíssima.
0: Una abraçada, Evelyn. Gràcies. Albert Pla i del Peyu.
3: Yo quiero que tú sufras lo que yo sufro. Y aprenderé a rezar para lograrlo.
0: Music.
3: Pues a mí lo que me gustaría es salir a la calle y que me parara la policía. Y me gustaría negarme a todo lo que me pidieran. Y me gustaría que se pusieran nerviosos y que me amenazaran.
0: Acto. Músic, actor, cantant, produccions luminoses. Simplement l'Albert Pla, l'home que dona a nedar i té un gran cor.
4: Yo tengo un buen corazón, tengo un corazón y amnistiaría a todo el mundo.
0: I Lluís Jutglar Calves, o millor, el Peyu.
5: Això és com una dutxa després d'anar a córrer.
6: Ui!
5: El got de tubo de Marí Brizard després d'unes galtes de porc. Allò entra com aigua.
0: O Brico Hero.
7: Mercè, ha passat un fet, una cosa, que jo tenia la imatge d'haver vist Pretty Woman en català.
8: Sí.
7: No hi és.
0: Ah, sí, també està a la ràdio, clar. Però, damunt de tot, pagès.
7: Molt bon dia a tothom. Ara sí, arrenquem. Som a Rajadell, a la finca Masiets i Peric.
0: L'Albert Pla i el Peyu es van conèixer fent el programa Natura Sàvia de TV3. Però el que es va unir per sempre va ser una macarronada amb Quimi Portet fent de vector. La seva última col·laboració sona així.
9: To be or not to be, that is the question.
6: To be or not to be, that is the question.
8: O quasi així. És Hamlet, la primera obra de teatre que han escrit tots dos, juntament amb el director John Roura. El muntatge arriba després de l'èxit de L'Il·lusionista, l'anterior gran producció d'en Peyu, i en un moment en el que Albert Pla prepara un nou disc i una gira per al 2026. L'espectacle es podrà veure fins al 6 d'abril de 2026 al Teatre Coliseum de Barcelona.
0: Albert Pla, Peyu, bon dia.
9: Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Units tots dos ara per fer Hamlet, i el primer que un es pregunta és: té a veure o no té a veure amb el drama de Shakespeare?
4: Tot és Shakespeare, oi? Qui no fa Shakespeare avui en dia? Aquest programa és molt Shakespearià.
0: No és enganyós el títol per això, eh?
9: No.
4: No, perquè...
9: Tu, al final, és psicologia de la percepció. El que vols veure, o que si tu tens ganes de veure Shakespeare, li veuràs. De fet, els...
4: No és Shakespeare del Calixto Vieira, tots vestits de futbolista.
9: Sí. I...
0: No és clickbait, el títol.
9: I... No. Bueno, aviam, té un punt de màrqueting, això és evident, però...
4: Bueno, bastant de màrqueting.
9: Sí, s'ha fet, ho té tot de màrqueting.
4: De fet, sí, és màrqueting pur.
0: Dos desconeguts que els toca compartir habitació d'hospital, la 313, no m'ho pensat per supersticiosos, m'imagino. Què passa en aquesta habitació?
9: Bueno, és l'habitació de l'Albert, llavors que parli ell.
4: Sí, de fet, jo soc un senyor que estic bastant malalt i que llavors estic en un hospital, en una habitació que és meva, perquè la pago, i pago per estar sol. I bueno, el meu pare la paga, però és com si la pagués jo, diguem. Uh-huh. Vull dir que... I llavors va i em posen un idiota a l'habitació. Vull que no vull dir que siguis un idiota, eh?
9: No, no, és que et podria haver tocat un idiota. T'has de sort que et toca a mi, però podria haver tocat un idiota.
4: Tal qual.
0: L'idiota que és el que encarna el Peyu.
9: Sí.
4: I, clar, jo vull que se'n vagi, bàsicament. Però té un cau simpàtic, també, eh?
0: En el fons, eh?
4: Sí.
0: És una mica síndrome d'Estocolm.
4: Quasi, sí, sí. Sí, sí. És una de les malalties que em faltaven.
9: Sí, la podem afegir.
4: I llavors...
0: I l'altre, quan arriba a l'habitació, què? El teu personatge, Peyu?
9: Bé, el meu personatge arriba allà, que no se sap exactament per què hi arriba, tampoc se sap exactament quina malaltia té, i està allà amb uns objectius que tampoc podem desvetllar ara mateix. Però, bueno, comparteixen habitació i un fet que és habitual, no?, a la Seguretat Social, sobretot, que a vegades et toca compartir habitació amb una persona que no coneixes de res en un moment de la teva vida que és bastant transcendental, normalment.
0: Vulnerable.
9: I estàs al costat d'un tio que no hi comparteixes absolutament res, o que potser sí que us assembleu més del que us penseu.
4: Que això és normal, que passi.
9: Sí, sí, sí.
4: El que no és normal és que tu paguis, saps?, per tenir una habitació individual. Sí, sí. I llavors et posin... Vull dir que tu vas pel seguro per alguna cosa.
0: Albert, el teu personatge ha tingut totes les malalties del món, ara ho deies, tuberculosi, cirrosi, dos o tres càncers, Alzheimer... A la vida hi ha dos tipus de persona, que són els que saben ser bons malalts i els que no. On us situeu vosaltres?
4: Els que què?
0: I els que saben... no, els que són malalts, és a dir, hi ha gent que es posa malalta i que és insuportable, que sembla que es vagi a morir, parlo d'un refredat, eh?
9: Sí, sí.
0: I n'hi ha d'altres que no, que estoicament aguanten i que encara que estiguin malalts...
9: Jo sóc els dos casos, perquè no em poso mai malalt, aguanto molt, però quan estic una mica malalt m'atabalo molt fort, llavors. Perquè, a més, sempre estic molt baix de temperatura i quan estic a 36,8 ja és com una febre que em fa venir deliris.
4: Jo a casa quasi que prefereixen que estigui malalt perquè estigui tancat a l'habitació.
0: Sou aprensius o hipocondríacs?
9: Jo una mica sí. Una mica sí, i sense cap motiu, perquè, insisteixo, fins a dia d'avui no m'ha passat mai res, i no he estat mai malalt, ni tan sols em refredo, quasi bé.
4: Jo no sóc gens hipocondríac.
0: No sé si sou massa de llegir diaris, d'escoltar la ràdio, d'estar connectats amb l'actualitat.
9: A ratos.
4: Jo ara estic de vaga, sí.
0: Estàs de vaga, eh? Ah. Clar, us anava a preguntar dels protagonistes d'ara, més o menys els podeu intuir, amb qui compartiríeu habitació?
9: Hòstia, en un hospital... Home, sí. Si saps que s'ha de morir... no ho sé. No
0: clar,
9: sé.
0: La següent és, aquí demanaríeu que us canviessin d'habitació, vull dir que si te la vols reservar, saps?
9: Sí, però quan diem protagonistes d'ara, vols dir de la gent que estan sortint al diari, o sigui, Donald Trump i tota aquesta gent...
0: Clar,
9: no?
0: Però Donald Trump seria la resposta fàcil, no?
9: Ja. Mm. Ostres.
4: Jo amb l'Oriols.
9: Amb l'Oriols, eh?
0: Amb l'Oriols sí o amb l'Oriols no?
4: Amb l'Oriols, amb l'Oriols.
0: Sí, compartiries.
4: La vaig conèixer ahir i vamos, m'encantaria compartir llit amb aquella senyora.
0: Mm-hmm. Com va ser l'experiència? Com us vau conèixer?
4: Ah, no, la vaig conèixer en un vídeo, vull dir que no l'havia vist mai.
0: No l'havies vist mai.
4: No l'havia vist mai. I la vaig veure i dic, veus?
9: Té gràcia.
4: Aquest parlar tan, tan simpàtic em convindria per mi, per un hospital.
9: Jo compartiria habitació amb la Oriols del Polònia, la imitació, que són calcadíssimes, m'agraden molt.
0: L'argument també gira al voltant de la dificultat d'entendre'ns amb les persones més properes. Us ha passat això?
9: Sí. A Osona és el nostre sistema de viure, sobretot entre pares i fills ens costa molt explicar-nos les coses. Sí.
0: Rumies molt, Albert?
9: Bueno, perquè no es pot contestar qualsevol cosa.
4: Sí, no, m'he perdut la pregunta ara. M'he posat, estava llegint allà darrere que posava Marina Fernández, aquí a Catalunya.
0: És el programa on som ara.
4: I se m'ha passat la pregunta. I, a veure si quan
0: contesti un caillut... Deu ser aquesta? Deu ser aquesta que m'està fent les preguntes, aquesta tal Marina Fernández? Sí, sóc jo, encantada, sí, Albert Pla. Aquí Marina Fernández. Et torno a traslladar la pregunta. Dic que l'argument també gira al voltant de la dificultat d'entendre't amb les persones que t'envolten, les properes, ja no el desconegut que et planten a l'habitació d'hospital, sinó amb els més propers. Això tot passa? Intueixo que sí, perquè deies que a casa teva volen que siguin malalts.
4: Si em passen les entrevistes, imagina't, a la vida normal. Sí, sí.
0: Que l'Antoni Bassas escrivia, o descrivia la vostra obra com l'anada d'olla del Peyu i el Pla. Coincidiu?
9: Sí, home, no li falta raó, diguéssim.
4: Sí,
9: és la nostra.
4: És la nostra olla i amb la nostra olla fem el que ens dona la gana. Sí.
9: I molt contents de que la gent hi entri i la vulgui compartir. Que això sí que és un dubte, no? Tu tens una teva anada d'olla, que l'assages i t'ho passes molt bé fent-la, i el més gratificant és veure que la gent entra en el teu llenguatge i te la compren i ho gaudeixen com nosaltres.
0: I els personatges han nascut basats en fets reals d'alguna manera? En potser gent que coneixeu, en experiències reals, o són tot ficció? Segur que sí, sempre passa,
9: al final no? Estem fent dos idiotes, vull dir que era molt fàcil inspirar-se.
4: Sí, hi ha a patades. Sí, no només als hospitals. Sí, no, home... L'humor, tot el que es fa, no? Sempre és portar coses que ja saps... al límit, no? Fer-hi caricatura o portar-ho al límit o tergiversar-ho o donar-li la volta, no? Jo crec que aquesta és la gràcia de quan escrius, no? Quan rumies o quan creies, no sé com cony dir-ho, però una mica és això.
9: Jo el personatge que interpreto crec que el podria arribar a conèixer, diguéssim. Sí, crec que existeix.
4: Sí, és una obra molt realista, de fet, no...
9: Sí.
4: Vull dir que són dues persones dient tonteries, que és el que acostuma a passar quan es junten dues persones.
0: Ara us llenço una pregunta gens original, ara que parlaves, Albert, de l'humor. Gens original, però trobo interessant conèixer com ho veieu vosaltres. Es pot fer humor de tot? Hi ha límits? I si creieu que hi ha més límits ara que fa 20 anys?
9: Te l'ha fet tu, Albert?
4: Jo, no.
0: No, us l'ha fet els dos.
4: Ah, no.
9: Llàstima.
0: No, què? No, comencem al principi. Es pot fer humor de tot?
4: Sí, jo crec que sí.
0: Sense límits.
4: Jo crec que sí, es pot fer tot, no només humor, sense límits. Jo crec que sí, clar, pots fer el que vulguis. Pots fer el que vulguis.
0: Una altra cosa és com s'ho prenguin els altres, no?
4: Sí, esclar, vull dir com s'ho prenguin. Tu pots fer el que vulguis. Després, tu fas coses i saps que tindran unes limitacions. Per exemple... Sabem que aquesta entrevista mai es passarà a Madrid, perquè és en català. Per tant, això és una limitació, però això ja n'ets conscient.
9: Ja ho sabem,
4: no?
9: Sí.
4: Saps que si et cagues amb el rei...
9: Pots anar a la presó.
4: Baixa aquest... aquest xer.
0: Sí. Si puja, depèn d'on t'hi caguis.
4: Si Espanya i la mare que us va parir tots, baixa més.
9: Sí.
4: Si et continues... Si et poses amb l'Església, baixa més. Si et poses... amb els de Podemos, baixarà més.
9: Però és una decisió teva.
4: Però tu fas el que vols. Crec que més que fer el que vols, fas el que pots. Vull dir, fas el que se t'ocorregi de la manera que pots, no?
0: Peyu, com ho veus tu?
9: Sí, semblant una mica. Llavors hi ha canals més divertits que altres. El teatre per això és tan divertit, perquè el teatre sí que et permet fer pràcticament tot el que vols, perquè la gent que venen allà han pagat una entrada i ja venen predisposats a veure't a tu. I tinc la sensació que els grans poders fàctics, el teatre, és com... deixem-los que es diverteixin una mica amb això que fan, no? I que no,
4: sí, no, no,
9: no, no els hi preocupa especialment.
4: No, i dona, és més, jo estic fent una gira en castellà, amb una productora castellana, i els hi vaig dir que faria això, i ells no consideren ni una feina.
0: Imagina't.
4: Vull dir que no és incompatible amb fer una gira per... Ah, en català! Ah, sí, home, si vols fer el... Vull dir que si vols fer el pallasso mentre no treballis, pot ser, no, saps?
0: I no us heu frenat mai a l'hora de, això, de fer humor? La típica pregunta de l'autocensura, no? Si us heu vist mai alguna vegada dient... Clar, Albert, per qui et veu des de fora, un diria no. L'Albert Pla no s'ha frenat mai, però no sé si tu tens aquesta mateixa sensació.
4: És que crec que no es tracta de frenar-se...
9: Ja et frenen.
4: No, vull dir que quan fas algo... No sé, clar, jo m'ho miro més des de la part tècnica. Saps que tens un foli i allà han de cabre unes coses. No pot ser dos folis.
9: N'hi ha que queden fora.
4: I estàs parlant d'això. Centra't, Albert. Centra't, saps? I li treus tot el suc i et vas divertint i aquella fulla es va omplir, no digue-li fulla, digue-li el que vulguis, no? Però...
9: Al final, en la síntesi, hi ha una part de censura, diguéssim. Sempre hi ha coses que queden fora.
4: Una obra de teatre encara, però una cançó, imagina.
0: Sí, però una cosa és que hi hagi coses que quedin fora perquè tu creus que no milloren l'obra, és a dir, que t'has quedat absolutament amb el millor, i l'altra cosa és que tu creguis que en aquella pàgina hi pot haver una cosa que és millor, però que tocaria segons quines coses que poden arribar a ofendre i que és millor no posar. Això és per el que us demano.
4: No, nosaltres jo crec que tant el Peyu com jo ofendre no... És que estem... jo crec que som dues persones que estem molt acostumades a perdre públic que ja no teníem.
9: Sí, sí.
4: Saps? Vull dir que què hi vols fer-hi?
9: Normalment sempre s'ofenen els que ja no estan disposats a seguir-te, llavors no, tampoc és un impediment creatiu perquè ja estàs disposat a perdre'ls perquè no els has tingut mai, és el que diu ell.
0: Tu, Peyu, deies, d'altra cosa és que et frenin.
9: Sí.
0: T'ha passat?
9: Sí, clar, diverses vegades, sí, sí.
0: I com ho has viscut, quan t'ha passat?
9: De diferents maneres. Hi ha vegades que ho tolero perquè ho comprenc i puc mig entendre-ho, i alguna vegada no ho he tolerat, ho he explicat, i bueno, llavors he rebut pals diversos per tot arreu. Sí.
0: I us preguntava també per si creieu que ara hi ha més límits que fa 20 anys. Us ho trasllado d'una altra manera. Hi ha més ofesos ara? Hi ha més potencials ofesos ara que fa 20 anys?
9: Hi ha més xarxes socials, hi ha més manera de queixar-se també. Hi ha gent... jo sempre penso quan a vegades ens arriba algun correu electrònic de... Som l'associació de tartamuts de no sé què que veu fer que un tartamut... Bueno, jo penso, hòstia, a mi realment, però llavors això ja és sensibilitat de cadascú. Jo per perdre l'estona enviar un correu electrònic a algú, o sigui, haurien de dir per la ràdio, en Peyu és un fill de la gran puta...
0: I ni així.
9: I ni així crec que pensaria... És igual, tio, què vols que et digui, tio? No perdria l'estona enviar un correu electrònic queixant-me que això, has de pensar que no sé què... Però bueno, hi ha gent que, mira, que ho fan.
0: No, eh? No sé si penses o anaves a contestar, Albert, és que em tens despistada.
4: Ah, no.
0: L'escoltaves el Peyu i prou.
4: Jo vull dir que jo les opinions dels altres no m'arriben mai. Mai he sentit cap opinió sobre mi.
0: No, eh?
4: No.
0: Parlaves abans de la llengua, aquesta obra funcionaria en castellà.
9: Sí, podria.
4: Home, hauríem de canviar bastant, sí. Perquè ja juguem molt amb el llenguatge, també.
0: I amb l'anglès.
4: Juguem molt amb el català, sí. I el castellà, i l'anglès.
9: Sí,
4: i llavors...
9: hi ha un tipus d'humor que a mi em fa molta gràcia, que és això, els jocs de paraules i tal. S'hauria d'adaptar i s'haurien de canviar algunes coses, com jo.
0: també hi ha una cosa que el Buenafuente crec que ho ha dit alguna vegada, que és que... l'humor que fas ja no és en l'idioma que arriba, en la llengua que arriba i si t'entenen o no, sinó el tipus d'humor no és el mateix, no el percep de la mateixa manera el públic català que el públic de la resta de l'Estat, per exemple.
4: No, clar. Tens paper de vàter enganxat al cul. En català sona molt bé, en castellà és horrible.
9: Sí.
4: És, no ho entendrien mai. No, no, per ells no té cap tendresa ni cap poesia. En canvi, jo crec que pels catalans sí.
9: Sí.
0: Albert, fa menys d'un mes eres aquí a Ràdio Barcelona també, al programa Llapis de Memòria, del company del Manau, on vas dir que ja estàs mort des de fa anys i, si no m'equivoco, la idea era que aquest temps correspon només als joves, a les noves generacions, ells són els que estan vius, la resta que hi som aquí per observar, com a observadors.
4: Això vaig dir jo?
0: Això vas dir tu,
9: sí. És que has de mirar què dius, Albert, a vegades.
4: Sí, no...
0: Ens prens el pèl a tots, oi? Sí o no?
4: No sé.
0: Jo, mira, la sensació que m'està quedant d'aquesta entrevista és aquesta, que tu jugues a prendre el pèl a tothom.
4: No, igual vaig dir que...
0: Que vas de que no t'enteres de les coses i...
4: Que quan veig un senyor de 50 anys o de 60 anys dient que està molt preocupat perquè un xaval de 16 anys faci servir el mòbil, penso que... És enveja, que jo estic preocupat per aquest senyor, no pel jove. No sé si m'enteneu, que
9: sí.
4: És envidia cotxina, que és un ressentiment profund, i després que la humanitat són els joves, vull dir que la humanitat són els joves, no. Els joves no és una cosa que se'n parli a la ràdio o a la tele, uns senyors i unes senyores de 40, 50 anys que van parlant, perquè els jóvenes, saps, els joves no són... Són la humanitat, ells. Nosaltres estem morts.
9: Mm.
0: Tu estàs mort, Peyu?
9: No, jo sóc jove, com totes les assistentes de Julio Iglesias.
0: Peyu, tu que vens de pagès, com veus i estàs vivint aquesta revolta dels agricultors que han revifat ara últimament?
9: és un sentiment de... És una ràbia que la gestiono i la sé gestionar perquè hi he conviscut tota la vida. Una ràbia cap a un sistema que és molt injust amb el sector primari i un sistema alimentari que només beneficia la gran indústria i els grans mercats i és horrible. És horrible, però fa de mal dir, fa de mal explicar, perquè l'últim que vull és transmetre la sensació que els pagesos sempre ens queixem i que ens queixem per vici i que són aquells que tallen les carreteres, que són uns pesats i tal, però a un moment o altre algú haurà d'ajudar aquest sector de veritat i ens hi haurem de posar en sèrio. Vull dir, no té cap sentit. El tractat aquest del Mercosur és un desastre pels petits productors.
0: I al final també és veritat que ens interpel·la a tots perquè tots anem a comprar cada dia per omplir la nevera.
9: La gran majoria de la gent això els hi sua per davant i per darrere i quan hi va haver el Covid llavors la gent va començar a, no, ja veuràs, ara ens farem portar el menjar de quilòmetre zero a casa i no sé què, i a la que van obrir tots els supermercats estaven plens una altra vegada. La gent tampoc es pot culpabilitzar la gent, perquè la gent fa el que pot amb el que cobra, és que tampoc no els hi pots demanar més. Jo encara no entenc com sobreviuen a vegades. Veus la gent, però també veus la gent que dius, hòstia, uns rèntings de cotxes de 600 euros, bueno, i llavors un formatge de 8 euros és car. Però s'han de prioritzar, cadascú fot els cèntims on vol.
0: Fins al 6 d'abril al Coliseum, Hamlet... Teniu temps per anar-los a veure, però no us encanteu, perquè després es passa allò que s'acaben les entrades. Està tenint bona recepció, eh?
9: De moment està ple cada dia, des que vam arrencar, i gener i febrer fa molt bona pinta, també està gairebé ple, i ara ens falta acabar d'omplir el març, però molt contents.
0: I que duri.
9: Sí, bueno, fins al 6 d'abril, eh? No dura més, eh?
0: No, que duri com a mínim fins al 6 d'abril.
9: Sí, sí, sí.
0: Albert Pla, Peyu, gràcies per ser avui aquí a Catalunya. Amb Marina Fernández.
9: Gràcies a tu.
4: Moltes gràcies.
0: Adéu.
4: Com et dius, perdona?
0: Fernández.

0: és dembow, no sé si el dembow existia el 1998, és cap a on rebobinem avui amb el Sergi López. Què tal? Bon dia.
1: Què tal, Marina? Molt bon dia. Doncs moment, efectivament, de rebobinar cap a l'any 98, i si algú encara està al llit amb poques ganes d'aixecar-se, igual surt de cop en Cher.

0: l'himne.
1: Què optem per Desatame o perquè t'apretin més fort? Desatame va portar Mónica Naranjo al més alt de la llista dels 40 de l'any 98. També hi va arribar Andrés Calamaro.

que ja s'escoltàvem la flaca de Jarabe de Palo, avui hem sentit aquesta altra flaca, i precisament Jarabe de Palo també té un èxit del 98 molt recordat.

0: Depende d'ella, Pau Donés, que tot i que era català, semblava més gallec que barceloní, dient això, no? Depende,
1: doncs sí.
0: Depende.
1: Molt rajunià.
0: També era una època daurada per Gloria Estefan.

0: I en català teníem algun èxit al 98?
1: Doncs sí, que teníem algun altre èxit i era tan animat com aquesta música que estem escoltant avui. Ens queda aquest Emiliano Zapata de l'Axambustia. Ay, Emiliano.

0: I què passava al 98? També eren notícies musicals.
1: Doncs sí, per exemple, el Mundial de França del 98 el van guanyar els anfitrions, derrotant França al Brasil a la final per 3-0, però també va tenir molt d'èxit la cançó d'aquell Mundial, amb Ricky Martin.
0: Sí.
1: Això pel que fa a l'esport. I pel que fa a la música, per primera vegada una persona transexual guanyava el Festival d'Urbana.

0: ciència-ficció, podríem dir de cinema catastròfic, era Armageddon.
1: Una lluvia de meteoritos. Muy grandes como balones de baloncesto.
2: Y el que están siguiendo, hombres.
0: Amb Bruce Willis i Ben Affleck, entre d'altres, al repartiment. I per si no han centrat prou mal rotllo, amb aquesta pel·lícula també tenim Godzilla.
3: Y sinceramente ninguno de nosotros se ha enfrentado antes a una situación semejante.
0: Aquesta pel·lícula ens porta també un cas de ciència-ficció. A partir d'una radiació sorgeix una mena d'iguana gegant que et pot provocar insomni durant una bona temporada.
4: És que, clar, imagina que te la trobes. Com vols que arribem a les 8?
0: Doncs la resta del món no sé com arribarà. Jo estic convençut que tu arribes amb el corazón partit.

0: Aquí has tocat la fibra, ja ho saps. Que
1: home,
0: a mi,
1: ja sé que tens la
0: fibra. Per Alejandro Sanz, que tampoc tinc clar si estan ballint massa bé. Què vols que et digui?
1: Doncs no ho sé, jo
0: fa temps,
1: la veritat, que no...
0: No
1: el tinc present.
0: A veure, l'any que ve ens anirem... Ai, l'any que ve, la setmana que ve ens anirem fins a 1974.
1: Doncs m'agrada anar al 74. Quan has dit anem a l'any que ve, no. He tingut un moment de por.
0: Sergi López, gràcies.
1: Fins ara.
0: Adéu.

0: Rebobinem el llapis de memòria amb Jordi Manau.
1: Bona tarda, Joan.
2: Hola, bona tarda.
1: Encara tens el rècord mundial d'espectadors en una sola funció de teatre?
2: Sí, es veu que sí, diuen que sí. Tampoc ho vaig comprovant cada any, eh? Però també és lògic que sigui així perquè era una cosa una mica especial, una mica... No acostuma a passar. Si no ets un cantant, que ara actualment omples 20.000 localitats i estadis i tal, dos senyors allà parlant, dale que dale, dale que dale, i que vinguessin gairebé 15.000 persones, que no ens ho creiem ni nosaltres, eh? Perquè, esclar, d'això ja fa molts anys.
1: Ha plogut una mica, sí.
2: Però, esclar, en aquella època, dèiem amb el Paco Morant, però és que qui va subir a Montjuïc con lo pesado que es subir a Montjuïc para vernos a nosotros? I sí, van pujar.
1: 15.000 persones
2: 15
1: va pujar.
2: 15.000 persones.
1: Quants anys vau estar fent l'Estranya Pareja?
2: Vam estar 6 anys fent-la. Però després vam fer 3 comèdies més amb el Paco. O sigui que amb el Paco vaig estar treballant 13 anys.
1: I això que al principi no us enteníeu gaire?
2: No, mai ens vam entendre gaire, com aquell que diu. Ens comportàvem.
1: Després sí que heu anat a casament junts,
2: sí,
1: per exemple.
2: Sí, no, i hem viscut aquests 13 anys, van ser viscut junts moltes vegades. Jo l'anava a veure molt sovint, vivíem molt a la vora, ens vèiem. Però, esclar, érem molt diferents, és que érem dues persones molt diferents, que una mica era l'èxit de la història, no? Ell era molt d'allà, jo era molt d'aquí, ell era alt, jo era baixet...
1: Éreu el yin i el yang.
2: Sí, ell parlava castellà, jo parlava català, vull dir que érem tan diferents que és lògic que d'alguna manera, però realment ens vam comportar tots dos i bueno, hi va haver un cert apreci. I el Paco, és veritat que m'apreciava molt, i jo també, evidentment.
1: T'entenies millor amb el Capri, per exemple, quan veu fer el doctor Caparrós?
2: No, el Capri em feia més por. Llavors jo era molt jovenet i el Capri ja era...
1: I tenies 30 anyets,
2: sí,
1: l'any 78?
2: Sí, per ahí... Però el Capri feia... No, o sigui, feia molt de respecte. El Capri era un personatge realment extraordinari. A Catalunya era una persona...

0: fora de... i que a mi m'agradava moltíssim i que era d'aquells actors que li havíem anat a veure tot, perquè a mi m'agradava molt que tingués aquesta facilitat de traspassar la bateria i de parlar amb la gent com si fos ell, com si ell i l'espectador fossin un mateix, no? Però jo li tenia molt de respecte. També alguna vegada se'ns havia escapat el riure en escena i el Cabri sí que m'apreciava molt. Sempre deia el Pere, vine cap aquí.
1: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria d'un home que ja és patrimoni vivent de Catalunya, el Pere, el Joan Pere.
2: A SER Catalunya i la cadena SER.
3: Santa nit.
2: Llapis de memòria.
3: Plàcida nit.
2: Amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria del Joan Pera amb un clàssic com Santa Nit, que en aquest cas hem triat la versió de les germanes Judit i Meritxell Neddermann, que mira, Joan, com són maresmenques com tu, sí. Doncs he pensat que ens aniria com en ell el dit per situar-nos, no? Perquè amb Santa Nit anem al Maresme, anem a Mataró.
1: Sí, sí, sí. I les cançons aquestes de Nadal que em cantava la mare. Jo era el fill més petit de casa meva. Tots els de casa meva van passar la guerra, van passar moltes angoixes, van passar tota la postguerra. I jo, que era el petit, vaig ser una mica com... Si no, la joguina, aquella esperança que sortia, no? Ja ens atrevíem a cantar les cançons de Nadal. Ja ens atrevíem a esperar el Nadal, perquè potser hi hauria una mica més de pollastre, o potser hi hauria algun regalet, que n'hi havia molt pocs.
0: Vas agafar una mica la prosperitat.
1: Sí, vaig començar a agafar aquell moment, que a casa tots van agafar el moment aquell, no? I esclar, la meva mare i el pare, no? Però són records molt, molt inesborrables. Tot el Nadal era molt inesborrable, perquè era aquell moment d'esperança de que segur que l'any que ve encara tindríem una mica millor. Cosa que ara és difícil, eh?
0: Per què?
1: Ara no saps mai si l'any que ve serà una mica millor, si demà serà una mica millor o serà una mica pitjor.
0: Però ho dius pel món, ho dius per
1: pel
0: tu?
1: Pel món en general. No, per mi, carai, jo estic a la flor de la vida.
0: Com una rosa.
1: A la joventut. Jo sempre ho dic, home, estic en el millor moment perquè ja estic en el futur. Tota la vida he estat lluitant per al futur. I ja estic en el futur.
0: I tornant al passat, quins records tens d'aquesta Mataró, d'aquest Mataró dels anys 50?
1: Per mi va ser meravellós. Tot i les mancances que hi havia i la precarietat de tot plegat, jo, que era un nano molt, molt curiós o molt inquiet, esclar, tot el descobriment de coses des del col·le, al carrer, aquell carrer, vivíem al centre, la plaça, vivíem a la plaça, la descoberta de totes aquestes coses... Per mi va ser un món molt bonic. Jo soc d'aquests nanos que vaig anar a l'escola amb la idea de descobrir, no tant d'aprendre, perquè hi havia coses que les aprenia de seguida, coses que era un desastre, no? Però sinó d'aprendre, de descobrir coses noves, i descobrir això i allò. Vaig ser dels Boy Scouts.
0: Va ser Boy Scout?
1: Sí, esclar, per mi era una meravella. Anàvem d'excursió, van comprar unes espardenyes per anar d'excursió. Esclar, totes aquestes cosetes fan que jo tingui una idea de la infantesa molt, molt bonica. També amb problemes, evidentment.
0: Com tots.
1: Sí, com tots. Però més aviat... I molt agraït a tothom. Jo vivia en una plaça, com aquell que diu, tota la plaça, tot el mercat, que vivia en el mercat, ens estimàvem molt. I jo era el nano petit i els hi feia molta gràcia.
0: Perquè la teva mare tenia una parada.
1: Sí, tenia una botiga de fruita al mercat, no? I jo els hi duria a caure bé, però tothom m'apreciava molt perquè també era el petit de la Roser.
0: I que ja deuries tenir la teva gràcia, no? Deuries saber,
1: bueno, sí,
0: guanyar-te la gent.
1: Clar, suposo que tenia aquesta gràcia. Aquesta gràcia que he anat mantenint, no? I sobretot aquesta cordialitat amb tothom, no? Però que l'he anat mantenint. Perquè, esclar, jo me'n recordo, quan jo era nano, en el col·le, els primers anys del col·le, que em van fer sortir a recitar un vers... I el mestre em deia, digue-ho d'aquella manera. I jo pensava, quina manera deu ser? Però bueno, jo ho deia d'aquella manera i això els hi feia molta gràcia. Vés a saber quina manera deu ser. Però bueno, també em passa una mica ara, no? A les funcions, en el teatre o a la tele, no? Que ho dius d'aquella manera. Però és que ho dius d'aquella manera i fa gràcia. Per això ho dic normal.
0: És la teva manera.
1: Sí.
0: Tu de petita què et volies dedicar?
1: Res.
0: Res.
1: No, vull dir que a mi només m'agradava fer funció. En dèiem fer funció, ara en dèiem fer teatre, el sector... A mi m'agradava molt fer funció.
0: Quan t'entra tu el virus del teatre?
1: Mira, a mi em portaven... Jo tenia unes ties que eren actrius aficionades i el diumenge, a la tarda, anàvem a veure les tietes que feien la funció, no? Esclar, aquesta idea, això a partir dels 5-6 anys, que són els records que tinc, no?, de veure aquell escenari amb aquelles llums, quan tot era tan pobre, i sortien senyors i senyores arreglats, i era com una meravella anar allà, no? És com, més endavant, això va passar amb el cine, no? Anaves al cine, s'obrien les cortines i entraves en un món meravellós. Aquest món meravellós és el que a mi em feia gràcia, i llavors jo a casa ho repetia, no? repetia la que venia algú, jo feia funcionetes i aquestes coses que... Però de seguida, a 9 anys ja vaig començar a fer teatre, i a 10 anys...
0: Però et vas matricular en dret?
1: Sí, no, però això més endavant. Però vull dir que a 9 o 10 anys jo anava al col·le i ja m'estudiava els textos de literatura, sempre buscava en literatura els trossos que hi havia a teatre.
0: El Tenorio, no?
1: Sí, les coses aquestes, i Fuente Ovejuna, i tot això. Jo m'estudiava tot això, la física i la química, un desastre.
0: Tu eres de lletres.
1: Sí, bueno, jo era de funció, no? I després, sí, ja acabat el batxillerat i tal, aleshores... Vaig matricular a dret, a la facultat de dret, que era un luxe, eh?
0: I la idea que era? Acontentar els pares?
1: Bueno, sí, havia de fer alguna cosa. Havia de fer alguna cosa. I com que havia estudiat lletres, no tenia gaire sortides.
0: Però fer teatre no era fer alguna
1: cosa? No, fer teatre encara no és fer alguna
0: cosa. Després fas magisteri.
1: Sí, bueno, perquè, esclar, jo vaig veure que amb lo de dret... No hi havia manera que pensés, no hi havia manera que pensés. Jo necessitava treballar amb alguna cosa als matins per després poder anar a l'Institut del Teatre o a fer teatre, no? I llavors vaig estudiar magisteri, perquè allò es va acabar de seguida, m'ho vaig treure de seguida, en 2 anys vaig treure una... Era senzill. I llavors ja feia de mestre, i ja... Però feia de mestre només al dematí, perquè a la tarda jo anava a fer teatre aquí a Barcelona.
0: Però va haver-hi un dia que tu haguessis de sortir de l'armari teatral? O sigui, d'arribar a casa i dir, pare, seieu, que hem de parlar?
1: No, perquè llavors no era sèrio, vull dir, no era...
0: Però hi ha un dia que deixes l'escola, Joan.
1: Sí, però llavors ja era gran, jo ja era, fins i tot ja era casat, ja quan deixo l'escola. Però esclar, l'escola era aquella cosa de seguretat, no? Però va haver-hi un moment que no vaig poder-ho compaginar. Jo mentre podia venir aquí, a Barcelona, a les 5 de la tarda, sortir del col·le, i venir a fer teatre, llavors tornar a casa a les tantes de la nit, perquè el teatre abans es feia mal a la nit, i l'endemà al dematí a les 8 ser al col·le tenia una son. Jo a la vida he passat una son, tio.
0: Això ho diu el David Verdaguer, que un actor o passa gana o passa son.
1: O una son, he passat sempre.
0: Son.
1: Clar, anava a la classe i si els nanos no estaven animats, venia una son. La feina que he tingut per estar sempre amb el cap ben en l'aire.
0: Ara em deies que quan fas aquest pas ja estàs casat. Tu quan et coneixes amb la Mary?
1: Bueno, és clar, la Mary ens coneixem, ella devia tenir 14 anys o 15 anys.
0: Sí, des de petitons.
1: Sí, sí. Jo feia teatre, aquesta és la història, que, no? Un dia va anar a veure una funció que jo feia i em va veure a mi, de 15 anys, així, imagina't... I va dir, oi, aquest noi. I després va resultar que la seva tieta venia, era pagesa, i venia al mercat, gairebé al costat de casa. I llavors ella venia a les 8 del matí per veure'm abans d'anar al col·le.
0: Mm.
1: I llavors vam començar a fer funcions junts. Ens vam anar entenent. Ens feia il·lusió tots dos, qualsevol cosa. Vam anar tirant, i això... de fa 50 i escaig d'anys, eh? I ara t'ho dic així, que és molt senzill, no? També hi ha hagut coses i problemàtiques.
0: I tant, no? com a totes les cases.
1: Llavors, ara ho mires en perspectiva i dius, esclar, aquella noieta, amb aquell vestidet del col·le, que llavors anaven amb uniforme, i que la trobava a les 8 del matí al mercat a plaça, al costat de la seva tieta. I això, mira, va anar. Llavors, bueno, vam ser nòvios durant 7 anys, fins que un dia va dir, és que no pot ser, ens hem de casar. Dic, però és que jo tinc funció. I llavors vam buscar un dilluns, que era festa.
0: Això ara arribarem, el dilluns de festa, que és un mal de lector. Però tu recordes, perquè vosaltres us enteníeu molt, el que tu vulguis, però hi ha un dia que ja algú s'ha de llançar. Algú ha de fer un petó.
1: Sí. Bueno...
0: Tu recordes aquest dia?
1: El dia del petó.
0: Del primer petó. No és el dia del petó, és el del primer petó.
1: Ara sí. Segurament estàvem en el cancell de casa seva amb la porta tancada del carrer.
0: Et fa vergonya, Joan?
1: Bueno, perquè jo sempre et faig la broma de dir... Te'n recordes aquell dia que allà al mig del carrer Beat Oriol em vaig agenollar i et vaig demanar per si fossis la meva nòvia? I ella diu, però no és veritat.
0: Va ser el cancell de casa seva. Allà el Joan Pere va atacar.
1: Bueno, era el que s'acostumava a fer, no?
0: I en tots aquests anys junts, doncs el Joan Pere i la Mary han tingut uns quants fills, també una bona colla de nets, ara ho deia, i també alguna que altra enganxada, i sobretot moltes i moltes paraules d'amor.

0: Paraules d'amor de Joan Manel Serrat sonant al llapis de memòria del Joan Pera. Joan, aquesta és la vostra cançó amb la Mary? La vostra cançó
1: probablement,
0: oficial?
1: Probablement. Penseu una cosa. En aquella època no teníem cultura musical. Ara sembla que sigui impossible, però en les cases no s'escoltava música.
0: La ràdio sonava?
1: Sonava la ràdio, les notícies de les 10, que sempre feien por, aquestes notícies, el boletín informatiu de les 10, però teníem molt poca música, i de cop i volta comença a sortir música. Jo me'n recordo el disc del Raimon, del vent, que ens va semblar, joents com érem, jo anava amb bicicleta i m'anava el vent, i després ell i jo descobrim que, bueno, que havíem fet algun ball, pocs, perquè no érem gent de ballar, érem gent d'anar a fer teatre, no? I anàvem tots de vegades a llocs de beneficència per recitar, bueno, aquestes coses, no? I llavors surt el Serrat i és tan maco allò que, esclar, ens va enganxar, esclar, t'ho diràs.
0: Digues.
1: I teníem poques cançons, però n'hi havia molt maques.
0: Ara ens deies que us veu casar un dilluns.
1: Clar, va haver un moment, jo m'havia anat de gira per Espanya fent teatre, per fent mandunguis, que en diem. Estava al Teatre Nacional de Barcelona. Mm-hmm. El dirigia l'Operena i tal i qual. I al tornar de la gira per Espanya va dir, és que no pot ser, ens hem de casar. Dic, però com vols que ens casem? Jo estic sempre fora, o faig funció, o no. I si no faig funció, ens quedem sense res, no tenim res, no tenim... Casem-nos, que... Bueno, és que jo ara... Això era el setembre... Dic, és que el novembre haig d'anar a fer funció a Madrid amb la companyia. I quin dia? Doncs el dilluns. El dilluns era l'únic dia que podíem casar-nos perquè era l'únic dia que fèiem festa al teatre. I ens vam casar un dilluns i l'endemà vam agafar l'avió cap a Madrid per anar a treballar.
0: Sí, no va haver-hi un viatge de noces.
1: Sí, a Madrid.
0: A veure, els dos.
1: Sí. Vam anar els dos a Madrid. Ella, el dematí, vam anar a donar voltes a veure el Palacio Real, aquestes coses. I llavors, jo a la tarda anava a fer funció i ella es quedava a la pensió esperant-me.
0: El dilluns també és el dia que no hi ha peix al mercat.
1: Sí.
0: Així que també era un homenatge al teu pare, no? Que vaja, és pescador.
1: Vaja. No, però el meu pare anava tots els dies a pescar el dilluns i tot. Home.
0: A mi li hagués agradat que fossis pescador?
1: Bueno, el meu pare era un home molt, molt lliure, era un dels primers lliurepensadors, àcrata, deixava fer el que tu volies, no? Home, evidentment, sí, però un dia em va pujar la barca i em vaig marejar, i va dir, aquest no arriba.
0: És pescador d'aigua dolça.
1: El pare li va saber greu que deixés el dret, això és que li va saber greu, perquè d'aquella família, humil, que hi hagués algú que hagués arribat a ser advocat, li feia molta gràcia. I total, per anar a fer funció, que ja em diràs tu.
0: És el que parlàvem, que estem parlant d'una època que em sembla que quan et matricules a l'Institut del Teatre sou 11.
1: 11.
0: Ara n'hi ha 400.
1: 400, esclar.
0: És patir per tu.
1: Sí, ara he vist en perspectiva tot, però l'Institut del Teatre que no era res, era... purament per gent desvegada, que deia el meu pare, això
0: olor a porro.
1: Sí, home, sí, la gent que no té res a fer.
0: De viatge de noces aneu a Madrid i a Londres quan aneu?
1: Bueno, a Londres ja de casats ja teníem un nen, quan vam anar a Londres. Oh, Londres va ser...
0: Sí, va ser la descoberta d'un món?
1: Bueno, era en aquella època anar a Londres pels hippies, com nosaltres, pels progres, era anar a la llibertat absoluta. O sigui, el primer que veies era una paret que deia Mora Franco. Això aquí a Espanya, això...
0: Home, això...
1: I arribes allà i el primer que veies era allà, i dius, oh, on soc, què passa aquí, no? I descobrir llavors el teatre allà... Esclar, és com una il·lusió tremenda, un món tan teatralment ordenat, tan organitzat, també els actors allà són gent important.
0: Sí, veu anar a veure teatre.
1: Sí, sí.
0: I musicals.
1: I musicals, esclar.
0: Doncs mira qui està venint per aquí. Aviam si el sentim.
1: Oh, oh.

0: apunto jo demà al matí a un tren de Rodalies a les 8 del matí canten aquesta Els Miserables, sí. Jo crec que comença la revolució.
1: Sí, sí, sí, tal com està.
0: I anem tots junts.
1: Aquesta cançó encara la cantem tots junts, com va, la descoberta d'aquesta cançó. Jo me'n recordo que llavors els nanos, que eren petits, havien anat a Londres a aprendre anglès, allò que es feia abans, que venien sense aprendre anglès, però bueno, és igual. I ens van portar el disc d'això i vam quedar meravellat. Llavors, ara ja és la... Quan ens reunim, hi ha dues cançons que cantem sempre, Els Pastorets i aquesta.
0: Tots junts.
1: Tots junts.
0: Tots els Pera.
1: Tots els Pera, ja. Bueno, hem d'estar una mica alegres, eh?
0: Home, però deu fer impressió, perquè sou uns quants.
1: Sí, bueno, però és molt bonic. Però, bueno, però qualsevol... La primera que vam veure, la meva dona i jo, que vam anar-hi sols, va ser el Superstar. Que, esclar, a Londres, Superstar, en aquella època. Ara s'ha... ara és més suau, és més online, no? Ho dic bé, online?
0: No ho sé, sí. Més mainstream.
1: Més baratillo, ara, no?
0: Ah, bueno, ara és més corrent, tot.
1: Sí, però llavors...
0: Més accessible, sí.
1: Sí. Llavors era... Oh. Encara me'n recordo. Vam córrer per arribar al teatre i jo li deia en la taquilla... Tu, ap, la baratilla, no? El barat, el barat.
0: El galliner.
1: És el galliner. Tu, ap. I m'ha dit, què em vols, dugues per dalt, noi?
0: Era català.
1: Sí, però llavors estava fregis de català.
0: Tu n'has fet de musicals?
1: No.
0: És
1: no.
0: Espineta clavada?
1: No.
0: Mai ho has, no. Mai ha sigut una...
1: No, no, perquè reconec... S'ha de fer molt bé. O sigui, has de tenir... Jo, quan surto a escena, domino el que jo estic fent. Amb la cançó no el dominaria perquè no tinc cultura musical, no tinc nocions musicals. Tinc un cert oído, això sí, com el Pavarotti.
0: Sí, segur.
1: Però, sí, però no gaire més. És més, quan vam fer amb el Paco La Jaula de les Loques, ens van proposar, ens van dir si la volíem fer musical. Ho vam estar mirant... jo vaig dir, Paco, la gent ens ve a veure a nosaltres, no com cantem, no ens ve a veure cantar, no triomfarem com a cantant.
0: O sigui que si venim al Teatre Condal a veure't a Sogra de Lloguer, no et veurem cantar.
1: No, cantar no. No, perquè no et podré donar... Jo tinc molt de respecte a la gent, moltíssima. Tu vens al Condal, veuràs aquella funció, i per malament que estigui, ens ho passarem molt bé, perquè jo t'ho entregaré tot, però tu també m'ho entregaràs a mi. Som protagonistes tots dos, el públic i jo, no? En un musical està sempre amb un peu en fals. A més no tinc. Vam fer una funció...
0: I riu.
1: Vam fer amb el Roger Pena, vam fer un espectacle molt maco que es deia Mozart, pare i fill.
0: El pare i el fill. Aprofitant la benentesa, no?
1: Sí, sí, o la valentesa, no? Perquè no se venien gaire. Amb en Roger ens venim moltíssim, eh? Però hi ha sempre aquella cosa de pare-fill i tots dos amb talent i tal. Bueno, esclar, hi havia un moment que jo tenia que donar un peu exacte perquè l'orquestra ataqués allò. I no vaig donar el peu exacte. I estàvem allà, o sigui, no, en vez de dir...
0: Sí, sí, que has de ser matriculat.
1: Sí, la gent aquesta de música, com que van tan pautats, ha de ser... I vaig dir una frase, però no era exacta. I ells no... I em vaig dir, ja podeu començar, ja? Perquè, esclar...
0: Vas tancar-ho tot, eh, ja? Diries que és fàcil dirigir el Joan Pera?
1: Sí, sí, perquè és molt obedient.
0: Tens fama de que els teus espectacles on surts sempre s'allarguen.
1: Bueno, però jo sóc molt obedient, jo t'ho juro. Sóc molt obedient. Jo, em diuen aquí. Posa't allà, no parlis amb la gent. Jo ho faig tot. Però, això m'ha passat diverses vegades, però arriba el dia de l'estrena i veig que si em poso aquí no hi ha efecte. Però si em poso aquí, sí. I si dic això d'aquella manera que va dir el director, no té cap gràcia. Però si la dic d'aquella meva manera, sí. I aleshores, el dia de l'estrena, vaig més a remolc de lo que vaig veient que funciona que de lo que m'ha dit el director. I després el director em vol matar.
0: Sí, no ets tan obedient, Joan.
1: Sí que sóc obedient.
0: Però si després dius que el dia de l'estrena fa segons veus, que jo, si fos el director, et diria, fes el que creguis. Perquè sí. Tu, vull dir, tants anys fent riure, sí. Ja saps detectar quan...
1: Sí, però això em va passar fa 50 anys, també, eh? un vergonyar, molt, molt. I una actriu boníssima, que ja no hi és, la millor actriu de Catalunya, va dir que no treballaria mai més amb mi.
0: Això et va dir la Rosa Maria Sardà?
1: Que, perquè no ho saps.
0: Perquè tu vas fer Torre Baixa amb ella.
1: Sí.
0: I et va dir això?
1: Sí.
0: La vas treure de polleguera?
1: Perquè el primer acte jo vaig fer tot el que m'havia dit el director. I va acabar el primer acte i els aplausos. Vaig dir, no, això no va, no va. I el segon acte el vaig fer com jo creia, o com em va semblar. Llavors va ser un exitàs tremendo. Va ser un dels més èxits que més recordo. La gent cridant pera, pera, pera. I esclar, però...
0: Se't van enfadar.
1: Els altres van enfadar. Però no ho vaig poder evitar.
0: Oh, quin personatge feies, el Terra Baixa?
1: El Manelí.
0: Ma. Clar. Perquè per aquesta gent que pensi que només has fet riure, també, vull dir, tots els teus drames.
1: Jo si vols t'explico la teoria. Jo ara penso, com et vas atrevir a fer això? Però és que jo tenia una innocència i una veritat tremenda. I aleshores que el Manelic fos un tio innocent i en veritat, era molt fàcil de donar. Si hagués sigut només un bèstia que matava el llop, no tenia cap gràcia. Però que fos un nano innocent que li passava tot allò, tenia la seva gràcia. No ha passat mai més, eh? Vull dir, sempre ha sigut un senyor que fa... Oh, i porta el llop.
0: Una persona molt assilvestrada.
1: Sí, sí, i mata el llop. Ben... Però, esclar, un senyor alt i gros que mati el llop no té cap mèrit. Però un nano petit com jo, amb il·lusió, que mati el llop, això sí que tenia gràcia.
0: Aquest és el Joan Pere, l'obedient dels directors.
1: Ai, ai, bueno.
0: Joan, va,
1: prometo que la propera funció ho faré bé.
0: Segur. Tu ets un vampir del públic? O sigui, tu
1: què vol dir
0: els xucles, necessites que et riguin?
1: No,
0: que...
1: al revés, al revés. Em xuclen a mi. Ells em xuclen a mi.
0: I tu no et deixes xuclar?
1: Bueno, fins allà, fins que no... Fins a l'escenari. Que disfrutem molt, la gent i jo, quan estem bé. Quan l'actor crea una màgia que el públic hi entra, és una màgia extraordinària. No hi ha res al món que tingui aquella màgia. És clar. M'alimenta. Jo puc...
0: Doncs una mica vampir sí que ets. Tu em vas dient que no i després que sí, les coses...
1: Va?
0: Sí, perquè tu t'alimentes d'això.
1: No,
0: però... més et riuen, més et creixes.
1: No, em fa vergonya. Jo penso, ai, no rigueu tant. Sí, em fa vergonya.
0: Però això és molt català, no? Està anant massa bé.
1: Sí,
0: la cosa està anant massa bé.
1: No rigueu tant, de debò, de debò. Jo de vegades vaig al teatre i veig que la gent saluda i fa un saludo, i allarga el saludo, i fa una vergonya saludar, però si ens ho hem passat bé, anem cap a casa.
0: És un sentiment molt, molt català. De fet, t'he llegit una frase que m'ha semblat la frase més catalana de la història, que és: els èxits són accidents i els fracassos, lliçons. Sí. Es pot ser més català?
1: Potser sí que soc català, però bé, això em sembla que és molt objectiu,
0: sí,
1: no?
0: Sí, per tu patir és un motor per dedicar-te al 100%, no? És el patiment. Des del, no, ai, que no ens en sortim, aquesta.
1: No. Home, el fracàs, quan tens un fracàs, és clar, què hem fet malament? Quina cosa, què és el que podem millorar? Això si fem així o si fem això. Vull dir que és aquella lliçó per un futur. Ara que ja estic al futur. I, en canvi, l'èxit és un accident que de vegades ho fas tot perquè tinguis èxit i no en tens. I de vegades, fent el mateix, tens èxit. I de vegades veus un èxit que podria haver sigut un fracàs perquè allò era dolent, el text era dolent, l'altre no s'ho sabia, l'altre va que... I llavors és un èxit.
0: Però saps gaudir de l'èxit, Joan?
1: És un accident, no li dono massa importància. Em fa una mica d'angoixa. Tenir èxit, ara això t'ho dic a tu, i sembla que no ho he dit mai. Em fa una mica d'angoixa tenir èxit.
0: Per què?
1: Perquè el Woody Allen diu que l'èxit, el que has de fer és no perdre la perspectiva. I amb l'èxit perds la perspectiva. Fins i tot jo, que no m'agrada gens perdre la perspectiva. I llavors de vegades dic coses perquè l'èxit d'alguna manera m'ha tocat i penses que...
0: T'has sentit en algun cop emborratxat d'èxit?
1: No emborratxat, però fent alguna patinada, sí.
0: Tipus?
1: Sí. Tipus dir alguna cosa que no hauria d'haver dit, però com que tens èxit... I...
0: Però això a dins del teatre o fora del teatre?
1: Bueno, fora del teatre he tingut l'èxit dels sis nanos i de la meva dona, però tampoc no penses bueno, que he tingut...
0: I de la gent que et para i...
1: Això sí.
0: Oh, pera.
1: Sí. M'agrada molt correspondre a la gent perquè són molt... Perquè entenc molt que anar al teatre és un esforç, de vegades és una voluntat, no? I que hagin vingut per veure't a tu, de vegades penso, potser no sóc prou per lo que fa aquesta gent. Però jo t'ho dic molt de debò, eh? No ho dic ara per falta
0: sí, molèstia sé, Joan,
1: ni
0: sé.
1: Coses d'aquestes, no? Però si llavors em fa una mica d'angoixa. I sempre trobes algú... Bueno, la gent et saluda pel carrer i tal. Però no, amb la gent no acostumo a dir coses, no. Però ara em fas una entrevista i si me l'haguessis fet en fracàs, potser te la diria d'una altra manera, no? Ara estic en un moment que tinc èxit. Ves? Mira. Ara estic accidentat.
0: Estàs una mica angoixat, no?
1: Sí. I penses, ai, no diguis això. L'altre dia vaig dir una frase que no me la van entendre. Però em van dir aquesta, això que et diuen molt a la meva edat. Però que no et retires, però que no et retires. I vaig dir, no em retiro perquè no he treballat mai. I vaig dir, això no ho tenia que haver dit, la gent que ha treballat. No, la veritat és que volia dir que el meu no és un treball. Si estigués a la mina o descrivent el complir els anys, te'n vas a casa i...
0: Però jo crec que sí que s'entén que tu passes pipa. Que per tu és una...
1: Però també pateixes, també ho vull fer bé.
0: Però tu, jo crec que hi ha un gust en patir, també.
1: Home, no.
0: I té un gust, el patiment. El...
1: No, l'aguanto jo. Uf, de seguida faig uf.
0: Sí. Ara ens deia, Joan, que tens 6 fills. Els 6 són nois.
1: Sí.
0: Això vol dir que la teva confitura de pera només fa mascles, no?
1: No ho sé.
0: Quin és el secret?
1: No sé, s'havien provat els dies de lluna plena.
0: I no, eh?
1: No hi havia manera. No, però tampoc vam... A veure, jo he tingut 6 fills sense ideologia de fills. No he tingut 6 fills perquè tenia que tenir 6 fills o perquè el Pujol va dir que et fessin criatures. No, m'han vingut així.
0: Però no esperàveu mai la nena a dir, va, fem una altra, aviam si és nena? I aquí només sortien nanos i nanos i més nanos?
1: Mai vam tenir el desig de... Home, sí, en el tercer, bueno, ara serà una nena i tindrem... Però tampoc no era un desig. Et diré una cosa, la meva dona, la Mary, mai va voler tenir una nena.
0: Eres tu?
1: Bueno, a mi m'hagués fet gràcia tenir una nena, perquè una nena...
0: Per variar.
1: Sí, home, sí, una nena. Ai, mira, la nena pera.
0: La pera.
1: La pera. Però la meva dona, en el fons, mai va voler tenir. Ella era la reina de... femenina, era ella.
0: En tot cas, et vas quedar a un fi de poder fer la versió catalana de 7 núvies per a 7 germans, però vas decidir que millor tirar...
1: Però això
0: que
1: jo...
0: Vas decidir tirar per somriures i llàgrimes. Doe, a deer, a female deer.
2: Ray, a drop of golden sun. Llapis de memòria. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. Amb Jordi Manau. So, a needle pulling thread. La, a note to follow so. Tea, a drink with jam.

0: llapis de memòria, el Joan Pera, també hi hem trobat a l'Úrsula Andrius cantant...
1: Ja sé que és una mica que és Kirch i tal i qual, però a mi m'agraden aquestes coses, m'agraden. Però, esclar, la gent deu pensar que aquest tio és tonto.
0: Jo crec que a la gent li encanta escoltar aquestes cançons.
1: Sí, a mi m'agraden. És més, et diré una cosa. Però, esclar, jo també sóc intel·lectual, no pensis.
0: Sí,
1: sóc molt culte, encara que sembli tonto.
0: Tu ets amic del Woody Allen, què t'he de dir, això?
1: Ah, sí, vaja.
0: Cuidado,
1: Que en el 92, el gran espectacle de l'inici dels Jocs, que va fer, sembla que eren els...
0: La Fura.
1: Va ser espectacular, maquíssim, maquíssim. Jo vaig dir sí, però... A mi em va agradar molt.
0: Però
1: m'agrada més ser... sonrises i l'àgrima.
0: Clar. Podria ser la banda sonora de Can Pera quan els nens eren petits?
1: Bueno, sí. Sí. Totes aquestes les cantem. Però els miserables, més, eh?
0: Qui, del més gran al més petit, quants anys es porten els teus fills?
1: Es porten 16 anys. Mira, jo vaig tenir 3 fills normals, amb 2 anys, els dos. O sigui, els més normals són els dos. El gran Ivan i el Roger, que coneixeu, no? Aquests eren els dos, ja estàvem, eren el que teníem, per la nostra manera de guanyar-nos la vida, el que teníem. Però al cap de 7 anys vam tenir el tercer.
0: Ah.
1: Al cap de 7 anys. Que aleshores ja, si et dona nena, doncs ja estarem. Vale, ja estàvem. I al cap de 8 anys més, me'n van venir 3. Va venir, al cap de 8 anys, va venir el quart, i que va ser com un... Mira, ara ja som grans, no els veurem fer la comunió, aquest nen. I al cap de 11 mesos, del quart, van venir bessons. Per una altra relliscada d'aquelles.
0: Buah!
1: O sigui, en un any vaig passar de 3 a 6. 6 és moltíssim.
0: Joan, jo tinc 2 i vaig de bòlit.
1: I és el que ens passava a nosaltres, amb els dos que tenim ja fèiem. Al cap de 7 anys, per si era la nena, va. Però al cap de 8 vaig més, 3... amb un any.
0: I quan tens fills, tens amor per tots o el que has de fer és agafar el teu amor i anar-lo fluctuant d'un a l'altre segons les necessitats a cadascú? Mira, aquest, avui li toca aquest, que està una mica...
1: Hi ha una frase que jo he dit moltes vegades, que a en Roger li agrada molt que la digui, que quan em diuen, bueno, però d'aquests 6, quin és el que estimes més? Doncs mira, el que estimo més és aquell que més ho necessita a cada moment.
0: Que el problema és quan hi ha 2 que ho necessiten al mateix moment.
1: Hem de compartir. A casa meva, la paraula compartir és la paraula que més fem servir.
0: Tu dius que sempre has procurat que els teus fills no sentin els fills de...
1: Sí.
0: Ho has aconseguit?
1: No massa, però sí, el que sí és veritat és que... Esclar, jo arribava a casa i parlava amb els nanos, el sopar, el tal i el qual. Mai vaig magnificar massa els èxits. Mai. Bueno, sí, anem bé. Perquè no es creiessin fills d'algú que tenia molt d'èxit, que també ja veus els èxits que puc tenir, però són petitets, vull dir, no és Hollywood, això, no, tot és molt senzillet. No?
0: Tot és molt relatiu aquí, Joan,
1: Sí, tot és molt relatiu. Però mai vaig tirar massa perquè no se sentissin fills d'algú. Jo sempre dic que els meus nanos han portat amb molta dignitat ser fills d'algú, que és molt difícil, ser fill d'algú.
0: I la Mary?
1: La Mary és la meva dona. La Mary i jo som... La Mary està... Ella és feliç, si jo sóc feliç i...
0: Encara rieu junts?
1: Sí. Sí, perquè ens hem d'agafar rient les coses. Com no sigui definitiu el que sigui, tot és relatiu, no? I tot és provisional. I ara l'hem d'operar d'un genoll. Però bueno, posarem una cadira de rodes. I si tenim cèntims, comprarem un motoret. Dona, no t'amoïnis.
0: I així anem passant, no? Sí. Passem-ho bé, ja que ho hem de passar, passem-ho bé.
1: És allò, sempre hem fet el que ens corresponia fer, no? La responsabilitat de tenir aquesta gent i d'estar amb ells, l'hem complert.
0: Que clar, això d'estar amb ells, que això ja ho has dit en moltes entrevistes, que tu has hagut de sacrificar part de la teva vida familiar pel teu ofici.
1: Sí, però no massa més.
0: No massa més que això.
1: No, però jo vull dir, a mi el teatre, si m'hagués privat de viure, potser no ho hagués fet. Vull dir, la vida és important, no? I fer funció per mi és importantíssim. Però també el fer teatre no m'ha privat de res, de disfrutar de la vida. Jo he tingut 6 fills, jo vist més o menys bé. Vull dir...
0: Però parlo més de dies importants.
1: Sí.
0: El dia que no pots anar a aquella
1: sí,
0: comunió.
1: Sí, el dia de la comunió jo vaig deixar els nens i em vaig anar a fer funció.
0: O casaments, eh?
1: Sí,
0: o...
1: el casament també vaig deixar.
0: Els enterros s'ha d'anar. Els enterraments s'ha d'anar.
1: Els enterros, nen, jo tinc uns problemes amb els enterros. Me'n vaig de gira a Granada pel Paco Morán i el primer dia de la gira es mor la meva mare. La meva mare per mi era molt important, com a tothom, no? No, tampoc no... Però, esclar, jo fent funció a Granada era a Còrdoba.
0: Va, seguim a Andalusia.
1: Sí, acaba la funció i s'ha mort la mare. Tota la nit a l'aeroport, a agafar l'avió del dematí des de Sevilla a Barcelona i el de la tarda de Barcelona a Sevilla a fer la funció. Ja m'ha passat amb molts enterraments dels meus germans, dels meus pares.
0: Però sempre hi ha sigut.
1: Jo hi soc, jo sempre dic, faig el que puc. No he tingut temps de ser massa bona persona o massa amic dels meus amics o massa tiet dels meus nets o massa pare dels meus fills. Però quan em necessites, jo hi soc.
0: Unes dates que per tu sempre són fotudes són el Nadal, perquè el Nadal s'ajunten les dues coses que més estimes, que és la família, sobretot,
1: sí,
0: i després
1: sí,
0: les funcions.
1: Sí,
0: la funció
1: sí,
0: del Joan Pere de Nadal, sí, això sí que és una tradició
1: això,
0: catalana.
1: Això, que no me la treguin, és el més maco, el dia de Nadal anar a fer funció. Ja hem passat tota la nit junts, i hem passat tot el matí junts. Ara, en el moment que ells s'atiborren, mengen els canelons i l'escudella i tal i qual, jo me'n vaig, i és que... Jo vaig a fer la funció i després ja torno. Em guarden la cuixa de pollastre per quan arribo la nit.
0: El Nadal a Can Pere comença per la Puríssima?
1: Sí.
0: Això és sí, impepinable, eh?
1: Sí, sí, comença per la Puríssima, perquè llavors, bueno, aquestes coses nostres. Hi ha un dia que anem tots junts a la Fira dels Pessebres a comprar una figura, cada any comprem una figura, i anem a dinar tots junts, i llavors ja fem la rifeta aquella de l'amic invisible, ja qui m'ha tocat, i comença... Sí, era molt maco, a la meva època també era molt maco, el dia de la Immaculada, el dia de la Puríssima, que fos el pòrtic de Nadal, no? I això ho fem.
0: I a Can Pere, passi el que passi, per Nadal, o per aquesta franja que amplien, que és quasi d'un mes de Nadal, sempre sona...

0: Els Boniem sonen a Llapis de Mòria del Joan Pera, que no sé si ara escoltant-los ja et venen ganes de muntar aquí el pessebre. Aquí
1: no, ah, no, jo faig el pessebre.
0: Per això t'ho dic, ara...
1: Faig un pessebre tan gran com aquesta taula.
0: Clar. Ets d'aquests, eh? Ets com el doctor Pedrós, també, que crec que fa un, sí, uns pessebres...
1: Bueno, perquè, però, bueno, però a la meva manera, res de ser maco, no? Suros i tal i qual, però, esclar, jo des de 7 o 8 anys que anàvem cada any a la Fira dels Pessebres i tinc una figura des dels 38 anys, clar, on t'haig de posar tantes figures. Però ara, si algun any, llavors tots em rondinen, tots em rondinen. Vas, perquè, esclar, jo sol m'has d'ajudar, oh, jo no puc, totes aquelles coses. I si un any, no el vaig fer, llavors tothom el va trobar a faltar.
0: Escolta, Joan, tu que estàs segurament en el top 3 de catalans que més riure fan, fer riure sempre, fins i tot quan no vols, també té desavantatges?
1: Sí, sí. Esclar, és fotut, eh? Jo tinc amics que de seguida que em veuen m'expliquen un xiste, no? M'expliquen un acudit. I et diuen, vine a casa, que ens farà riure. No, no, no. No, no. A més, el meu humor no és humor d'acudits, no en sé dir massa d'acudits.
0: És més situacional.
1: Sí, situacional, o de dir, mira, ara què em passa, no? Ara m'he fet mal aquí. Ara no puc. Bueno, és més així, no? Però jo el que sí procuro és tenir sempre un somriure.
0: Però jo m'imagino, jo què sé, quan renyaves els teus fills...
1: Ah, sí.
0: Reien ells o s'ho prenien seriosament?
1: Bueno, hi ha de tot. Però clar, hi ha hagut moments que he tingut que ser guàrdia civil, jo, eh?
0: Clar, però potser com més guàrdia civil et poses, clar, més riuen.
1: Sí, perquè jo també... jo sempre he procurat exagerar-ho una mica. Ah, no pot ser! No. Allò que fem els actors, no? I després penses, mare Déu. Encara me'n recordo que un dia que perseguia un dels bessons, el perseguia perquè m'havia fet alguna... Perquè trastades ens n'han fet, eh? Trastades, mare, les que vulguis. I jo et dic, com te replec, i l'enganxo, però d'això se'm gira i diu, jo sóc l'altre. Però et passava cada dos per tres, no?
0: I tu, clar, aquí ja...
1: I llavors, clar, on els trobes o se'n van... Sempre hi ha hagut una mica aquesta manera de fer.
0: El Woody Allen l'has fet riure?
1: Ell diu que sí.
0: Ell diu que sí, però sí. Tu ho has comprovat?
1: Bueno, ell m'ho ha dit.
0: Però tu t'has trobat amb ell tet a tet més d'una vegada.
1: No, perquè no hem fet funció junts.
0: Bueno, però sopant o el que
1: no,
0: sigui.
1: No, sopant, no m'atreviria mai. No. És més, el Woody Allen, jo quan vaig preguntar per què m'ha triat a mi, em van dir, no ens ho ha dit perquè és molt callat, eh? No és gaire simpàtic, no? És cordial, però no és simpàtic. Bueno, és igual.
0: És com Sosito.
1: Sí, és Sosito. Em va dir, no ens ho ha dit, perquè... Però et sentia tu i reia. Sentint-te tu, reia. O sigui que d'alguna manera l'he fet riure. I ell m'ho va dir. Em va dir, et dono les gràcies, això literalment, em va dir, et dono les gràcies perquè m'has fet més heroi del que sóc en realitat. Ets més heroi en el sentit d'ets més graciós.
0: Però com acabes tu fent de Woody Allen si volien que tu fessis de Sean Connery?
1: Això va ser el primer dia que em van fer una prova per fer doblatge.
0: I em quedo amb les ganes de veure a James Bond.
1: Clar, tu creus, aquests senyors estan serios, perquè abans la gent de doblatge era molt serios, molt locutors bons, alguns d'aquí, d'aquesta
0: sí.
1: Casa. Sí. I love you. I l'Arseni Corsellas parlava amb el nas cuando tú me lo digas, no? I esclar, un amic, el Joan Borràs, que és molt amic meu, em va dir, prova, home, prova, perquè d'aquesta manera et guanyaves la vida, no? Perquè estava buscant el forat, no? I vaig anar-hi i em van fer el Sean Connery allà amb una pistola. Saps que la pistola em va quedar tan malament que vaig dir, no hi aniré mai més a fer això, mai.
0: Et vas quedar amb el Woody.
1: Bueno, llavors ja. Després sí que després vam començar a fer doblatges i jo feia nanos i nanos joves. Jo tenia la veu molt primeta i nanos i joves no en tenien. Tots eren senyors molt grans. I llavors jo en una època vaig fer molts nanos joves. Pel·lícules mítiques i tot. Però jo era el nano jove. I aleshores, de cop i volta, va necessitar el Woody Allen perquè es havia mort el Miguel Ángel Valdivieso, un gran locutor, un gran mestre. I en principi no l'havia de fer jo. Una, perquè jo sóc català, això és complicat en el doblatge, no, no, el punt ho deixem aquí, però és complicat. I l'altra perquè...
0: És o era complicat?
1: És.
0: Continua sent-ho. Per l'accent?
1: Sí, per l'accent.
0: Fàcil és.
1: I per grups. I per grups.
0: Clar, com tots els gremis, sí, no? Hi ha guetos.
1: Sí, i per grups, i català, i que triomfi. Jo ja havia triomfat aleshores. Va, havia triomfat. Bueno,
0: ara
1: és d'aquells dies que, com que em sento poderós...
0: T'havien flagot, bé, bé.
1: Sí. Com que ja havia tingut èxits, aquest ja no. No m'ho van dir mai per fer-lo. No m'ho van dir mai. Però el Woody, que és molt punyetero, no li agradava a ningú. No li agradava a ningú. I era normal que no li agradés ningú d'aquella gent, perquè tots deien això, I love you.
0: Com estàs?
1: Com estàs? Ben, saca la pistola. No li agradava a ningú. I vaig sortir jo. I clar, li vaig fer d'aquella manera. I es veu d'aquesta manera, perquè tampoc tenim la veu semblant, ni molt menys. Però sí que d'aquella manera...
0: Li queda bé la teva veu.
1: Sí, queda bé. Jo també vaig pensar, hòstia, li queda bé. Li queda bé, jo com vaig veure.
0: I ell també va dir, em queda
1: sí,
0: bé.
1: Sí, em queda bé. I llavors sempre m'ho ha dit, eh? Sempre m'ho ha dit.
0: I ha sigut una persona important per tu, perquè fins i tot has inclòs una cançó dedicada a ell, que és aquesta que està sonant, que és Manhattan, no això?
1: Ah, sí, home.
0: De la pel·lícula. Per què aquesta?
1: Home, perquè és una pel·lícula molt, molt bonica, Manhattan.
0: És la teva preferida? Tots tenim una preferida,
1: sí,
0: del Woody.
1: Mira, el Woody té una cosa. Fins i tot les pel·lícules que no són les més bones d'ell...
0: Hi ha alguna cosa.
1: Sí,
0: sempre hi ha alguna cosa.
1: Que dius, hosti, vaig veure aquella pel·lícula i vaig pensar, joder, és igual que les altres. I al final, plom.
0: Ens quedem a Manhattan.
1: Clar, home. No.
0: Com feia, dius?
1: Diu, adorava Nova York. Nova York era mi ciutat. Era una ciutat. Jo la quería mucho. Adorava Nova York. Dic, no, así no empiezo. Vamos a hacer otra cosa.
0: Joan, estem a punt d'acabar, però abans t'he de felicitar perquè has tornat a la casa que vas inaugurar, que és TV3.
1: Sí.
0: 8 coses que feia abans de morir, on fas una mica el que et dona la gana, no? Pilot de ràdio...
1: No. Que soc molt obedient.
0: Ja. Ja, per això ja són 8 professions, però l'última és volar, sí. No? Que és una professió com... Quina sí. Professió és volar?
1: Joder.
0: Què, de què dius?
1: Oh, he passat fatal.
0: Sí?
1: Sí, home. Em fan fer coses a la meva edat ja, per la mort de Déu. Oh, que és clar, et penses que és fàcil?
0: Tu estàs encantat en fer-les.
1: Bueno.
0: Des del patiment català.
1: El que més volia TV3, i això que quedi ben clar, era el títol. Les 8 coses a fer abans de morir. El morir els hi va agradar molt.
0: De tot que moltíssimes coses que feia abans que morir. Vai. Que, per cert, he llegit que vas inaugurar TV3 amb por.
1: Moltíssima por, que
0: però
1: no ho has vist.
0: Amb por de què?
1: Però que allò era horrorós. Bueno, és que ara, com ho farem entendre els joves la situació aquella? S'inaugura TV3, t'ho diuen 2 dies abans, perquè estaven que sí, que si no, pleitejant en Madrid, tanquen els enllaços perquè no es veia res. Em deien que els tanques estaven a la Diagonal. Bueno, però la il·lusió d'inaugurar una cosa en català, una tele en català, era immensa, era tremendo. I em van agafar a mi, que jo ja vaig dir primer que no, perquè no era el meu ser un locutor, no ho sabria fer, no? I que sí, perquè llavors jo havia acabat de fer el doctor Caparrós amb el Capri, i era el noi jove, i ells volien gent jove, i vaig sortir allà espantadet, encara es veu que surto allà com un estaquirot així, amb un traje que el vam comprar el dia abans, que me'l vaig tenir que pagar jo perquè no hi havia vestuari de res, i no vam poder ni arreglar-lo, i sortia allà que pensaves, ara vindran a la por i ara se t'emportaran, perquè es veia venir.
0: Però tu què penses, que en qualsevol moment s'obria la porta, venien 2 guàrdies civils,
1: sí, sí.
0: I et fotien un tret a la cama i se t'emportaven?
1: Érem legals i il·legals, i es va prohibir. Ho van fer per la patilla. Vinga, i tots allà, i no es van atrevir, i van tallar els enllaços. La gent que ho va voler veure, els de fora de Barcelona, estaven amb un paraigua a la teulada. Estaven amb una antena a la teulada per veure-ho. va ser un moment, i després, esclar, a mi en català encara un va sortir, va dir, aquest noi no sap català, jo, que tota la vida havia parlat català, perquè devia dir alguna cosa d'aquestes, no?
0: Bueno, està...
1: bueno...
0: Ara ja està acceptat, ja podem dir bueno. Sí, bueno. Així que, bueno, Joan, si et sembla bé...
1: Espantadíssim, a més, amb tots els senyors polítics en allà, que a més, això també tenia gràcia. Venia un i em deia, digues això, digues això, digues això. Em venia un altre d'un altre partit, em deia, no, no, digues allò altre. Em venia un altre, digues això. Jo, mare de Déu, però on t'estic? No?
0: Doncs amb aquesta anècdota crec que la millor manera que podem acabar és amb el fantasma de l'òpera.
1: Abans de morir...
0: Joan Pere, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Sí, home, en tindria més, eh? Però aquestes estan molt bé, molt bé.
0: Vols venir
1: bé.
0: Un altre dia?
1: Va.
0: D'aquí 3 mesos, així.
1: Abans de morir.
0: Queda molt. Abans de que em facis, ara estàs a punt de fer-ne 78, abans de que em facis 78 i mig.
1: Va.
0: Quedem així?
1: Home, seria maco, però no pretenc.
0: Jo crec que tothom estarà encantat de que tornis. Hem fet un tracte, eh?
1: Va, fem.
0: Tracte. Pol Regàs.
1: Moltes gràcies.
0: A tu. Pol Regàs a la tècnica, Amparo Pérez a la producció i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda.

0: mata la culocu.
1: Què t'hi jugues amb Joan Tejedor?
2: Bon dia, com esteu? Benvinguts al Què t'hi jugues, 12 i 6. Benvinguts al mes d'agost. Overbooking als mitjans de transport per anar de vacances, aeroports, etc. I serveis mínims als mitjans de transport de la rutina, autobusos, trens, etc, etc. Ànims als que treballeu a l'agost en les aventures per arribar als matins a la feina. Serveis mínims també als rivals del Barça aquesta pretemporada, perquè l'amistós que havia de jugar el conjunt de Hansi Flick per tancar la gira aquesta tarda s'ha suspès, li faltaven jugadors al seu rival i, per tant, l'equip tanca la gira amb un partit entre els convocats que s'està celebrant ara mateix a l'escenari del que havia de ser l'últim entrenament previ a l'amistós de la tarda. Nil Solà, com estàs? Bon dia.
3: Hola, què tal? Joan Tejedor, molt bon dia.
2: Partidet, allò, amb 11s i tot, eh?
3: Partidet amb 11s i tot. Hem pogut veure aquests 15 primers minuts. L'equip A i l'equip B, per dir-ho d'alguna manera, empatant a un. Ha marcat Fermín en un dels equips, ja ha marcat Xavi Espar en a l'altre equip. Els dos 11s formats, el primer per Teke a la porteria, Xavi Espar, Christensen, Gerard Martín, Jofre. De fet, és la mateixa 11 titular que va jugar l'altre dia contra el Birmingham. Al mig del camp, Bernal, Casador, Iori, Angoren. A dalt, Adeyemi, Ebrima, Tunkara i Àlex González. L'altre 11 format per Iker, defensa de Ford, Héctor Ford, Araujo, Cortés i Pesquer. Mig del camp per Brian Fariñas, Fermín i Guille Fernández. I a dalt, Rooney, Toni Fernández i Rafinha. Evidentment, Flick només té a Hamza Abdelkarim com a davanter centre, i avui està provant aquest entrenament dos falsos nous, com són Toni Fernández i Ebrima Tunkara.
2: Per tant, més proves que pot fer Hansi Flick, i heu sentit el nom de Rafinha en aquests 11, Nil, que no el vam veure a l'amistós de divendres, que de seguida l'analitzarem. És un dels que no va tenir participació perquè arribava tocat i va arribar mitja setmana, però hi ha Rafinha agafant dinàmica de normalitat.
3: De Rafinha ha agafat dinàmica de normalitat, evidentment és un dels que més ha sorprès, també jugant Fermín, que tampoc ho va fer, els dos partint en aquest 11 titular d'aquest partidet d'entrenament, on poques conclusions es poden treure, evidentment, més que res, que tornen ja a jugar els dos futbolistes i que Flick prova això del fals nou, tenint en compte que potser aquesta temporada, depèn de com acabin les coses, ho haurà d'utilitzar bastant.
2: Per tant, l'estaix de pretemporada acaba unes hores abans del que estava previst. Ja ho tenim tot pràcticament enllestit per poder-ne fer balanç. Serà una de les qüestions a la qual dedicarem força estona en aquest Què t'hi jugues, que arrenca ara mateix i que, amb el Nil rematant l'estaix, també ve carregat de notícies. Què t'hi jugues?

0: Notícies per explicar-vos i també regals per oferir-vos. Tinc per aquí a l'Asier Chaves, al càrrec de la producció. Asier, com estàs? Bon dia.
1: Què tal, Teje? Bon dia.
0: D'enviar gent a remullar-se al parc aquàtic de PortAventura, al Caribe, perquè és insuportable aquesta onada de calor, eh?
1: Doncs sí, perquè a l'estiu l'aventura més refrescant és a Caribe Aquatic Park, i aquest any podeu descobrir la nova àrea pirata Coral Bay, una zona familiar per totes les edats, amb una piscina multiaventura, única al món, múltiples tobogans, i la primera watercoaster d'Europa, només a PortAventura World. I avui, Teje, regalem dos packs de quatre entrades per anar al Costa Caribe Aquatic Park. Dos packs de quatre entrades.
0: Dos packs de quatre entrades. Estem esplèndids avui, eh?
1: Sí, avui ens toca. Avui estem molt generosos.
0: Farem el sistema de sempre, és a dir, paraula clau, i avui no el més ràpid, sinó els dos més ràpids s'enduran aquest premi. La paraula clau...
1: Toca mullar-se.
0: Toca mullar-se.
1: Sí, quan sentiu toca mullar-se, no ara, després, més endavant, quan sentiu toca mullar-se, els dos més ràpids s'emportaran aquests dos packs de quatre entrades per anar al Costa Caribe Park de Costa Caribe Aquatic Park de PortAventura.
0: Doncs estigueu atents al telèfon durant el programa, ara el que toca és informar-se. Nil, aquest estatge de pretemporada ha servit perquè Flick, com deies, vagi fent proves en diverses posicions que encara l'equip busca reforçar, una d'elles la del davanter centre. En aquest sentit, t'escoltàvem i explicar el Larguero, que és un dels noms dels quals havíem parlat la setmana passada, i és en boca de molts oients i de molts aficionats del Barça, de molts que ens deixen missatges. És el de Ferran Torres, l'heroi de la final del Mundial amb aquell gol a la pròrroga que va donar el títol a la selecció espanyola. Òbviament s'ha revaloritzat, té un any més de contracte, el Barça el vol renovar, tot i que Nil no pensa fer bogeries al Barça per retenir-lo, això sí, de cap manera el vol posar al mercat.
2: Correcte, el Barça no posarà al mercat a Ferran Torres. De fet, la voluntat del Barça és molt clara i ho estem explicant ja aquí, el que dijugues en els últims dies, és la de renovar el futbolista de Foios, és la de renovar Ferran Torres, fer-ho aquest mes de setembre. Ja és una situació que ha passat en altres casos, com el de Frenkie de Jong i el d'Eric, que van ser renovats un cop entraven ja en el seu últim any de contracte. És un mètode que el Barça ha fet en diverses ocasions. Si no es tracta d'un futbolista que no està a acorde al seu sou amb el seu rendiment o amb el seu estatus dins de la plantilla. Per exemple, a Fermín li quedaven dos anys, el van renovar fent una millora de contracte perquè no estava acorde al seu rendiment amb el seu sou. És el mateix cas que pot passar amb Breus, amb Marc Bernal o també amb Gerard Martín. El Barça considera que Ferran en aquest sentit està a l'escaló salarial que li toca, excepten que segurament se li haurà de fer una millora contractual, excepten que no hi ha cap problema en pagar els 8 milions d'euros al Manchester City, que Mateu Alemany va firmar en el contracte de que si es renovava Ferran s'hauria d'indemnitzar el City amb 8 milions més, però el que explica el Barça, la voluntat, és que aquesta renovació se li ofereixi al setembre. A dia d'avui, a dia 3 de juliol, a les 12:12 del migdia, el Barça no té cap notícia del Paris Saint-Germain, no ha rebut cap oferta. El Barça considera que Ferran és jugador seu i que fins que Ferran no es manifesti dient que vol marxar, en principi no hi ha d'haver cas. De moment aquesta manifestació que hagi de fer Ferran no ha arribat, està de vacances. En el club esperen que entre el 10 i el 12, que sigui quan torni, si hi ha alguna novetat, Ferran ho comuniqui. De moment, insisteixo, cap notícia del Paris Saint-Germain. El Barça vol renovar Ferran Torres i el Barça no posarà al mercat el davanter.
0: En aquest sentit es pronunciava també Flick després del partit de divendres, quan li preguntaven per Ferran, deia Ferran està de vacances i no l'he molestat pas mentre estigui de vacances. Ja la Núria Vilamala us ha penjat al YouTube, on estem com sempre en directe emetent el Què t'hi jugues, el canal del Què t'hi jugues, una enquesta. Voleu que Ferran Torres es quedi al Barça? Sí, no, podeu anar comentant. I el Sergio ens diu bon dia des d'Almeria, l'Alicia també buenos días des de Huesca, el Roberto ens diu bon dia a tothom, aneu entrant i podeu votar aquesta enquesta que ens ha penjat ja la Núria de si voleu que Ferran Torres es quedi al Barça. De moment, el que us explica el Nil Solà, el Barça segueix senyit al seu pla, que és quan tanqui el mercat abordar aquesta renovació, igual que ha fet amb altres casos de jugadors que entraven a l'última temporada de contracte, fer-ho 4 mesos abans de que siguin lliures per negociar amb ningú i abordar aquesta pròrroga del seu contracte. De moment el Barça no té notícies ni de Ferran ni de cap club que vulgui endur-se-la en ferm a aquest mateix mercat d'estiu. Això sí, la renovació que li oferirà el Barça a Ferran serà d'acord amb el rol que li veuen a l'equip, no de ser una estrella, un davanter titular, sinó de ser un futbolista com està sent, importants i fent gols. Nil, pel que fa al mercat, però nom que hem explicat a les últimes hores. Rodri Hernández, el capità de la selecció espanyola, el migcentre de City, el pilotador, el Barça, que sap que per Frenkie de Jong, com a mínim per mesos, està en disposició de poder fer aquesta operació econòmica. És a dir, el Barça, si vol abordar l'operació Rodri, li cap dintre del marge que té per fitxar.
2: És així, és el que acabes de dir. El Barça està molt i molt atent a la situació de Rodri, que fa unes setmanes semblava que ho tenia totalment fet amb el Madrid. És veritat que la voluntat del jugador és tornar a Espanya, això és claríssim. La voluntat del jugador li agrada, o li agradaria tornar a jugar al Madrid, però en els últims dies, podria dir l'última setmana, s'han produït alguna sèrie de moviments que fan, que li han fet saber a Rodri que el Barça estaria interessat en els seus serveis. Li han fet, el Barça és conscient que a Rodri li agrada el projecte esportiu del Barça, i en el club tenen preparats al voltant de 50 milions per poder afrontar aquesta operació. Quin és l'únic dubte? Que realment Rodri li transmeti al Barça que vol ser jugador del Barça. És a dir, el Barça el que no farà serà entrar en subhastes amb el Real Madrid. En el Barça li encaixa per perfil, li encaixa a nivell de traspàs, podria fer afrontar aquesta operació, que voldria dir, per exemple, no fitxar un central. Aquests 40-50 milions que es podrien destinar a Rodri agrada, evidentment, a Flick, agrada a la direcció esportiva. És un futbolista que a nivell de joc encaixa. Hi ha futbolistes de la selecció espanyola, 8 companys de Rodri, que l'han intentat convèncer perquè vingui al Barça. El Barça pot afrontar l'operació, el Madrid ho tenia molt avançat, ara falta saber realment si Rodri veu de veritat l'opció de jugar al Barça o manifesta al Barça el seu interès. Si això passa, el Barça farà passes endavant per poder-se fer amb els serveis de Rodri.
0: Per tant, ja sabeu que no és la prioritat número 1, que el Barça està molt centrat també en com reforça la davantera, però que al mig del camp, més amb la lesió de Frenkie, també és una posició que es pot reforçar, i Rodri, òbviament, no es pot obviar el moment de forma en què està, com encaixa el sistema de joc del Barça, que li queda un any per acordar contracte amb el City, que ell vol tornar a la Lliga Espanyola, tot i que ja sabeu que el Madrid també fa temps que hi va darrere, i ens explicava l'Héctor fa uns dies que, veient el rendiment al Mundial, el Madrid ha reactivat aquest interès i, per tant, també abordaran l'operació. I aquí afegim una cosa, ni us explica la informació, jo us afegeixo. Sabeu que el Barça, us venim explicant, que Flick es considera prou cobert amb els centrals. Rodri és un mig centre dels quals pots reconvertir en cas d'emergència. No dic el Barça busca Rodri perquè pot jugar de central, no. Però en cas de que arribés un perfil com Rodri, si tu arribes a una semi de Champions amb tres baixes a l'eix de la defensa, va jugar un Mundial amb Luis Enrique de central, complint amb escreix. Per tant, és un valor afegit que té aquest perfil de jugador que no tenen altres dels mitjos centres que sí que té el Barça. Per acabar de rematar l'estatge, Nil, hem pogut veure molts jugadors joves, i n'hi ha que, en funció de com vagin encaixant totes aquestes peces del mercat, tenen l'expectativa, perquè no, de fer-se un lloc al primer equip, com són, per exemple, Álvaro Cortés o Xavi Espar, que són dels que més han tingut presència la passada temporada i també havien estat cridats a tenir protagonisme en aquesta pretemporada.
2: Sí, sense cap mena de dubte. A més s'ho estan guanyant a la gespa. Álvaro Cortés ja va debutar, Xavi Espar també, però és que més enllà de la gespa són contundents també quan es posen davant dels mitjans de comunicació. Els dos reconeixen que ja se'ls ha acabat l'etapa filial i que ara mateix l'objectiu que tenen, fer-se un lloc al primer equip.
3: La etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay, es una cosa que me gustaría. No he hablado con él, pero sí que siento su confianza y que me puedo ganar un puesto.
4: Bueno, la verdad que ahora mateix, pues això, estic centrat en poder donar el màxim per quedar-me aquí. El meu objectiu és estar aquí al Barça, i sempre ho ha sigut. Porto molts anys aquí al club i sé el que he de fer, o sigui que seguiré intentant que demostrar el meu nivell i aprofitar les oportunitats.
2: Aquests són Xavi Espar i Álvaro Cortés, com deia, dos futbolistes que han tingut oportunisme en Flick. És veritat que el tema dels centrals ara mateix, ja obert Buquín, i també ha anat al lateral dret, tots els escenaris oberts, perquè els dos futbolistes, ja ho heu escoltat, tenen clar que no jugarà l'any que ve al filial, per tant és o quedar-se al primer equip o buscar-los alguna sessió. En el cas de Xavi Espar, que encara li queden 2 anys de contracte, el Barça té molt clar que li vol fer una millora d'aquest contracte, perquè és un futbolista en el qual es creu i es creu que té un potencial pel futur.
0: De fet, una mica la política del club va cap aquí, no, Nil? Ja s'ha apostat de manera ferma per que els jugadors que tinguin l'etapa filial cremada, com consideren ells dos, se'ls pugui trobar sortides, si no hi ha lloc al primer equip, en clubs on es mantingui un control d'ells, tant pel que pugui fer referència a futurs ingressos, com sobretot si esclaten al nivell que s'espera que poden arribar, poder-lo recuperar a un preu preferencial.
2: Sí, hi haurà uns canvis en l'estructura del club. Es passarà molt més a unificar tot el que és primer equip i filial, perquè no passin casos com els de futbolistes que amb 16, 17 anys, 18 puguin estar temptats de marxar a fora. El Barça, a través de Deco, vol unificar aquests criteris, i això permetrà, doncs, tenir més control del futbolista. És una de les feines que creu el director esportiu, que ha de fer més fort el Barça, més fort encara a la Masia, i en aquest sentit, doncs, es prioritzaran a partir d'ara a sessions amb opcions opcions de compra o vendes directament, això sí, sempre tenint una recompra pactada ja en el moment inicial. Un dels primers casos que es podria donar, que ara mateix s'està acabant de negociar, és el de Jofre Torrents, que marxaria cedit a l'Ajax amb una opció de compra de 5 milions d'euros per part del conjunt holandès pel 50%, i el Barça està acabant de pactar una recompra que podria anar al voltant dels 15. Allà amb això t'assegures que si el futbolista juga i ho fa molt i molt bé, l'Ajax el vol quedar, et paga aquests 5 milions d'euros, i en el cas de que en pugui valer 30 d'aquí dues temporades, doncs tu pots acabar-lo fitxant per 15 i després vendre'l pel que vulguis o fer-lo servir pel primer equip. És un model que és veritat, s'ha de dir, el Madrid ja ha fet servir amb diversos futbolistes, com per exemple Nico Paz, i que realment els hi ha funcionat, perquè està molt bé la Masia, però no tots caben evidentment al primer equip. Per tant, pots tenir rendiment, pots treure també rèdit econòmic, i això és el que busca el Barça, fer-se encara més fort.
0: Estarem pendents, Nil. Qualsevol novetat d'aquí a la una, seguim amb micro obert. Entenc que si Flick us atendrà quan acabi aquest entrenament, però que és possible que abans de la una del migdia hora catalana encara no, oi?
2: En principi ens atendrà, però veient l'hora que comença l'entrenament, sembla complicat que pugui atendre'ns abans que acabi aquest que jugues.
0: Estàs obert. Si apareix, l'escoltarem amb el seu anglès fantàstic. Fins ara, Nil. Bona tornada,
2: només,
0: si no me'n parlem.
2: Només faltaria. Una abraçada. Fins ara.
0: Anem a analitzar el que ha sigut aquest estatge del Barça.
5: ¿Qué te jugas?
0: És dilluns, saludem uns dels analistes de capçalera del Què t'hi jugues. Àlex Dalmas, com estàs?
6: Molt bé, què tal, Joan?
0: Què et sembla aquesta carta, Rodri? Que no és prioritat absoluta, però que el Barça té a la màniga i que pot afrontar.
6: Bé, m'ha sorprès. Jo crec que en el cas de Rodri hem de desvincular dues coses. La primera d'elles és el que tu has comentat. A mi em sembla un jugador extraordinari, un jugador que entén el joc posicional, que entén el joc del Barça, que a més et pot ocupar aquestes dues, tres posicions amb qualsevol sistema. D'això no hi ha dubte ningú, i crec que dins del club no en tenen. I l'altre és si el Barça el necessita. La meva percepció personal és que no necessita Rodri, que diguéssim que... independentment de la lesió de De Jong, independentment del que passi amb Caçador, jo crec que hi ha un jugador que és Marc Bernal que està irrompent amb molta força i que seria una mica tallar-li aquesta progressió. I a més ens estem oblidant, jo crec, de l'última part de temporada de Gavi, jugant com a 6, com a mig centre, que va ser molt bona, no? Així que... jo crec que una de les prioritats, i crec que el club així ho entén, no hauria de ser aquesta, que la posició de nou, fins i tot la de central, hauria de passar per davant. Evidentment, si arriba, doncs serà un jugador que et sumarà, però des del meu punt de vista, jo no crec que sigui necessari per la propera temporada.
0: Veurem què acaba donant de si aquesta operació, que com diem no és la prioritària pel Barça, però estaria en disposició de fer-la. Sabeu que hi ha el Madrid darrere, sabeu també, venim tots... escaldats al principi d'estiu al Madrid ficant-se amb l'operació Julián Álvarez, fent aquella oferta per després no entrar en negociació, però que de moment ja posa un preu de sortida. També cadascú juga les seves cartes en aquesta partida del mercat. Veurem també quines cartes juga Ferran, no? Àlex, que ja ens explica el Nil que el pla del Barça és renovar-lo, que això d'haver de pagar 8 milions de variables del traspàs no és problema, que compten amb Ferran, però que hi compten per fer el rol que fa fins ara, que no el veuen com un nou titular, i per tant tampoc a l'hora d'oferir-li una renovació no li poden oferir una cosa fora del rol que li preveuen a l'equip. Tu què faries amb Ferran?
6: Sí, i jo estic molt d'acord amb el club, eh? A mi Ferran és un jugador que m'agrada moltíssim, crec que és un jugador que és molt difícil de trobar al mercat en el rol de quart davanter. Jo crec que el Barça sí que té un marge de millora aquí, havent perdut a Lewandowski. Crec que és el moment per anar, com enfoca el club, com enfoquem tots des de fa mesos, anar a per un nou o un primer espasa, no? I que Ferran és aquest jugador que et pot ocupar qualsevol de les tres posicions amb molta solvència, i que l'has de tenir perquè és un quart davanter que et suma moltíssim. Però estic d'acord amb el club, és a dir, no es pot tornar boig en aquesta renovació, que hi comptaria, sens dubte. És un futbolista que m'agrada molt, fins i tot crec que és un futbolista un punt infravalorat, sense pilota és boníssim, és dels millors del món, però el Barça no es pot tornar boig, eh? Jo aquí estic d'acord, és a dir, entenc que el Barça ha d'actuar en un tema de fer-li entendre a Ferran que serà un jugador importantíssim i que serà un jugador estructural, no des de la titularitat absoluta de la posició de nou, sinó des de la suma de minuts al final de temporada. És a dir, que quan es faci el còmput de minuts a l'acabar la temporada, segur que estarà entre els 11 o 12 més utilitzats, i a partir d'aquí se li hauria de fer veure aquesta importància. Però estic molt d'acord amb la política que té el club. No es pot entrar aquí a renovar a Ferran com si fos un Haaland, un Mbappé, un Harry Kane, perquè ara mateix doncs el Barça necessita aquests diners per altres prioritats.
0: Segurament és la gran cruïlla de l'estiu, com es reformula l'equip, l'eix central de l'atac, la zona central de l'atac, i com es reparteixen a nivell numèric els gols que t'ha de portar un davanter centre. No eren els que va fer Lewandowski l'any passat, sinó els que feia fins i tot en anteriors temporades, on havia sigut més important. I aquí hi entro com l'amistós que vam poder veure divendres al vespre, que no hem tingut ocasió de comentar-lo, en què el nom més destacat va ser el de Hamzat Delkarim, aquest davanter egipci que va jugar al Mundial amb la selecció del seu país i que va ser protagonista Àlex fent els dos gols del Barça durant els 90 minuts.
6: Sí, una de les millors notícies. A mi em va agradar molt la personalitat. A veure, Hamzat Delkarim, que jo l'havia seguit molt al juvenil, amb la Copa de Campions, Copa del Rei, és un davanter que ja el veu veure l'altre dia, que és diferent a tots aquests rols que està buscant el Barça i que té el Barça. És a dir, és diferent a Fernan i és diferent a un hipotètic Julián o qualsevol cosa que busqui. Ell és un nou amb molt instint golejador, és un nou d'àrea i és un nou que, associant-se, té certes dificultats o... Vaja, no és el seu punt més fort, no? Però en canvi és molt bo en la descàrrega, guanya molts duels i té molt gol, té molt olfacte. Precisament perquè és un nou que és diferent a tot això, a mi em sembla un perfil molt interessant. És un perfil amb molta alternativa. Hem de pensar que Hamza va jugar al Mundial amb Egipte 57 minuts i que, per tant, no hauria d'estar aquí i ell va avançar la seva tornada. Crec que ell sap que és la seva oportunitat i no oblidem, tu ara ho comentaves, Joan, ara mateix el Barça no té aquest nou que està buscant, la situació de Ferran és la que és i és una oportunitat. Crec que és una molt bona notícia i crec que Hamza, òbviament, pas a pas, no hem de fer cracs abans d'hora.
0: Clar, que ningú però... es pensi que estem parlant, Àlex, de que està opositant a recollir aquesta vacant, ni molt menys.
6: Ah, exacte, exacte, Joan. Ni és a dir, menys. No pot ocupar aquest rol que se li espera del Julián o del qui arribi, però si és un jugador, tenim molt controlat i és una xarxa de seguretat en aquesta posició de nou. Per què no? Perquè té gol i perquè és un recurs que ara mateix té el club i l'ha de contemplar.
0: Però el veus per quan estigui en el seu punt de maduresa futbolística, si evoluciona a jugador classe mundial, pel perfil de futbolista aquest, l'imagines sent un nou del Barça o el nou del Barça és una cosa menys referencial o és una cosa menys específica?
6: Jo el veig sent un nou de la primera plantilla del Barça. No el nou titular, però sí conformant la primera plantilla del Barça. Em sembla que, com us dic, per les característiques que té, a mi, si jo fos entrenador, si jo fos director esportiu, m'agradaria tenir sempre aquesta carta per poder utilitzar en algun moment determinat. No seria el nou titular, perquè entenc que Flick vol evolucionar, i estic molt d'acord, cap a una davantera molt dinàmica, de molt intercanvi de posicions, de molta pressió, i això, Hamza, no acaba de ser exactament això, però sí per estar dins de la plantilla quan maduri, em sembla un rol molt, molt interessant.
0: Del partit de l'altre dia, Àlex, m'agradaria analitzar també el sistema defensiu de l'equip. Sobretot, ho comentàvem amb tu abans d'entrar a l'antena, em deies que t'agrada com Flick segueix matisant l'alçada de la línia defensiva, no?
6: Sí, perquè a veure, ja ho sabem, eh? És un partit de pretemporada i conclusions les mínimes.
0: No, i amb jugadors que poc habituats a jugar amb el primer equip, fins i tot molt pocs d'ells habituats a jugar junts, no? Perquè Christensen, Gerard Martín pràcticament no han fet parella, laterals del filial, és a dir, línia que ha tingut poc rodatge a l'hora d'estar coordinada, sí, sí.
6: Sí, sí, sí. No havien jugat aquests quatre i a mi em va agradar, van haver-hi dificultats en les centrades laterals, com ho vam veure en els dos gols, però per treure-li un punt positiu em va agradar molt com va matisar la línia alta. Ja venim d'un final de temporada on aquella aposta tan radical per la línia alta vèiem que el Barça l'anava matitzant i anava interpretant millor quan hi ha una pressió que et permet tenir la línia alta, quan no hi ha pressió i hem d'anar endarrere. I l'altre dia, sobretot la primera part, amb aquest és Gerard Martín, Christensen, amb Xavi Espar, que és un jugador molt intel·ligent, i Jofre va entrar molt bé, fins i tot el pivot per davant, ho van fer de meravella, es van coordinar de meravella, van interpretar molt bé quan hi havia pressió. Davant d'un equip com el Birmingham City, que té jugadors molt ràpids per les transicions, el Barça no va patir gens en això. Va patir en les centrades, però no en la línia alta. Fixa't, Joan, que al minut 25 ja havia forçat 3 fores de joc. Per tant, posats a fer un punt positiu, a mi m'agradaria destacar això, que no se n'ha parlat, i crec que va estar molt bé la defensa en aquest sentit.
0: L'experimentat d'aquesta defensa era Christensen, però el que mana és Gerard Martín, eh?
6: Brutal, brutal. Escolta, aquella definició que li feia Flick, no?, de Gerard Maldini, cada cop s'hi està costant més, no? Crec que està creixent molt, crec que no s'equivoca en res, posicionalment és brillant, crec que, com us deia, està molt coordinat amb la seva parella, crec que fa les coses senzilles però molt pràctiques, i l'altre dia li vam veure ja filtrar passades d'una manera meravellosa. El veiem trepitjar camp rival amb molt d'atreviment i sense anar més lluny. La jugada del penal de Hamza és una passada filtrada de Gerard Martín cap a Marc Bernal, Marc Bernal en posicions més avançades, que aquest també és un altre detall tàctic, però una passada meravellosa, i en va fer 3-4 durant el partit, només va fallar 6 passades en tot el partit. Crec que està creixent defensiva i ofensivament, perquè en els duels venim d'una temporada on va ser el defensa més guanyador de duels de tot el Barça, i l'altre dia doncs, també va estar en aquesta línia.
0: En aquest sentit, ens hem fixat també en els jugadors joves. Patim col·lectivament el que t'hi jugues per Chesney, però Iaco, que ve de fer bona temporada amb l'Andorra, ens va demostrar que si podem dubtar amb el segon porter, amb el tercer hem d'estar més segurs.
6: Sí, sí, sí. Totalment, Joan. A mi ja és un porter que em va agradar molt a la Hypermotion, va fer molt bona temporada a l'Andorra, com bé dius, i crec que amb una figura d'un primer porter tan fort com té el Barça, de Joan Garcia, i una d'un segon porter de tanta confiança de Flick, que porta moltes coses, com és Chesney, però més aviat dèbil, el tercer porter o aquest porter que ha d'estar a cavall entre un i l'altre ha de ser molt fort, molt solvent, molt sòlid, i ja que ho és. Ja acumula experiència en el futbol professional, crec que va donar solvència, i és un especialista en els penals, com ens va demostrar l'altre dia, eh? Natura 2 de 5, no li serveix al Barça, però 2 de 5, però fixem-nos, dels 5 llançaments del Birmingham, ell en va encertar 4. No hi va arribar per poc, però 4 van encertar el lloc. A mi em sembla que si el Barça apostés per Iaco, jo de totes les opcions que té, és la que veig més adequada.
0: I aquest Àlex González, que tant n'havíem sentit parlar aquests dies, que tant estava agradant a Hansi Flick, ara que vam tenir ocasió de veure'l, teniu raó els que el coneixeu, eh? Aquest extrem
6: sí,
0: esquerre,
6: perquè és un perfil...
0: que ha arribat a l'Adam, sí, sí.
6: Sí, sí, sí. Abans parlava el Nil d'Álvaro Cortés, que estic molt d'acord, que també és un jugador amb solvència, però cal parlar d'Àlex González. Sí, perquè és un, de la mateixa manera que us deia que Hamza és diferent, Àlex González és un extrem diferent al que produeix normalment com a extrems la Masia, no? Que són extrems amb molt 1 contra 1, amb molt de joc associatiu, per exemple vam veure Shane Kluivert, que venen a dins a rebre això que en el futbol actual li diem els quadrats. Àlex és totalment diferent això, perquè és un extrem de molt desequilibri, amb un tren inferior molt potent, que va de cara a la feina, que va de cara sempre a porteria contrària, i que és molt vertical. I per què ho és? Perquè el que la gent no sap és que ell en etapa cadet era davanter centre, era un nou i té molt, molt gol. És un extrem que té molt gol. La temporada passada va fer 16 gols, que és una xifra molt important per ser un extrem, i em sembla que és molt difícil trobar un extrem que reuneixi desequilibri i gol. Avui en dia en el món del futbol és difícil de trobar això. Per tant, et diré que el mateix que Hamza, que hem d'anar pas a pas, la seva evolució normal seria anar a Barça Atlètic, però em sembla que per perfil és algú que per tenir-li l'ull posat.
0: Però... clar, em dius, té molt gol, algun oient li va haver passat com a mi, que dic, a veure si haurem de construir un fals nou i no un nou, però clar, és un perfil de jugador que per anar per dintre potser el perds, no?
6: Sí, jo crec que ara mateix no, caldria provar-lo, però jo crec que no, jo crec que la seva clau, perquè la gent ens entengui, és una mica aquella figura de David Villa quan cau a banda, no? Que és aquell jugador que ara mateix el que busca el Barça per anar per dins li falta alguna cosa, associativa sobretot, però per anant per fora és un jugador que et pot atacar l'àrea fantàsticament, que té desequilibri i que a més té gol. Jo no el veig per dins, el veig per fora i com et deia, pas a pas, però escolta, és que és un perfil diferent, és una cosa molt específica i crec que és molt, molt interessant aquest Àlex.
0: I a De Jemit va deixar alguna coseta, ja que parlem d'extrems, i era el nom més atractiu de l'11?
6: Bueno, em va deixar que... jo crec que el partit el va identificar com és ell com a jugador, no? Ens va deixar, el vam veure que és rapidíssim, el vam veure sortint en 2-3 transicions amb pilota, que era més ràpid que el jugador que el perseguia sense pilota, això és indubtable. Li vam veure algun detall tècnic, perquè els té, aquest regat, però també li vam veure alguna pèrdua, no? Recordo una a l'inici del partit, recordo que la del primer gol del Birmingham vam una pèrdua a De Jemi, el va cridar ràpidament Flick, per tant ha de polir aquestes coses. Per mi la gran pregunta amb De Jemi és on el veurem, perquè amb una posició com a extrem dret que té un amo molt clar com és Lamine Yamal, a mi jo dubto molt que De Jemi vingui només per ser el jugador que li doni aire a Lamine Yamal. Jo crec que el veurem a la dreta, el veurem al centre, el veurem a l'esquerra, i aquí crec que serà un jugador important, però ha de matitzar aquestes coses, eh? Sobretot aquesta presa de decisions, que és el seu punt feble.
0: I a partir d'aquí doncs vam veure Ibrima, titular, potser va estar un pel imprecís, moltes ganes d'agradar. A la segona part em va agradar molt Pasquer, per tant, Àlex, molt per quedar-nos i molt per seguir analitzant aquesta pretemporada.
6: Sí, sí, Ibrima és un jugador cridat a ser important, però encara és d'hora, sobretot molt potent en aquesta conducció. Jordi Pasquer és un lateral que té molt bon peu, que arriba molt bé, però també és molt jove. Moltes coses. Hi ha Orian Goren, que a mi és un jugador que realment em té meravellat. Hem de pensar, Joan, que... Mira, jo deia fa unes setmanes que per mi el mig al camp del juvenil A actual o de la passada temporada del Barça és un dels millors mig als camps que li recordo moltes temporades. Un era Orient Goren, l'altre era Brima Tunkara i encara hi ha els dos Pedros que no han aparegut, Pedro Villar i l'altre Pedro. És a dir, el Barça té una salut de jugadors a la Masia realment brutal.
0: Doncs seguirem gaudint. Àlex, és un plaer escoltar-te, perquè quan toca mullar-se sempre hi ets i sempre ben predisposat. Una abraçada forta i anem parlant aquest estiu.
6: Un plaer sempre, Joan, una abraçada.
0: Falten 26 minuts per arribar a la una del migdia.
5: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Moment centraleta col·lapsada, que no se us n'escapa una, Toni, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia, molt bé, bon dia.
0: Des d'on truques, Toni?
7: De Manresa.
0: Truques per què?
7: Per les entrades.
0: Per les entrades a PortAventura.
7: Ahà.
0: Estàs a vacances o no?
7: No, divendres agafo.
0: Divendres. Per tant, doncs, moment ideal per agafar la família o els amics, o qui sigui, anar-te'n cap a PortAventura.
7: Sí, anem amb la família, amb els nens.
0: Escolta'm, ja que estem fent l'enquesta al YouTube, vols que Ferran es quedi al Barça o si ve una bona oferta a tu ets dels que diries, doncs escolta'm, si vol fer les maletes, que les faci.
7: Sí, jo prefereixo que si ve una bona oferta, que marxi. Sí, sí.
0: Doncs us unirem...
7: No, no és mal jugador, però no m'acaba de fer pes.
0: No, per fer bogeries. Doncs escolta'm, no. Anirem informant-vos de tot el que vagi passant. No pengis, que la Xerta agafa les dades.
7: Perfecte, moltes gràcies.
0: I el segon més ràpid ha sigut el Xavi. Xavi, com estàs? Bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs molt bé, molt content de parlar amb vosaltres.
0: Des d'on truques?
8: Des de Sabadell.
0: Des de Sabadell, Vallès Occidental, sí senyor.
8: Sí.
0: Treballant encara o també hi ha de vacances?
8: Aquesta setmana mig gas i la setmana que ve sempre fet de vacances.
0: I ja està, Anem a algun lloc?
8: Una miqueta, farem una miqueta de muntanya i ja veurem si platja. Suposo que platja també, hauríem d'anar a PortAventura.
0: Ah, una mica de PortAventura sí que el farem segur. Que anireu amb la família?
8: Sí, anirem amb la dona i els dos nens, tota la família.
0: I com ho veus, això del Ferran, tu?
8: Jo, també, com deia l'altre dient, si ve una bona oferta, que marxi.
0: Sí, No és imprescindible. Sí.
8: No, i ens col·loquem amb Julián o algun altre bon davanter.
0: Doncs, Xavi, no pengis, que ara la Xerta agafa de seguida les dades i quatre entrades per PortAventura, pel parc aquàtic, perquè refresqueu aquest estiu, que...
8: Doncs, moltíssimes gràcies.
0: Amb l'anèssima onada de calor s'agrairà.
8: Sí, tant. Gràcies i felicitats pel programa.
0: Gràcies per la confiança i per trucar-nos. De seguida us llegim, perquè el xat bull amb el futur de Ferran Torres, però abans, Laia Pujals, bon dia.
9: Bon dia.
0: Ens posem al dia perquè la crisi migratòria de Ceuta ha tocat a prop el futbol. La promesa Fatem Benamar va morir mentre intentava creuar la frontera.
9: El seu equip, el Magreb Atlètic Tetuán, és un club amb molta presència en futbol femení al nord del Marroc i va fer un comunicat lamentant la mort de la jove, que només tenia 20 anys. També se'n va fer ressò l'Unió Marroquí de Futbolistes, que també va lamentar la pèrdua de la futbolista.
0: Recupereu l'anàlisi d'aquest matí de l'Aquí Catalunya amb la Laura Estrada, que val la pena. El Chelsea de Xavi Alonso fitxa Pep Chavarría per 25 milions.
9: El club anglès busca que Chavarría sigui el substitut de Cucurella després del seu fitxatge pel Madrid. En principi, el Rayo volia que el Chelsea pagués una quantitat propera a la clàusula de rescisió del jugador, que eren uns 50 milions, però finalment les parts han arribat a un acord i firmarà per 25 milions més variables.
0: La nadadora catalana Iris Tió ha guanyat el bronze en el sol lliure a l'Europeu de París.
9: La barcelonina no ha pogut defensar el segon lloc que va aconseguir en la preliminar i ha quedat tercera per darrere de la bielorussa i l'alemanya. Tot i això, Tió s'ha mostrat molt orgullosa de la seva rutina.
10: Estic molt contenta de com he nedat, perquè he lluitat fins al final i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia i ho he aconseguit. I així que estic molt contenta i orgullosa.
9: Avui a la tarda, la final de l'equip lliure, on no participa Tió, i demà, doble final per la campiona del món. Sol tècnic i equip tècnic.
0: Seguirem de prop. Parlant dels millors en les seves disciplines, es confirma la presència de Pogacar a la Vuelta, que és oficial.
9: Després de firmar un Tour de França espectacular i del rumor sobre una possible participació a la competició espanyola, l'eslovè ha confirmat que correrà la Vuelta, que comença el 22 d'agost a Mònaco. Aquesta competició és l'única que li falta al seu palmarès.
0: L'única de les grans voltes, llavors ja per les clàssiques, amb Robert, si l'aconsegueix a la primavera, no li quedarà res per penjar-se. I acabem amb un altre punt de ciclisme, perquè la catalana Paula Blasi no és la líder al seu equip al Tour de França, tot i que de moment és la millor jove.
9: Sí, l'UAE Team l'ha relegat al tercer lloc de la llista, el lloc de Gregària. La decisió ha generat incredulitat i, tot i que no se saben els motius, cal tenir en compte que Blasi acaba contracte amb la UAE aquest estiu i que està negociant amb altres equips. Com deia Esteje, doncs la ciclista catalana és 19a a la classificació.
0: Tot això porta el mallot blanc de millor ciclista jove, per tant, paper destacat de Paula Blasi, que és a menys d'un minut de lideratge de la cursa. Òbviament, no anirà contra les seves companyes d'equip, seguirà les ordres, però ha sorprès quan ve de fer la millor temporada, de guanyar la Vuelta i la Volta a Catalunya i està en el millor moment de la seva carrera, que el seu equip, malgrat que acaba contracte, no l'hagi situat com a cap de files. Veurem si acaba canviant de mallot i si l'any que ve sí que pot afrontar aquestes voltes com a líder indiscutible. 20 minuts i la una.
5: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
11: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
12: @ que t'hi jugues.
0: Núria Vilamala, com estàs? Bon dia.
13: Què tal, Joan Tejedor? Bon dia.
0: Has encès el xat, eh?
13: Sí, hem jugat una mica avui, no? Aquests temes sempre...
0: Culpa de l'Ínsula.
13: No, sempre acaben encenent una mica.
0: Culpa del que no hi és.
13: A mi m'agrada, aquests dies així m'agraden. Perquè, a veure, la pregunta era, voleu que Ferran Torres es quedi al Barça? Sí o no? Està bastant igualat? 57% sí. Mira, era un 50, sí, 57-43. Està ara mateix 57 sí, 43 no. I els comentaris TG hi ha bastant debat, eh? Mira, per exemple, el David, que confia poc, perquè diu s'acabarà venent a Ferran per 4 duros, com fan sempre. També el Roberto diu que ell ha votat que sí, que vol que Ferran es quedi al Barça, però que si ofereixen un bon traspàs, evidentment el Barça ho hauria d'estudiar. El David, per exemple, a TG ja es comença a cansar del tema Julián. Diu que ja el Barça passi pàgina i ho deixi estar. I l'Alícia, per exemple, diu que hem de deixar de menyspreuar a Ferran Torres i que hem d'apostar per ell com a titular. Per tant, ja ho veus que, evidentment, hi ha opinions per tots els gustos. Però a l'enquesta, de moment, 55% sí, que Ferran es quedi, 45% no. Ja veus que es va movent constantment.
0: Home, és un futbolista que, pel rendiment que porta amb el rol que té ara mateix, la xifra golejadora quan hem de fer el balanç a final de temporada... Entenc que els oients prefereixin tenir-lo a la plantilla que no prescindir-la, que és una mica el paper o el pla que té el Barça amb ell, que no el posen al mercat, no li volen donar una sortida. Volen renovar-lo a partir del setembre. Veurem amb quina voluntat torna el jugador, que ara mateix és de vacances. Gràcies, Nurieti. 12:41, anem cap a Madrid.
5: Què t'hi jugues?
0: Perquè allà el mercat sí que està molt mogut i es mouen cadires a la davantera. I avui és el dia que tornava de vacances Vinícius Júnior, que sabeu que porta mesos sense acordar una renovació, que entra en l'última temporada amb contracte vigent, que el Madrid té pràcticament tancat el fitxatge de Diomandé, a falta de resoldre paperassa, i que l'Arsenal, que ha estat a Girona aquest cap de setmana, Anglaterra asseguren que, tot i que encara no havia mogut l'operació a nivell de converses, estava disposat a afrontar l'operació. Héctor González, Madrid, ¿qué tal? Muy buenas.
14: ¿Qué tal? Muy buenas, Teje.
0: ¿Ha habido ya reencuentro o encuentro Mourinho-Vinicius?
14: Sí, porque ha llegado a Valdebebas a las 8:30 de la mañana. El futbolista brasileño tenía que estar antes de las 9, a la hora límite a la que tienen que llegar los jugadores, porque el entrenamiento arrancaba a las 10 en punto de la mañana. Así que sí, ya se han visto las caras en el interior de las instalaciones José Mourinho y Vinicius Junior. Son días muy importantes, claves para el futuro del brasileño. Esa charla con su nuevo entrenador, con el club. Veremos si ceden sus pretensiones para poder renovar por el Madrid, porque yo creo que el club no se va a mover, y si no se mueve ni el club ni el jugador, podría marcharse traspasado en estas semanas de agosto venideras.
0: Por lo tanto, vamos a ver cómo evoluciona todo, si se cierra, porque lo demandé, ¿por qué no se cierra todavía? Porque hace una semana, ¿no?, que ya dábamos el acuerdo por hecho.
14: Sí, es un tema entre agencias de representación. Es verdad que Diomandé, por ejemplo, pues el Leipzig está entrenando está realizando su stage de pretemporada en Austria y Diomandé no ha viajado con el equipo a espera de resolver su futuro, pero es un tema entre agencias. La agencia que, por ejemplo, lleva a Diomandé el año pasado del Leganés al Leipzig denuncia un incumplimiento de contrato. Lleva esta denuncia hasta la FIFA, que podría mediar para resolver el asunto, porque Diomandé a lo largo de la última temporada cambia de agencia, se va a Rock Nation, que es una agencia mucho más grande, la que lleva entre otros a Vinicius o a Hendrik, y en esa disputa ahora, claro, imaginaros las comisiones que pueda haber en un fichaje que se presupone que va a ser de más de 100 millones de euros. Bueno, pues en mitad de este jaleo está Diomandé, está el Real Madrid y está el Leipzig, ajenos a todo este lío que está retrasando el fichaje de Diomandé, que en principio no peligra, pero que sí que se está dilatando en el tiempo más de lo esperado.
0: ¿Esto afecta también en cómo se maneja el futuro de Vinicius o no?
14: Yo creo que no, que son temas independientes, mientras además hay muchos equipos esperando a ver lo que ocurre, y yo creo que no va a tardar muchos días en saber, por ejemplo, el Arsenal, que es el primero que levantó la mano, que está en la pole, digamos, por Vinicius, en mover fichas si Vinicius decide no renovar. Leemos ahora mismo en As.com a José Félix Díaz, su director, contar que Arteta ya ha llamado a Vinicius para decirle que sería la piedra angular de su proyecto, que giraría todo en torno a él en el club Gunner, y que volvería a recuperar el protagonismo que ha perdido en las últimas temporadas en el Real Madrid desde la llegada de Kylian Mbappé. Así que todos están posicionados, pero al final la decisión es únicamente de Vinicius. Si decide renovar por lo que le ofrece el Real Madrid o no.
0: Arteta va a estar en l'Arsenal dissabte a Girona, Montilivi, jugant el trofeu Costa Brava. Andrea de la Torre, com estàs? Va ser-hi, sí. Va fer el boig, no?, quan li veu preguntar per Vinicius.
15: Sí, Arteta va ser preguntat pel cas Vinicius i el seu possible fitxatge per l'Arsenal, i després d'escoltar el nom del brasiler va reaccionar així.
0: When's Vinny joining?
16: Thank you so much.
15: I va acabar.
0: Va arribar i va marxar, eh?
15: Thank you so much, i va marxar. La resposta parla una mica per si sola, deixa una mica el futur del brasiler obert. Després va tornar a ser preguntat pel tema del mercat i la possible incorporació de més fitxatges a part del de Vinicius, i va respondre d'aquesta manera.
17: We are very active. Estem molt actius, tractant de millorar i evolucionar l'equip, això és clar. Esperem tenir moviments a les pròximes setmanes, òbviament, perquè volem millorar-nos com tothom. Pots veure el mercat de fitxatges, els nostres rivals i també el que estem fent. No ens quedarem quiets i som molt ambiciosos amb el que volem fer.
0: Resposta de manual, però ja heu sentit que quan amb el nom, la pregunta directa de Vinicius va riure i va fer mitja cua.
15: Sí, correcte.
0: Arteta, que va dirigir l'Arsenal, que va guanyar per claredat aquest trofeu Costa Brava a Girona. Gràcies, Andrea. Veurem com acaba l'operació Vinicius i també, Héctor, pendientes de lo de Rodri.
14: Sí, también es una operación que va un poco más lenta que la de Diomandé, que prácticamente está cerrada, que yo creo que si no hubiera habido este lío entre agencias de representación ya sería oficial, porque eran pocos flecos los que quedan pendientes entre el Real Madrid y el Leipzig. Y lo de Rodri, bueno, va lento pero sobre seguro, desde que la semana pasada, hace más o menos, sí, 7-8 días, el Real Madrid diera por fin luz verde a la operación. Todo va avanzando, el City es verdad que no pide mucho dinero, el Madrid, yo creo que las pretensiones del City está dispuesto a pagarlas, pero bueno, luego pues tira y afloja, ahorrarse unos millones, el concepto fijo, el concepto variable, bueno, lo típico en este tipo de fichajes, pero también la voluntad de Rodri no ha cambiado, la de querer jugar en el Real Madrid, por lo tanto, en los próximos días, es verdad que no inminente, pero yo creo que se puede cerrar también el acuerdo por Rodri.
0: Pues veremos, porque has visto que ha contado Nil que el Barça la operación la puede afrontar y que con la baja de De Jong, aunque no es su prioridad del mercado, se va a pensar si meterse. No sé si eso en Madrid llega, si en el club se contempla.
14: Yo creo que el club está tranquilo porque sabe que la opción A para Rodri siempre ha sido el Real Madrid en los últimos meses, ya fuera con Enrique Riquelme ahora de la mano de Florentino Pérez. Y es verdad que él quiere volver a la Liga Española, que su prioridad hace meses era esa. Luego es verdad que el Real Madrid ha tomado la delantera y que él, el equipo al que quiere venir es al Madrid, porque él también tiene mucha familia aquí y prefiere vivir en Madrid que en Barcelona. Dicho lo cual, si el Madrid, por lo que sea, se retira de la operación, que no parece, y el Barça sigue ahí, pues igual sí que le apetece firmar por el Barça antes que por cualquier otro equipo de Europa. Pero vamos, yo creo que en la cabeza de Rodri el plan A es el Real Madrid, aunque seguro que ha agradecido saber de la mano de Nil Solá que el Barça también está atento a lo que pueda ocurrir y que podría ser una opción también si lo del Madrid se termina torciendo.
0: Seguiremos atentos. ¿Algo que destacar del finde, del amistoso en Viena?
14: Bueno, me gustó el Madrid muchísimo en la primera parte, la verdad. No parecía un amistoso de pretemporada. Luego se cayó el equipo por completo en la segunda y le empató la Fiorentina 2-2. Buen partido de Endrick, que se tiene que reivindicar, y más después de la llegada de Carlos Espial, que le vimos debutar también unos minutos, al delantero valenciano. Y bueno, buena versión del Madrid en la primera parte, peor en la segunda. Tiene Mourinho trabajo por delante, pero bueno, también es verdad que del 11 tipo que sacó el otro día y que no lo hizo mal, veremos cuántos son titulares cuando vuelvan todos los mundialistas que quedan por venir. Por cierto, ya ha llegado Bernardo Silva también a Madrid, uno de los grandes fichajes de este verano, y ya está también a las órdenes de Mourinho.
0: Pues seguimos hablando, Héctor. Un abrazo.
14: Un abrazo.
0: Deu minuts mal comptats. Divendres us explicàvem el projecte empresarial que tenia la FIFA per privatitzar la comercialització dels drets del Mundial, l'oposició que hi havia hagut per part de confederacions continentals com la UEFA, com la sud-americana, com l'asiàtica. Ho analitzàvem amb l'Aritz Gabilondo, ens explicava el Jordi Camps, executiu del món de l'esport de prestigi, en què consistia aquest projecte, que ha quedat dinamitat. Ha saltat pels aires després del cap de setmana. Arnau Santero, com estàs? Bona tarda.
16: Què tal, Teca? Bon dia.
0: Perquè la FIFA va fer un comunicat atribuint declaracions al seu president Gianni Infantino de que abandona del tot aquesta opció.
16: Doncs sí, va dir la FIFA en un comunicat que, després d'escoltar les opinions, ha quedat clar que el projecte ha creat divisions de tal naturalesa que, independentment del nivell de suport, ja no redunden en benefici de l'objectiu plantejat inicialment. És a dir, que no seguirà endavant aquesta proposta. Diuen que el seu propòsit per això sempre ha estat i seguirà sent unir-se i millorar.
0: La UEFA, òbviament, ha reaccionat a favor, amb satisfacció, però no s'ha quedat només aquí, sinó que la declaració de guerra segueix vigent al món del futbol.
16: Doncs sí, com bé dius, la UEFA ha estat molt satisfeta de que s'hagi tirat enrere aquesta proposta i a més ha aprofitat per agrair el suport de clubs, federacions, caps d'estat i primers ministres que els hi van donar suport en aquesta negativa. I diuen que així s'ha demostrat al president de la FIFA que el futbol no està en venda. Però, com bé dius, ataca directament a Infantino, a qui acusa de no complir les promeses que va fer el 2016 sobre la transferència, i diuen que han perdut absolutament la confiança amb la FIFA i que, juntament amb la resta de federacions, hauran de reflexionar sobre com ha ocorregut això i elaborar un pla que garanteixi que no torni a succeir una cosa així.
0: No podem seguir així, diu una de les seves línies al comunicat de la UEFA. D'aquí 7 mesos hi ha eleccions a la FIFA i avui hem començat a veure com, de forma individual, les federacions, com a mínim algunes d'europees, i han començat a mostrar-se públicament a que la candidatura d'Infantino pugui tenir continuïtat com a president de la FIFA. És a dir, comença ja l'oposició a Infantino de cara a aquest congrés que ha de ser d'aquí 7 mesos, si no és que forcen una assemblea extraordinària abans.
16: Sí, deia el comunicat de la UEFA que hem d'identificar els responsables i exigir-los que rendeixin comptes, i això ha arribat a les federacions que hi van donar suport, i fins a 55 s'hi han oposat públicament. Després d'aquest comunicat, hi ha federacions, les primeres, com ha explicat Aritz Gabilondo al diari AS, Romania i Gales, que s'hi van unir per anunciar per carta que retiren el suport a l'actual president per ser reelegit com a cap de la FIFA. A més, és especial el cas de Romania, significatiu, perquè Răzvan Burlendau, el president, és alhora membre del Consell de la FIFA, o sigui que arriba des de dins aquesta negativa. De fet, la Federació Anglesa, entre altres, les han secundat, aquestes dues, i es preveu que, tal com va indicar la UEFA, en el seu comunicat, doncs tota la resta de federacions que la composen es vagin posicionant en aquesta mateixa línia.
0: Divendres ja ens enganxava en directe una dimissió dins de la mateixa FIFA, després de la reacció. La UEFA, a més, estudia si iniciar accions legals.
16: Sí, ha notificat formalment que està considerant activament accions legals d'arbitratge i o queixes reguladores derivades d'aquesta relació amb el pla F proposat per la FIFA amb tots els assumptes relacionats.
0: Més enllà de les reaccions internacionals, també han reaccionat a l'estat espanyol diverses entitats, entre ells el Real Madrid com a club i la Lliga com a competició.
16: Sí.
0: I s'han interpel·lat, perquè han transformat tot aquest cacao de la FIFA en una arma per llançar-se els uns als altres amb les velles guerres que porten Tebas i Florentino, sobretot arrel del cas CBC. Perquè el comunicat del Madrid, què deia, Arnau?
16: Doncs el comunicat del Madrid, en primer lloc, valora positivament la decisió presa per la FIFA d'abandonar aquesta proposta. Diu, els clubs mai han de ser tractats com a simples actius financers destinats a ser comercialitzats en els beneficis d'uns pocs. Qualsevol iniciativa que pretengui apropiar-se dels ingressos futurs del futbol sense assumir responsabilitats que els generen resulta inacceptable i no ha de tornar a plantejar-se mai. I d'aquesta manera aprofiten l'ocasió per carregar durament contra la Lliga pel projecte dels drets televisius i el famosíssim ja CBC. Diuen, la Lliga va comprometre un percentatge dels ingressos audiovisuals futurs dels clubs durant 50 anys a canvi de l'entrada d'uns fons privats com és el CBC. Hipotecar durant mig segle uns ingressos que corresponen als clubs constitueix un precedent que el futbol no ha de repetir, ja sigui al nostre país o en l'àmbit internacional.
0: Va, el que t'hi jugues divendres, Jordi Camps, el de Veira, com estàs? Bona tarda. Aquest,
18: bona tarda, bon
0: bona tarda,
18: dia.
0: Bon dia. Sí, estem en aquest entremig. Sí,
18: la discussió de sempre.
0: Fa 7 anys que fem el que t'hi jugues, aquesta hora, i seguim així. Jordi Camps, que és l'expert que ens feia saludar divendres, ens explicava que hi ha una diferència entre el que volia fer la FIFA i el que va fer la Lliga, que és que, en poques paraules, el que va fer la Lliga tenia una data de caducitat.
19: El tema és si s'assembla al Barça o a la Lliga, no ben bé, si l'estructura és totalment diferent, perquè el que està fent la FIFA és vendre accions d'una companyia. El Barça i la Lliga el que hem fet és el que diríem un deute encobert o participatiu on té una data limitada, és a dir, al cap de 15 anys o 30 anys, el 100% de l'ingrés que sigui, en aquest cas drets de televisió, torna a ser el Barça. En el cas de la FIFA ven accions que, segons sabem, no té data límit.
0: En cas de la Lliga, 50 són aquests drets de CBC, i per això què va respondre Tebas, Arnau?
16: Doncs Tebas, en primer lloc, li va donar la raó a Madrid, però per la primera part del comunicat, la que parla sobre la FIFA. I tot i així qüestiona el fet que figures relacionades amb el Madrid estiguessin també relacionats amb la proposta que va fer inicialment la FIFA, igual que va passar amb la Superliga. Tot i així tracta d'impecable la primera part del comunicat, però diu que a partir del primer paràgraf, el ser no tan superior, referint-se a Florentino, va perdre tota la credibilitat. Va dir Tebas, el Madrid torna a construir el seu relat sobre el CBC. L'operació va ser voluntària. Cada club va decidir lliurement si adherir-s'hi. El Real Madrid, en el seu cas, no ho va fer. No està vinculat i no té compromès ni un euro dels seus ingressos. És per això que resulta bastant contradictori que qui critica que els altres clubs comprometin ingressos futur hagi pignorat els ingressos del Bernabéu, hagi donat entrada a un fons durant 20 anys en l'explotació de determinats negocis de l'estudi i porti prop d'un any proposant fórmules per a permetre l'entrada d'inversors en la propietat del Real Madrid. És a dir, quan ho decideix lliurement el Real Madrid es tracta de modernització i estratègia financera, però si ho decideixen lliurement els altres clubs és una hipoteca. Quina obsessió que té el Madrid amb la Lliga? Potser té alguna cosa a veure amb anar perdent demandes i querelles una rere l'altra.
0: Sol de a moda de mini Sanedrín. Sí. És Florentino, en moda Florentino, des d'aquella roda de premsa ja públicament ja no hi ha filtre.
18: No, cap camió.
0: I Tebas no l'ha tingut mai.
18: No, és que és la guerra de sempre. De fet, és que aquí haguéssim pogut anar de la mà. És a dir, una guerra conjunta contra la FIFA, perquè tant la Lliga com el Madrid estaven perfectament d'acord en la posició que havien de tenir. El que passa que, com que sempre guanyen les guerres intestines entre Florentino i Tebas, entre la Lliga i el Madrid, s'acaben discutint entre ells d'altres temes que no tenen a veure amb el fons de la qüestió, que era el tema de la FIFA. I al final acaben parlant de CBC, de les hipoteques, de les palanques i de companyia. Això també ho fan tots. És a dir, quan tu fas una acció que després la fa un altre i aquest altre t'hi portes malament, critiques aquella acció, però tu has fet exactament la mateixa, que és el que ha fet el Madrid, i el que ha fet el Barça. Que passa que el Barça i el Madrid ho han fet
0: pel seu compte
18: i amb els seus propis idearis. I han signat el que han volgut signar ells, no el que els hi han imposat.
0: A la mida que els hi ha convingut, no a la mida que els hi ha portat fet amb un patró general.
18: Exactament.
0: La Lliga va portar una sèrie de camises talla L, perquè ens entenguem, per tots els equips, el Barça i el Madrid van anar un sastre que els hi fes a mida.
18: Exactament. Han fet el mateix que volia fer la Lliga, però s'ho han fet de manera particular. Criticar això, bueno...
0: Entra
18: dins del terreny de cadascú, de les crítiques que vulgui fer i les crítiques que no vulgui fer, i em sembla oportunista.
0: Això, no? És a dir, sí. Recordem que els clubs que no van signar ho van portar a la justícia perquè revisessin si això de CBC estava ben fet.
18: Sí, sí.
0: I va quedar arxivat.
18: Sí, és oportunista. Tot el tema és oportunista. Per part de les dues bandes, per part de la Lliga, per part del Madrid i el Barça, jo trobo molt bé que no s'hi hagi posat en aquest tema. Ja s'apanyaran ells.
0: El Barça va fent per la seva banda. Doncs amb això completem la primera hora que t'hi jugues d'aquesta setmana, que serà llarga, que tindrem moltes coses per explicar-vos. Amb l'equip ja tornant d'Anglaterra, recordem que ens ha explicat el Nil que s'ha suspès l'amistós, com ja sabíem des d'ahir, que l'estan jugant entre ells tots els convocats a la gira, i que després Hansi Flick el podreu escoltar a l'hora 14 i aquesta tarda a la graderia del balcó amb la Núria Vilamala. I nosaltres tornem demà a les 12 del migdia, com sempre. Gràcies, Solde, gràcies a la seva producció, el Tomàs Sánchez del control tècnic i a tota la redacció d'Esports de Ser Catalunya. Pausa, butlletins, posem el dia i a la 1 la treva, com cada migdia aquest estiu. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
20: Què t'hi jugues?
21: Ser Catalunya, Barcelona.
20: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
21: La núvia anirà maquíssima. I tu?
22: Jo, a Xeviot.
21: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
22: Home, és que a Xeviot són les botigues de nuvis més grans de Catalunya. Més informació al 93-748-4249. 93-748-4249 o a xeviot.com.
23: A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Delfó.
24: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes, històries que recordarem tot l'any.
23: Cada tarda, a partir de les 7, al balcó d'estiu, a la cadena SER i SER Catalunya. Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
25: Connectem les cançons del llapis de memòria de... Anna Gabriel, David Trueba, la Sílvia Abril, el president Montilla, Enric Auquer, el Joan Pera. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
26: Llapis de memòria, vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
27: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Castan.
1: Bona tarda. Avui, dilluns, primer dilluns d'agost, és la 1:07. I segur que és un mes on molts i moltes aprofitareu per a fer vacances, desconnectar i, en definitiva, donar-vos treva.
2: I com cada dilluns tindrem la mitja part, la secció d'esports que ens porta sempre l'Anna Palet, avui parlant sobre les Olimpiades. A més, també tindrem la visita de la vinyetista i pensadora Flavita Banana, que ens explicarà com desconnecta i com es dona treva.
3: I sabeu què és el cringe? Avui en parlarem i, si no ho sabeu, us explicarem què és. Mentrestant, podeu anar enviant WhatsApp dient-nos quines coses us fan cringe. Al 648 83 43 78. Benvingudes, això és La Treva.
4: Participa a La Treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.
1: L'altre dia estava llegint un article del País sobre el cringe i em va fer pensar, hauria deixat d'existir la vergonya aliena?
5: Vergonya!
1: El cringe és un terme encunyat per les generacions nascudes a partir dels 90 i fa referència a la vergonya aliena exagerada. La paraula eleva aquesta emoció a una categoria superior de xafogor, una que a vegades té a veure amb el fàstic. Quina fredat em dona aquesta obra de teatre, i altres amb la humiliació. Aquesta persona és ridícula. Com pot haver pujat això a les seues xarxes? L'article, escrit per l'Andrea García Baroja, comença parlant del discurs que va fer Timothée Chalamet en recollir el Premi SAG per la seva interpretació de Bob Dylan. Allà va explicar que ell aspira a ser un dels millors actors del món i que li era igual reconèixer-ho en veu alta, encara que ara el més normal siga treure-li pes a les situacions. El discurs es va fer molt viral i la gent va decidir que mostrar la seva ambició d'aquesta manera era una cosa que feia cringe. No sé si recordeu aquestes declaracions.
2: Jo no la recordo, però sí que és cert que el posar-se així medalles, el cringe o no, a mi em sembla correcte. I sí que és veritat que el cringe és un tema que m'encanta que avui parlem aquí, perquè està com molt a l'ordre del dia, molta sí. Gent en parla, sobretot les generacions més joves, i és una cosa que a mi intento que no em passi, perquè el passar vergonya per fer o no una cosa crec que ens hem de deixar portar i fer el que ens vingui de gust, i després, si la gent vol opinar, opinarà sempre, encara que tingui raó o no.
1: Això és veritat.
3: O sigui, que el cringe és una mica com quan ta mare et deia lo de ande yo caliente y ríase la gente.
1: Sí.
3: O sigui, és com, o sigui, jo crec que la vergonya aliena i el cringe, si és el mateix, que crec que sí...
1: Sí, és el mateix.
3: Jo crec que és una mica subjectiu, no? Perquè potser a algú li fa molt de cringe aquestes declaracions del Timothée Chalamet, però també potser que a mi, o sigui, admiro la seva carrera i la seva forma de treballar, em sembli superbé, saps?
1: Clar, de fet, l'Andrea, que és la que escrivia l'article d'opinió, el que li deia era que li mostrava una, li semblava una mostra d'autenticitat i li recordava el discurs que va fer la Penélope Cruz en guanyar l'Oscar l'any 2009.
6: Penélope Cruz. I grew up in a place called Alcobendas, where this was not a very realistic dream. And I always, the night of the Academy Awards, I stay up to watch the show. And I always felt that this was, this ceremony was a moment of unity for the world. Because art, in any form, is and has been and will always be our universal language.
1: Clar, ella deia que havia nascut a Alcobendas, que això per a ella no era ni un somni, no? El que ja hem parlat molts cops, que no arribava ni a imaginar que això podia ser possible. I la tia, a més, en anglès, que es notava que no era el seu idioma, va dir, aquesta sóc jo, és com he crescut i vinc així a explicar-ho davant de tothom. Però clar, això avui dia seria cringe.
2: El cringe és per el seu accent a l'anglès o per al
1: no,
2: que
1: no,
2: diu?
1: No, vull dir, en aquell moment ningú ho va encunyar com a cringe. El que passa
2: jo parlo
1: que,
2: pitjor, que quedi clar.
1: Ah, no, i jo no seria capaç de fer un discurs en anglès, vamos, ja t'ho dic. Però el que deia l'Andrea és que a ella lo de Timothée Chalamet li recordava aquest discurs com a una cosa positiva, de simplement una persona que està dient que li ha costat arribar fins allà i que no es treurà pes per quedar de més guai. No, mira, jo estic aquí perquè he currat molt i per això estic aquí.
3: És que a mi no em dona cap de cringe, cap dels dos, o sigui, cap cringe. Empatitzem més, crec, amb el de la Penélope Cruz, de he nascut a Alcobendas i he arribat fins aquí, però tampoc em sembla malament lo del Timothée.
1: No, però que avui dia, que sí que lo del cringe està molt sí més normalitzat, si la Penélope Cruz arriba a fer aquest discurs, estic segura que molta gent, o bé per la pronunciació de veritat ningú la pot preparar, o bé per el, de veritat ha de dir que és d'Alcobendas.
3: A mi m'ha fet una mica de cringe del seu discurs, lo de Unity for the World, l'art, això sí que m'ha fet una mica de cringe.
1: Clar, la cosa és, per què tenim tanta por a fer el ridícul? Perquè si tota la vida haguéssim esperat a ser perfectes en alguna cosa per ensenyar-la al món, ens hauríem perdut grans artistes.
0: Has desafinado bastante regularmente durante el tema.
5: No puedo hacer todo, he intentado interpretar, cantar y bailar. Me pidió, Serra me pidió fuerza, pues aquí tiene fuerza.
0: Claro.
5: He intentado hacer lo posible, te lo digo de verdad.
1: Si la Rosalía no hagués començat així...
2: És la Rosalía.
1: És la Rosalía.
2: Rosalía Vilatuella.
1: Amb 15 anys, el Tu sí que vales, presentant-se davant d'un jurat, cantant, ballant, en anglès també, vull dir... Això és crits? És fer el ridícul? O és apostar per dir, mira, jo vull fer això i vull mostrar-me al món? Tu què en penses?
2: Clar, i moltes vegades es diu cringe una cosa que potser no ha donat la talla que una espera, que al final també tots estem carregats de fracassos, de fallar i després tornar-ho a intentar. Jo crec que també moltes vegades el cringe ve de l'enveja, no? De que una persona ha fet una cosa i com li vull fotre un pal que no sé com fer-ho, doncs pues mira, això que has fet em sembla de vergonya, això que penses em sembla vergonyós, fa cringe, però que al final és donar-li una bufetada de forma gratuïta.
3: Mira, a mi una cosa que em fa un cringe, i crec que no sóc l'única, jo crec que si el cringe s'hagués defensat abans, les proves d'entrada d'EOT no haguessin existit mai, perquè són la cosa que més cringe donen, i no, jo no ho dic per enveja, jo no, ni canto ni cantaré, però com que em sembla una cosa molt de cringe perquè és gent que s'està exposant, està cansada de la seva cançó, és horrible, no perquè ho faci malament, però sense aquestes proves la gent no hagués arribat a entrar a OT i no tindríem Amayas o Aitanas.
1: I que al final ara és com que és això. Primera, que la perfecció no existeix, però que esperem a que se'ns doni molt bé una cosa per exposar-nos davant
3: Exacte.
1: Del públic, i molts cops, si no et dones la possibilitat de provar i d'enfrontar-te a alguna cosa, mai arribaràs tampoc a millorar. Qui li hagués dit a Pablo Alborán quan va penjar aquell vídeo en la seva guitarreta a casa seva que arribaria on estava? Pues segurament ara escoltes això i no és perfecte, ni molt menys, però és el que el va fer començar.
2: I que tant el cringe com la vergonya a un mateix és un topall, perquè al final si no fas una cosa pel que diran o perquè no sé què, al final no acabes
3: fent... A mi em fa un cringe escoltar-me en la treva. Jo us ho dic, em fa un crit que em moro.
1: Pues mira, de fet, com que nosaltres no som experts en la matèria, li hem preguntat a l'Aaron Alma, psicòleg social i professor de la Universitat de Barcelona, d'on ens ve aquesta por a fer el ridícul.
7: Tenim por de fer el ridícul perquè quan fem el ridícul sentim que podem perdre coses molt importants per nosaltres. El ridícul ens provoca vergonya, i la vergonya és una emoció amb un component molt social. Si pensem, gairebé totes les situacions que ens fan vergonya acostumen a passar davant d'altres persones. O fins i tot només d'imaginar-nos. Quantes vegades hem pensat, ui, si m'haguessin vist? I clar, d'on surt aquesta por? Perquè realment no és una por a que ens facin mal, sinó que és la por a que es faci malbé la imatge que tenim de nosaltres mateixos i la que projectem als altres. Quan aquesta imatge trontolla, també ho fa una cosa molt valuosa, l'estatus. Tenim por a perdre estatus. I tots volem ser valorats, acceptats, respectats i, sobretot, no volem quedar assenyalats, no volem sentir-nos exclosos. Aquesta és la por i es acompanya des de fa milers d'anys, la por de ser rebutjats pel grup, pels iguals. Avui dia això encara s'amplifica més, ja que ens relacionem donant molt de valor a la imatge, per Instagram, TikTok, per xarxes, on tot sembla tan preparat i tan perfecte. Això fa que augmenti encara més la por de fer el ridícul, de no estar a l'altura del postureig i de perdre tot allò que hem invertit en la nostra presentació social. Potser la pregunta que considero que seria molt interessant fer-nos és: quantes coses deixem de fer només per mantenir una determinada imatge?
1: La imatge que hem construït de nosaltres mateixos i sobretot el que diu de cara a la societat. O sigui, ja no és ni per nosaltres, sinó com... per com ens veu la gent.
2: I la por a ser rebutjats per fer una cosa o una altra, que això és el que em sembla més, més preocupant a l'hora de no deixar-te portar, no?
1: Clar, digues.
3: No, dic, no us passa que us fa cringe algo que us importa? A mi em fa cringe parlar a la ràdio perquè m'importa parlar bé a la ràdio. Cantar com que no canto bé, m'és igual cantar en qualsevol karaoke.
1: Sempre ho han dit, que quan critiques una cosa d'una altra persona, realment és perquè t'estàs emmirallant en tu mateixa. És algo que igual tu tens com més inseguretat i et fixes més quan
3: Exacte.
1: Ho fa una altra persona.
2: I també, clar, hi ha el canvi ara que fa molts anys tu podies fer alguna cosa que et feia cringe, com si es vulgui dir, o vergonya, i això es quedava amb les quatre persones que tenies al voltant. Ara amb el tema de les xarxes ha explotat, perquè tu fas una cosa, et graven, et pengen,
1: sí.
2: I ja tens una manada de haters...
3: Una petjada
2: poden...
3: digital de per vida.
2: Clar, i que ja tenen allà... Un dia, per exemple, hi ha l'exemple d'una persona que fa unes declaracions fora de to, que sempre els perseguirà aquesta declaració sí. amb l'Abril Cerral de la...
3: Elena Furiace,
2: exactament. Sí. I a cada entrevista li treuen el tema, que
3: sí,
2: imagina't.
3: Sí, la pobra. Però també us hem preguntat a vosaltres, oients, quines coses us fan cringe?
8: A mi em fa cringe, per exemple, escoltar un àudio que he enviat. És a dir, tornar a sentir la meva veu em fa sentir com incòmode. I després també m'està passant actualment excompanys de classe d'institut que reapareixen a xarxes socials amb projectes, no sé, per exemple, vídeos cantant o fent d'influencers, no sé. És com que el recordo quan tenien 15-16 anys i ara veure'ls així se'm fa molt estrany i em genera com aquesta incomoditat a la que li diem cringe.
3: Veus, Amparo? A ell també li passa com a tu, que et fa coses escoltar-te la teva pròpia veu.
9: Literal, o sigui, i a més estic molt d'acord amb ell que una cosa que fa cringe de vegades és quan et sorprèn una persona a la que creies com encasillada en un lloc i que fa altres coses diferents.
2: Mm-hmm. I això d'escoltar-nos, crec que ens ha passat a tothom, eh? Almenys els primers àudios, perquè el to de veu que tens quan t'escoltes és diferent del que tu tens cada dia escoltant-te. I és una cosa molt estranya, sobretot la gent que treballa a la ràdio. Ara ja ho tenim molt interioritzat, però al principi jo me recordo enviar algun àudio, algun sortir a la ràdio, després d'escoltar-me i dir, però si jo no sóc aquesta persona que està parlant. Això ens ha passat a tots.
3: I a veure què més ens heu dit.
10: Lo que més cringe em dona en esta vida són els llados. Els de alçar-se a les 6 del matí per a fer esport, i si no t'alça a les 6 del matí per a fer esport, no vas aconseguir res en esta vida. Aquestes coses em donen molt, molt, molt de cringe. També em donen molt, molt, molt, molt de cringe tots els que són coachings d'estos coachings que no han estudiat ninguna carrera per a ser coaching. Y poso la su descripción de Instagram, acompañamiento emocional, espiritual. No, cariñet, odie. También una otra cosa que me da cringe es para ellas que actúen, en plan que es lien ahí a lo vasto y un poco me siento en el lote davant de tú y tú estás en plan mirant, diguiente, tierra, trágame, ara mateixa, se me está haciendo muy larga esta vida, pues eso.
3: Se li està fent molt llarga esta vida, la pobra.
9: No, cariño, no, normal.
2: Et dic una cosa, molt a favor de la gent que es dona petons i mestres d'efecte en públic.
3: Sí, home.
9: Jo no puc. Abans em trec els ulls.
2: Però que bonic és donar amor en aquesta vida.
9: Sí, però hem de saber on.
3: Clar que sí, tu imagina't que ara l'Amparo i jo ens posem a liar-nos aquí davant de tu.
2: Millor per vosaltres.
3: Sí, home, clar. Sí, home.
2: Per mi cap problema.
3: T'agarraria algo así. Jo... No,
9: i aquesta gent deia també lo dels llados, aquests coaching, que és el que vam estar parlant amb Juan Dávila el divendres, que podeu recuperar l'entrevista a les plataformes d'àudio, i que el Juan Dávila fa un paper en l'último mono que és d'això, d'aquests senyors de la machosfera...
3: Sí.
9: Que diuen lo de tu has de fer esport, de tenir el millor cos i estar concentrat...
2: Llevar-te a les 5, produir, exacte, guanyar molts diners, que si no guanyes molts diners ets un fracassat. Al final és el que diu aquesta persona, el Lladó, és que no el seguiu.
3: De totes maneres, lo de la vergonya és bastant relatiu, perquè hi ha moltes coses que abans feien cringe i que ara són guais, com per exemple els crocs. Abans era un pecat capital de la moda. Veure algú amb crocs fora d'un hospital o del seu jardí era motiu de burla instantània i ara és una icona pop. O sigui, ara portar crocs és ser el més cool del barri.
2: A mi aquí no em trobareu.
3: No, a mi personalment.
2: Jo, sí. A mi...
3: Però perquè em semblen incòmodes. Però és veritat que... Queda guai.
9: Ves, mira, a mi m'encanten les crocs, però em fan cringe la gent que se les posa amb les enganxines aquestes a sobre.
2: Ah.
3: Pues és que això també és... Lo de les enganxines és molt estètica del 2000, que abans mirar les fotos de 2005, 2000, era com... Què feia? Pantalons de tir extremadament baix, viseres transparents, i ara torna a estar super de moda. Vull dir, ara és... O una, el que es porta, el
2: o una
3: que...
2: moda que a mi que sembla horrorosa i que ara sembla que torna és de portar el pantaló sota del cul, vaja, que es vegi els calçotets.
3: Molt Lamine Yamal.
2: Sí. Jo ho he portat, però és veritat que ara me'n penedeixo.
3: O el K-pop i la cultura coreana. Abans, escoltar pop en un idioma que no fora l'espanyol o l'anglès era com una cosa friki, infantil, exagerada, i ara BTS, Blackpink i els K-drames lideren les llistes d'èxits mundials i de Netflix. O sigui, la cultura coreana avui és sinònim d'avantguàrdia i estil.
2: Sí, sí, i omplint estadis, perquè abans el que escoltava aquest tipus de música era el típic que li agradaven els jocs de manga i era molt de nicho. Ara qualsevol pot escoltar i proves això que els BTS, per exemple, omplen estadis, però vaja, tots els que vulguin i més.
3: O també lo de comprar roba de segona mà. Jo recordo quan érem més petites que era com no, jo no diré que m'he comprat això al mercadet del poble,
1: perquè diran que sóc pobre, que no tinc diners, i ara és el més cool del món anar als mercats que fan els diumenges, comprar, que està molt bé.
9: I el
1: goig
9: que fa quan et diuen, dones això, això carinyos de l'humana de 3 euros.
1: I m'ha costat 3 euros. És que, totalment.
2: I també l'important de reciclar roba, perquè al final estem en una emergència, diria, climàtica, i tot el que puguem fer, doncs, passet a passet.
1: I una cosa que també m'alegra molt que hagi deixat de fer vergonya aliena o vergonya en general, és que abans dir que anaves al psicòleg era com un secret d'estat. O sigui, era com ja estar boig. No podies dir que anaves al psicòleg. I ara crec que ja és una cosa, primera, d'estatus, perquè no tothom s'ho pot permetre, però que ja és com una cosa positiva el dir que et cuides a tu mateixa, que
9: parles de la
1: tens cura
9: de la meva psicomeditació, tal.
1: Tens cura de la teva salut mental.
2: Totalment.
1: Però jo he de dir que no estic tan a favor de que el cringe hagi de morir. Però puc justificar la meva resposta.
2: Home,
1: és a
2: dir,
1: segons la IA, la paraula cringe s'utilitza per a descriure alguna cosa que provoca vergonya aliena, incomoditat o la sensació de dir, uf, fa mal de veure. I jo li he preguntat quines situacions, segons la IA, fan cringe. Diu, intentar semblar cool de manera forçada. Fer bromes que ningú entén o que només fan riure a qui les explica. Presumir constantment de diners, èxits o popularitat. O mostrar un excés d'afecte en públic quan sembla molt teatral o fingit.
2: Si és fingit, sí, que no estic a favor.
1: Vull dir que realment el que està dient la IA no és cap cosa boja. És a dir, em semblen coses bastant normals que si tu vols tindre un teixit social i vols cuidar una conversa, és un bàsic, no?
9: Sí, o sigui, jo estic 100% d'acord amb la IA, lo de la gent com que es fa de més, saps? Aquesta gent xulita que et comença a dir, no, mira, doncs la casa meva és aquesta, jo tinc aquests mobles del segle XIX. O sigui, això que si segueixi cancel·lat, que segueixi donant cringe. O sigui, em sembla molt bé.
2: Que tota la gent que fa això és perquè hi ha unes mancances al darrere que les ha de treure d'alguna manera.
9: Sí, però jo no sóc psicòloga de ningú, ja, llavors que deixin de fer-ho.
2: Però ja. Mira, o les bromes de cunyats, que aquests vídeos que ja estan passades.
1: Ja estan un poquet passades. Llavors jo crec que és això, que no és que el cringe hagi de deixar d'existir, sinó que hem de redefinir una mica el concepte. És a dir, hem de incentivar el ser autèntic, el fer les coses perquè vols fer-les sense pensar el que diran de tu, això per suposat. Però que crec que està bé que hi hagi coses que continuen fent vergonya, com per exemple, pues predicar discursos xenòfobs, masclistes o feixistes, no? Que torni a fer vergonya ser feixista, que ara sembla que està de moda poder dir el que et surt per la boca i ja està. Doncs no, crec que és important que hi hagi coses que encara donen cringe.
9: I que el cringe és supergeneracional, o sigui, clar. Això que ens diuen nostres mares de quan siguis gran no et farà vergonya ni parlar-li a no sé qui, ni cantar pel carrer,
1: trucar
9: ni ballar
1: per telèfon.
9: Exacte, ja deixaran de fer cringe.
2: Jo li dic a mi mare que si alguna cosa li fa cringe i li peta el cap, diu, què m'estàs parlant de la pel·lícula del cringe aquesta? No té ni idea, no, de la paraula.
9: Però li dius vergonya aliena,
2: vergonya aliena, això sens dubte.
1: Pues sabeu que és el que no fa cringe? Les Olimpiades que van viure a Barcelona l'any 92. Això sí que no fa cringe. I això és el que parlarem ara amb l'Anna Palet a la mitja part. Ens veiem en 2 minutets.
11: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre amics que estan en grup.
12: Ser Catalunya a Barcelona.
13: El ventilador a tope y tú sin dormir.
14: ¡Qué calor!
13: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
15: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
16: Hi ha un lloc on hi caben tots els esports. Totes les aficions. I totes les opinions. Quan acaba la jornada, posa't al dia de l'actualitat esportiva amb Núria Vilamala, la graderia del balcó. Cada vespre, de dilluns a divendres, a partir de 9:15 a la SER i SER Catalunya.
17: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
18: La treva pactada entre les dues parts...
17: Els mercats reflecteixen una treva. L'Ibex ha tancat amb...
19: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
20: Ni som enemigues...
21: Ni estem en guerra.
22: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
19: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
23: Amb la meva gent, l'estiu es viu millor.
4: és estiu.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. Si estic amb tu, tot tens millor.
1: Dos som companyia. Tres som multiv. Tres som millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: Bon dia, és dilluns i avui ve a veure'ns l'Anna Palet i ve una mica nostàlgica i no pel cap de setmana.
1: Home, també podria ser pel cap de setmana. Què tal? Com esteu vosaltres?
0: Molt bé, de dilluns.
2: De dilluns.
1: Sempre costa.
3: Una mica.
1: I són nostàlgics, els dilluns,
0: exacte,
1: perquè estàs allà pensant en el que has fet el dissabte, el diumenge...
0: Perquè no vaig descansar el divendres en lloc de sortir de festa...
1: Això tu, parla per tu.
2: I encara que és dilluns, inici de mes, que ja hem cobrat tots... Bueno, això és encara diferent.
1: Doncs sí, i em va agradar molt quan en una treva vau comentar el FOMO. Aquest fear of missing out, el perdre't coses, la ràbia que fa de no haver viscut doncs alguna quedada o algun pla en específic, i vau comentar un esdeveniment esportiu que a mi, sincerament, em posa molt trista. O sigui, si ho penso, em bull la sang, que no vaig viure, i són les Olimpiades, els Jocs Olímpics del 92, que vosaltres també
0: FOMO,
1: ho vau dir.
0: Sí, el FOMO nostàlgic. Gran.
2: I a mi em va faltar poquet, perquè vaig néixer el 92, però el
1: desembre... Jo no podria ser tu, Uri. O sigui, si fos tu, a sobre encara em faria més ràbia, perquè jo, com a mínim, doncs mira, em van separar gairebé 10 anys.
2: Però també et dic que si hagués nascut el gener del 92, tampoc no me'n recordaria.
0: Ja. Però estaries viu. Ja.
2: Això sí, això sí.
1: Diries, ja vaig néixer amb aquest esperit olímpic que em va criar...
2: La flama...
1: Clar, i ho vivim des d'esports, quan hi ha qualsevol esdeveniment així gros, ara que, per exemple, doncs el 2030 a Espanya i Barcelona amb el Camp Nou i el RCD Stadium acolliran partits del Mundial, dic, ostres, quines ganes, no, de viure un Mundial de futbol, encara que sigui de passada, però aquí a Barcelona. I, en canvi, el fet de pensar en uns Jocs Olímpics íntegrament, un mes sencer dels millors esportistes del món a Barcelona, em mata. Llavors, jo crec que el que hem de fer és recrear-nos en aquesta nostàlgia. Pell de gallina,
2: ara
1: sincerament.
2: Dir, Alfredi, un altre que també es va perdre els Jocs del 92, però per un altre motiu.
1: Per què?
2: Perquè es va morir abans.
0: Va morir. Sí, ah, és que l'actuació, que és aquestes coses, això té el síndrome que es diu com el síndrome Mandela, aquest que penses que una cosa va passar i no... I aquesta no va passar.
3: No va arribar a la inauguració.
0: Sí. I l'inauguració no va encantar als dos.
1: No, m'acabo de quedar, o sigui, però en xoc absolut, sí. Jo pensava que era perquè havia perdut el tren o alguna cosa, no li havia arribat l'avió.
3: Van projectar com una espècie d'imatge seua, que en el 92, ja veus tu com seria la projecció.
1: No seria tan creïble com ho sonava.
3: No, però no va estar, pobre.
0: No, i ni va ser la cançó de la inauguració, que tothom pensem en la inauguració amb aquesta cançó.
1: Bueno, què faig? Canvio la secció?
3: No, perquè tothom
2: ubico Barcelona 92 amb aquesta cançó.
0: Exacte.
2: Encara que no hagi passat, ho ubico així.
1: Correrem un tupido velo, que s'acostuma a dir. Farem veure que continuarem amb l'efecte Mandela de creure que la inauguració va ser Montserrat Caballé amb Freddie Mercury entonant, traient tota la veu que tenen d'aquestes goles prodigioses a Barcelona. Llavors, us demano un joc. Us vull proposar que ens imaginem com serien els Jocs Olímpics a Barcelona si se celebressin ara. És a dir, el 2026 o, per exemple, el 2030, com serien, com canviaria la ciutat i com canviaria el que es va viure, que jo no sé què es va viure, però he vist fotos, he recuperat vídeos, i fem un petit joc de veure com hauria canviat. Per exemple, cerimònia d'inauguració, que bàsicament és un dels moments més importants perquè dona tret de sortida als Jocs Olímpics. En aquell moment van ser, ok, de mentida, però Freddie Mercury i Montserrat Caballé, ara qui seria aquesta parella exitosa?
0: Batllal, sisplau, eh?
3: Batllal, bueno, jo crec que apostaríem més per la Rosalía, sí, algo més solemne,
2: un que podria quedar bé, que de fet ja han cantat alguna gala dels 40 Music Awards, és Ed Sheeran amb Aitana, que és un artista de casa nostra amb un artista internacional. No us acaba de barrufar, pel que veig.
1: Prefereixo és que Ed Sheeran amb la guitarra poder no acaba de ser.
3: Jo també preferisc que la Rosi. O inclús una Escolania de Montserrat allà, com va passar en la Creu de Jesús, i Rosalía com a principal i ells fent-li dels cors, no sé. Una Elisabet Romà, de repente, en la filla... Bueno, brutal.
2: O un Sergio Dalma, que també...
0: Que és Sergi Capdevila, que parlem molt bé en aquest programa. Un petó per ell.
1: Jo m'he imaginat, clar, si necessitem, per complir els cànons del que va ser en el 92, un artista d'aquí amb un artista masculí internacional, ara mateix internacionalment no hi ha ningú més conegut o que ho estigui patant més que Bad Bunny, i l'artista local més internacional que tenim és Rosalía, i de fet ells dos ja tenen una cançó.
4: Porque la noche, la noche fue algo que yo no puedo explicar.
1: A veure, no acaba de ser del tot el Barcelona de Freddie Mercury.
0: Amb unos arreglicos por ahí.
1: així que quedi una mica amb uns coros una mica més èpic, però de moment Bad Bunny i Rosalía ja es coneixen i clar, ja han treballat junts si necessitéssim que fan, que fessin l'actuació junts. No sé, jo m'ho he imaginat, no sé si m'ho comprem.
3: Sí. Ah, jo no t'ho acabo de comprar massa, la veritat.
2: No sé si estan en el seu millor moment, la seva amistat,
1: ui,
2: crec.
1: Ui, rumores.
3: Sap coses.
2: No, crec que cadascú ha fet la seva i sí, que no s'han arribat a juntar i fins i tot que no tenen una relació fluida. Van col·laborar però que no tenen una relació... Però vaja, que això és una altra secció.
1: Continuem amb més aspectes que com haurien canviat del 92 al 2026. Per exemple, en aquell moment la mascota va ser Kobe.
0: Com era?
1: Aquest, és que no sé si era ben bé. Era una espècie de gat.
0: Sí. Os, era la cosa aquesta com color carn. Crec.
1: Sí, sí, sí, sí, no? Color crema, així com amb una forma una mica quasi d'una estrella, pràcticament.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, que no...
2: Una és
0: que
2: cosa així.
1: Amb una cara, bueno, així
3: no
1: molt simpàtica.
3: Veient, però hauria dibuixat una espècie de cercle, sí, en el que entenc que seran dos orelles, que podria ser, sí, un, sí, gat, un tigre, un gos, realment Uri.
0: Exacte. Ho has fet molt
2: acaba
0: bé.
2: Acaba de canviar, eh? He ficat els ulls i ha canviat això.
3: Ha canviat, sí, ha canviat.
0: Perquè jo sempre em lio amb Naranjito, que aquesta va ser la del Mundial.
2: Mundial 82. Sí.
1: Mira, segons Google, Kobe era un gos. La veritat que no quedava molt clar quin animal era, però tenia així una forma una mica d'estrella, una cara simpàtica. Llavors, el Kobe jo crec que el podríem comprar exactament igual, no caldria canviar la mascota, però clar, és que ara les mascotes en l'actualitat han de ser també estrelles de les xarxes socials, han de fer TikTok, han de fer balls, per tant m'imaginaria a Kobe literalment això, practicant el ball de moda, el ball viral amb el cat de torn.
2: Amb el cat culer.
1: Amb el cat culer.
2: Amb els dos junts, no?
0: Podríem fer un hàmster també com a mascota, per exemple.
2: Caroline.
0: Jo dono la meva.
2: Sí.
1: I buscant una mica d'informació per fer-vos aquesta secció i per posar-nos nostàlgic dels jocs del 92, m'ha passat una cosa que m'ha fet molta vergonya, però la vull compartir per si a algú doncs, li passa una cosa similar, que vegi que no està sol. Jo he buscat a Google on estava la Vila Olímpica de Barcelona 92 i Google em diu, carinyo, al barri de la Vila Olímpica. Clar, per això es diu la Vila Olímpica.
3: Tot i que en la teua defensa diré que quan jo vaig estar fent recerca vaig veure que hi havia diverses viles olímpiques, o sigui, que la més grossa sí que era el que ara coneixem com a la Vila Olímpica, però que hi havia més zones on també s'allotjaven.
1: Exacte, però jo tots aquests anys he passat per Vila Olímpica amb la L4 del metro i no he caigut en que el nom, evidentment, és perquè és on estaven els esportistes, efectivament.
2: I vosaltres no ho recordareu perquè som molt joves, però que abans on hi havia la Vila Olímpica...
3: Tu tampoc ho recordes perquè no existies.
2: Jo això tampoc és veritat, però m'ho he explicat que jo era un erm, vull dir que no hi havia ni pla, que eren quatre roques mal posades i que arran dels Jocs Olímpics van construir-ho d'una forma correcta i van ficar la sorra de les platges.
0: Era de Barcelona posat guapa, no?
2: Sí.
1: Ah, això mateix. Sí. Clar, per exemple, tema de proves aquàtiques, proves de natació. No hi havia el mateix volum de vaixells, creuers, el 92 del que tindríem en el 2026. Vull dir, aquí també jo crec que s'hauria d'arreglar una mica tot el tema del trànsit marítim, que encara tindríem el Michael Phelps de torn amb problemes perquè el Costa Cruceros ha de sortir a direcció cap a Roma. Vull dir que aquí també se'ns ha complicat una mica el tema de trànsit marítim.
0: Collboni s'està posant nerviós, amb la teva secció.
3: Collboni està notant.
1: Per exemple, també proves d'atletisme. Si es fessin per la ciutat, que jo crec que podrien quedar unes imatges precioses amb la Sagrada Família de fons, amb la Torre Agbar, amb el Camp Nou, haurien de conviure amb l'ascens de gavines que hi ha a la ciutat, que a mi personalment em té preocupada. O sigui, tu imagina't que el típic caniata que és el millor en marató, que fa la marató en menys de 2 hores, para un moment a prendre's una petita d'allò que els donen per pujar el sucre i ve la gavina i se t'ho emporta, perquè és que aquestes gavines que tenim avui en dia
3: són molt perilloses.
1: Roben literal, per tant també hauríem de fer una mica de control de gavines, que jo crec que l'any 92 no van haver de fer com a mínim.
2: O correrien més, perquè si t'estan paitant una gavina, vinga, a córrer, però sprint, eh?
0: Ojo que els maratorians estan molt primets, ojo que no els agafis sense la gavina, t'ho dic.
1: Això ja seria, ja sortiria per la foto de tots els diaris. També, cada cop més, els esdeveniments esportius es vol posar molt al segell d'ecològic, esdeveniments verds, clar, aquí, si s'haguessin de desplaçar els esportistes en transport públic, si agafen la Renfe...
3: No arriben.
1: Tindríem un problema molt greu, o sigui, a nivell
3: ja
1: de
3: no.
1: Logística, horaris i tot. Vull dir, jo crec que s'hauria de fer la Renfe de zero, amb la qual jo crec que ja no ens dona per fer candidatura per la Barcelona Olímpica de l'actualitat.
3: A veure, el que podríem fer és anar en bicing. Més verd que això, així ja fan l'escalfament i quan arriben ja estan, mira, a puntet per sortir,
2: sí,
3: a competir.
2: Per fer una carrera de 2 quilòmetres morts allà.
3: Ja, home, ja et dic que arribaran abans que amb la Renfe, perquè si no, no hi ha prova que valga.
1: I un tema que crec que aniríem a pitjor és que, també documentant-me per la secció, he recuperat els cartells publicitaris que s'enganxaven pels carrers, que eren maquíssims, de veritat, recomano que la gent els busqui a Google per refrescar-los, però és que ara, amb l'auge de la intel·ligència artificial, segurament els cartells els faríem amb IA, que són tots pràcticament iguals i tenen tots... Ja veus quan una cosa està feta amb IA. Llavors jo crec que aquí aniríem a pitjor, fixa't què et dic.
3: De fet, la setmana passada va haver polèmica amb tot allò de la velada, perquè quan la Marta Díaz, que era una de les que participava, va fer l'entrada, en lloc de pagar a un dissenyador gràfic perquè li fes un vídeo, va contractar a un senyor que va fer un vídeo amb IA cutre, però que semblava la pantalla que surt al Windows quan obris l'ordenador,
1: sí,
3: pues això.
1: Aquell paisatge.
3: Clar, i era un esdeveniment com la velada, que t'agrada més o menys, hi havia 7 milions de persones veient-ho des de les seues cases, més les que estaven a l'estadi de la Cartuja. Llavors, clar, si se'ns cola la IA ahí, a saber què passaria en els Jocs Olímpics.
1: I un últim apunt que us faig, quin també és un dels símbols de l'inici dels Jocs Olímpics, és quan s'encén el pebeter amb aquesta fletxa amb foc que arriba allà
2: que
1: i s'encén.
2: Diuen que va ser un botó, eh? Ja diu que la gent que no va encertar perquè hi havia un botó per si acas, clac, i que li van donar.
1: Jo ho entenc. Jo tampoc no podria tenir la pressió de saber que si fallo se'n va a Norris als Jocs Olímpics. Però clar, ara amb l'auge dels incendis a l'estiu,
3: ostres,
1: hauríem de llançar una fletxa amb foc? Obro debat.
3: Jo crec que no.
2: Home, botó,
3: jo crec
2: que botó tampoc. Directament, eh?
3: Perquè aquí els pobres ja... de bombers ja...
1: Els bombers de Catalunya no puc, o sigui, no
3: i
1: puc
3: ja ni això,
1: front.
3: Perquè el veu un poquet d'aire i a saber on parar el foc. Jo faria llumeta d'esta que va en piles i
0: al carrer
3: a remar.
1: A veure, jo voto molt a favor de que tornem a tenir Jocs Olímpics a Barcelona. Des d'aquí animo a Jaume Collboni i als futurs alcaldes que vinguin a que tota aquesta generació millennial i Z que no la van viure, si us plau, ens mereixem tenir un joc.
0: I ahir parlàvem de fet del World Pride, que es vol celebrar a Barcelona, sí. La final del Mundial, Collboni, un altre encàrrec, ara Jocs Olímpics.
1: I ara per tant, dir, se li suma feina.
2: I una cosa que igual amb Mateu, uns Jocs Olímpics em faria una mica de mandra. Tanta gent que vingui a Barcelona, a mi m'agobiaria una
3: jo
2: miqueta.
3: Jo preferís que nos facen porque eventos pasados siempre fueron mejores. Crec que ho
1: molta
3: acabaríem comparant molt i mira, com a mínim tenim en la memòria aquest sentiment col·lectiu d'orgull pels Jocs del 92. Llavors, jo preferís quedar-me ahí.
0: Ja, però participar-hi a mi m'agradaria.
2: Sí, però clar, jo no sé en quina categoria. A natació.
0: Bueno, cariño, jo de voluntària, home.
2: Ah,
0: de voluntària olímpica.
1: Mira, algú que crec que els va viure, però també l'enganxaria de petit i segurament no deu recordar molt, és un dels col·laboradors més estimats a Ser Catalunya, és el Jofre Mateu, que ens ha volgut deixar un missatget i explicar-nos com es dona treva, perquè aquest especialment sap donar-se molt bé la treva.
5: Hola, amics de la treva. Doncs a mi a l'estiu el primer de vacances el que m'agrada és posar-me el barret, que és un connector de vacances automàtic. Quan vaig amb barret vol dir que ja estic de vacances, a més de que em protegeixo la closca. I el que més m'ajuda a desconnectar és els peus a la sorra. Poder fer qualsevol àpat, qualsevol moment del dia que tingui els peus descalços a la sorra, per mi és sinònim d'estar vivint fora de qualsevol cosa que tingui a veure amb feina laboral o vida rutinària. Si a més ho acompanyes d'unes anxoves i una cervesa, ja ho remates, però el que sigui amb els peus descalços a la sorra m'evoque a desconnectar. Us envio una abraçada i que tingueu bon estiu. El que falte.
1: Doncs jo crec que és el missatge, amb diferència, de més tranquil·litat i més pau de tots els
0: o
1: que us he portat.
0: Una persona que està tranquil·líssima i que vol que ens donem treva a nosaltres mateixos.
3: Amb els peus descalços a la sorra.
1: M'ha quedat clar, i amb un barret.
2: Quin vividor, Jofre Mateu, sí. Per favor.
1: Seguiu-lo a l'Instagram i veureu com es dona treva per totes les platges de la Costa Brava i de la Costa Catalana, que s'ho passa molt bé, però que també s'ho mereix perquè durant l'any el tenim aquí dia sí dia també, comentant amb nosaltres.
0: Ens farà molta enveja.
3: Moltes gràcies, Anna. Ens veiem el dilluns que ve.
1: Sempre els dilluns. Una abraçada molt forta.
3: I ara ens anem a descobrir com es dona treva la Flavita Banana.
6: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
2: I aquestes setmanes ens han visitat actrius, cantants, còmiques, presentadores, però encara no havíem rebut a cap vinyetista i pensadora, que és com li agrada definir-se, ja que li agrada que les seves vinyetes facin pensar. Acumula centenars de milers de seguidors a les seves xarxes i avui ens il·lustrarà amb la seva treva. Ella és la Flavia Álvarez Pedrosa Provós, és a dir, la Flavita Banana.
7: Creo que empecé a dibujar como todo el mundo, ¿no? Empecé a tener una herramienta en las manos y un papel. O sea, creo que no hubo un inicio, ¿no? Sencillamente es como caminar.
8: Esto es para hacer buenas viñetas, no para petarlo en internet ni tener más seguidores. Si es eso lo que quieres, fuera. Juanita Banana.
2: La vida manana, Flàvia, com estàs?
9: Molt bé, molt còmoda.
2: Mm-hmm. Ara estem escoltant Juanita Banana, que és donat bé aquest sobrenom de Flavita Banana, no?
9: Sí, sí, sí, és per... Una amiga em deia així, em deia Flavita Banana per posar en referència aquesta cançó, perquè jo li deia Tina Mandarina i ella em deia Flavita Banana. I en el moment de posar-me de crear el Facebook, la pàgina de Facebook, no la personal, sinó la professional, doncs ja heu llegit el meu nom, vull dir, és molt llarg, és molt tal, i es portaven els pseudònims, i vaig dir, doncs poso això. I maldito el dia.
2: T'enfanadeixes de Flavita?
9: Em canviaria el nom i tant, però no sé... Hi ha gent que em diu, fes, és igual, però implica moltes coses, vull dir, que si xarxes, que si continuïn dient-ho molt de temps... Però bueno, sona bé. Clar, la gent em diu, no, però és que sona molt bé. Dic, sí, clar, perquè Juanita Banana ja sonava bé.
3: Però tens alguna altra opció de pseudònim o te'l canviaries pel teu nom?
9: Jo crec que pel meu nom, Flavia... Clar, Flavia Álvarez no és el cognom, és Álvarez Pedrosa.
3: Yeah.
9: Llavors, no sé.
3: Es complica.
9: Flavia, a seques o...
3: Flavia.
9: No ho sé. Però ja n'hi ha una de Flavia dibuixanta, llavors, no ho sé.
2: Complicat, complicat. Flavia, la primera pregunta que sempre fem als convidats és tu com et dones treva?
9: Jo nedant. Nedant. O sigui, o bé nedant entrenant, o bé nedant fent el tonto a la platja, vull dir, flotant. Però dins l'aigua, sempre.
2: Sempre dins l'aigua,
9: sí,
2: clar.
9: Sí, sí, sí.
2: També aquí a Barcelona, ara que dèiem, també parlàvem de les Olimpiades, al mar. Profites també anar al mar o t'agrada piscina o qualsevol tipus d'aigua?
9: És a dir, durant l'estiu, massa d'aigua, més igual. És a dir, pot ser un llac, un riu, una piscina, el mar... durant l'any, doncs, nedo diàriament a la piscina, clar. I encara no he nedat de forma, diguem, d'entreno al mar. No ho he fet encara. Estic esperant que algú m'animi, algú que ja ho faci i tal... però reconec que em fa una mica de por.
0: Tens alguna platja o algun llac que sigui com el teu preferit?
9: Per anar a banyar-me així d'ocio?
0: Sí.
9: A mi m'agrada molt la platja que hi ha entre Santa Susana, o sigui això, el Maresme, entre Santa Susana i el poble d'abans, que em sembla que és...
2: Pineda.
9: Pineda. I hi ha una franja molt llarga, sense edificis, no? Que només passa el tren, i hi ha horts o així. Llavors, no és gaire... O sigui, has de caminar una mica, però és molt neta, i ja és la sorra gruixuda de Costa Brava, però sense ser cala, i l'aigua superneta, i és mig nudista. Llavors, doncs menys nens.
2: Clar, això que acabes de dir, també pot ser que molta gent que ens estigui escoltant ara digui, vaig a provar cap allà i que ja no sigui tan privada com... Això a vegades passa, quan hi ha alguna recomanació...
9: Sí, sí, però el GPS no t'hi porta, perquè no hi ha carretera, no hi ha punt per arribar en cotxe. Va, si vols anar-hi caminant, ves, és bastant gran, vull dir, no hi ha cap problema, però sí, sí. A mi, si vaig a la platja, és allà.
2: Suposo que quan vas cap allà, a part de nedar, també el que deus portar és algun llibre, alguna lectura, perquè també és una altra de les teves treves, el llegir molt, descobrir molts llibres diferents, no?
9: Sí, sí, a més, a l'estiu tots els llibres estan arrugats, perquè els mulles, els portes, s'omplen de sorra, i que és com ha de ser, vull dir, un llibre està fet per fer-lo servir. I sí, sí, estic llegint bastant.
2: Llibre en paper, el físic.
9: Sí, sí, llibre en paper, dibuix en paper, vull dir, en això sóc bastant purista, diguem-ne.
2: Deies en paper i també tot també purista a l'hora de dibuixar, no? Que al final també vinyetista, pensadora, que és el que definàvem. Però tu això com t'arriba? Perquè tu comences a estudiar en Belles Arts, arribes aquí a Barcelona, tu ets Oviedo, però no sé com et va donant el tema de les vinyetes de la il·lustració.
9: Bueno, jo vaig arribar aquí a Barcelona, a Catalunya, quan tenia un any. Llavors, el d'Oviedo sempre és anecdòtic, però no sóc d'Oviedo, realment. Ho poso el DNI i prou. Però...
0: Em estava fent enveja el seu català. Em va dir, aquesta tia, quant de temps porta, sisplau?
9: No, clar. I vaig estudiar, però Belles Arts no. Belles Arts vaig suspendre la prova d'accés, de fet. Vaig estudiar a l'Escola Massana, de rebot, perquè, clar, com que no vaig poder entrar a Belles Arts perquè havia fet un batxillerat científic, i pensava, bueno, sé dibuixar, faig la prova. No, que li ha un nivell més alt. I llavors vaig entrar a l'Escola Massana, que era, bueno, doncs qui paga entra, no?, en el grau d'Arts i Disseny. I després, bueno, vaig estar 4 anys, i després vaig fer el grau superior d'il·lustració, una mena com a màster, m'ho vaig prendre com un màster, i, bueno, doncs vaig aprendre de tot, i tècniques i tal i qual, però, bueno, com tothom que estudia aquestes coses, el que et falta és la teva veu, no?, o el teu estil, o el que t'interessa. I val a dir que en aquella època no donaven massa valor a la comèdia, a lo còmic, així, no? Era una il·lustració, doncs, com la típica il·lustració barcelonesa, que és molt infantil o molt, molt maca i molt ben feta, inclús per adults, però periodística, eh? Però no narrativa, diguem-ne, o no amb una veu pròpia. I res, anar provant i així, i suposo que m'ho vaig fer sobre, saps? O sigui, no, surt per alguna banda el que t'importa, el que necessites explicar. I jo em vaig adonar que el que m'agradava era dibuixar, però posar jo el tema o explicar jo el que volia, que això bàsicament és ser vinyetista, és a dir, no hi ha un guió, això ho poses tu. Ets una opinadora en forma de dibuix.
3: I quan ho vas descobrir, això? O tenies algun referent molt clar?
9: Jo tenia referents, però mai se m'hagués passat pel cap que jo faria aquesta feina, perquè, clar, referents eren homes i grans, saps? O sigui, si tu tens 25 anys i el que t'agrada és el Peridis o el Roto o el Manel Fondavila, no fas el clic de pensar jo podré fer això, no? O sigui, no, d'alguna manera no se't passa pel cap. I, a més, com que són eterns, no? Treballen fins molt grans, no hi ha hueco per tu. Saps? És una feina de entre un surt un altre. Bueno, no, surt un altre i entra un. I no sé, i les xarxes van ajudar, saps? O sigui, quan estudiava la carrera encara no hi havia gaire telèfon i tal, que vaig tenir molta sort, jo crec, els que vam poder estudiar així, però després ja sí, i vaig dir, bueno, doncs vaig ensenyant i tal, i com que anava agradant, doncs l'entrada va ser per Orgullo y Satisfacción, que és la revista que van fundar els que van marxar del Jueves. I van fundar durant un any una revista digital. I allà, doncs, bueno, hi cabia tothom, perquè una revista digital té tota l'amplitud que vulgui. I, doncs, anava bé, i una cosa o una altra, ese moda dins del país, mor Forges, entro al País, al diari, diguem-ne, i després ja passo a Opinió fa uns 5-6 anys, crec.
0: I et va costar compensar que la teva opinió tenia cabuda? O sigui, que podies dir la teva?
9: Clar. Clar, això és el més difícil, jo crec, eh? I no tant com a dona, perquè haig de dir que jo no tinc massa present que sóc una dona. Vull dir, jo crec que cap dona té present que és una dona, sinó que és una persona, i es va topant amb el fet que és una dona, no? Però sobretot per ser jove. És a dir, clar, dubtava de la meva experiència. Jo pensava, i amb tota la raó, que per tenir una opinió fundada, més enllà d'informació que has recabat, cal una experiència, no? Però alhora pensava que hi havia certes experiències que jo hauria pogut tenir, que tenia, que els meus companys no tenien o estaven desactualitzats, no? I llavors doncs, vaig decidir anar tocant per aquí, és a dir, anar tocant els temes que o bé interessaven a una certa part de la població que no necessàriament llegeix el diari, però que informava el lector del diari de com funciona el món a unes certes edats o en, doncs, realment en un cert gènere, també.
2: Ara fa 13 anys, més o menys, que és quan comences a fer vinyetes, a publicar-les, a fer les xarxes. 3 anys més tard, més o menys, quan tu tenies 29, és quan decideixes deixar la feina i centrar-te en el tema de les vinyetes. En aquell moment no sé com va ser aquell moment de decisió, aquell salt al buit.
9: Doncs la cosa és que ho vaig fer bé i sempre ho recomano a la gent que pensa, bueno, pues faig, lo dejo todo i la misèria o la necessitat em faran crear millor i tal, i ja veurem. No facis això, vull dir, no. Vaig estalviar bastant i vaig demanar una excedència a la feina. Jo treballava com a informàtica en un centre d'aquests d'atenció informàtica, que a Barna n'hi ha molts, que els idiomes ajuden en aquest cas. I el que vaig fer va ser demanar una excedència d'un any per si venien mal dades. I amb estalvis i tal, però, doncs mira, em vaig posar una alarma pel cap d'un any i quan va sonar aquesta alarma vaig pensar, per què? I vaig caure i dic, hòstia, clar, hauria d'haver tornat a la feina ara. I jo ja estava...
2: Ara ja, impensable.
9: Sí. Llavors jo crec que s'ha de tenir prou seny i calcular bé les coses, però vaig ser molt feliç, vull dir, sent autònoma, o sigui, fent-me autònoma. Però em va sorprendre, perquè el fet de fer el salt, de dir, deixo un lloc de treball, en creo un altre, o sigui, estic generant dos llocs de treball, no? I ningú et felicita. És a dir, tothom et diu que estàs boja, tothom et diu que què fas, Hisenda, saps? Una carteta que et digui gràcies pel teu gest, no? Estàs deixant un lloc i tal, tot és negatiu, però la satisfacció que et dona... Jo crec que hi ha gent que estem fets per fer la nostra i no que ningú ens mani. I de sobte, doncs, tot depenia de mi. Que vull guanyar més diners, dibuixo més. Que estic bé, dibuixo menys, saps? Però, bueno... Al principi va costar més i això, però ara ja estic bé.
3: I quan és la teva pròpia cap, també saps posar-te els límits de quan parar i d'anar-te treva? O això et costa?
9: El que més em costa és desactivar el radar d'idees, diguem-ne, no? Ara ja està, ja puc. Però, per exemple, aquest cap de setmana he estat amb unes amigues fora i no he pensat en cap moment en vinyetes, en idees i tal. Puc parar i dir, bueno, aquest cap de setmana no hi penso. Però, si no, sempre havia de tirar de... Perquè, clar, estàs atent. Vull dir, qualsevol cosa pugui passar, sempre va bé tenir més i més idees apuntades, que ja veuràs què en fas d'elles. Però o bé llegint o bé a l'aigua, no... I nedant, quan dic nedar, sobretot és entrenar, és a dir... Estàs comptant. Jo, bàsicament, estic comptant les piscines que estic fent. Llavors, no hi dono voltes a les coses.
2: I quan tens una idea nova, per exemple, ets aquesta, les apunta en el mòbil, a l'agenda...
9: Sí, en el mòbil o si estic a l'habitació al llit, perquè el mòbil no entra a l'habitació, al vespre, abans de dormir, llegeixo, tinc una llibreta a la tauleta de nit on, si alguna cosa em ve al cap, l'apunto, però, si no, generalment, el mòbil, en aquest típic grup que estàs sol.
10: Sol.
9: Sí.
10: O sigui que tu mires l'actualitat, apuntes les coses que passen i és que en les teves vinyetes crida molt l'atenció, com que poses l'ull en la realitat que per nosaltres és normal i que potser no ens hem fixat. Hi ha una que estan dues amigues mirant el mòbil i que li diu una a l'altra, no t'escribe, Muriel, te contesta. Mm. Això que és una conversa que hem pogut tenir l'Aitana i jo, 10.000 cops, però la gent no es para a pensar en com funciona el món.
9: Clar, o sigui, jo no crec que m'inventi res. Agafo coses de la realitat, però clar, la meva feina no és reflectir exactament el que passa, perquè exactament el que passa no té gràcia, no? És la vida real. És donar-hi voltes, no? I sobretot destilar, és a dir, acabar trobant l'essència de per què això és curiós, no? I això mateix, o sigui, aquesta frase probablement poca gent la diu literalment, sinó que dona mil voltes, no? Del rotllo tal, i té una sensació, però trobar, diguem-ne, la frase, que sigui quasi un lema, no?
10: Molt difícil.
9: Clar, i aquesta és la feina, és reduir i trobar l'acudit, diguem-ne. L'acudit no sempre fa riure, eh? L'acudit és el clic, aquella cosa que dius, amb això n'hi ha prou, amb això ja activo cervells.
2: Aquesta cançó també has explicat que et fa també d'estensar-te, cantar fort, donar-ho tot i l'has cantat molt als karaokes, aquesta, o no?
9: He cantat al cotxe. Em sembla que és una cançó per conduir. Mira, conduir també... No, però conduir em fa donar-hi voltes a les coses. No, em dóna treva. Però és una cançó per conduir. Pobre, s'ha mort ara fa poc, aquesta
2: dona.
9: Sí,
2: Bonnie Tyler, ara fa poques setmanes, vaja.
9: Sí, sí, però aquesta cançó, clar, o sigui, conduint i cridant, que això... Si qui tingui cotxe, si no ho sap, que ho sàpiga, és un lloc on pots cridar molt fort i ningú et mira, raro, perquè és hermètic, no?
2: Abans parlàvem del cringe. Cridades.
3: Abans parlàvem del cringe, no? De com deixem de fer coses pel que la gent pugui opinar de nosaltres. A tu què et fa cringe? Quines coses et fan cringe?
9: Dels altres?
3: Sí.
9: En general. Bastantes coses.
2: O teves, coses que...
9: Mira, em sap molt greu per aquest... Mateu, que ha parlat abans? El noi que es deia, Mateu?
10: El psicòleg.
9: Sí, que ha parlat
3: Aaron.
9: Els barrets. No puc amb els barrets.
10: Ah, vale, Jofre Mateu. Sí.
2: Jofre Mateu.
9: Tinc fòbia als barrets. O sigui, si m'agrada algú així, tal no sé què, i quedem un dia i arriba amb un barret... Barret vull dir barret d'ala.
3: Vale.
9: Una gorra està bé, un gorro està bé, però un barret...
3: T'impacta, eh?
2: A Texas no podries anar.
10: És molt hipster, eh?
9: No, és com un objecte al cap. O sigui, em sembla ridícul. No ho sé, em sembla, eh? No ho és. Em sembla ridícul, no m'agrada gens.
2: I tornant al tema de les vinyetes, per exemple, clar, no sé si és el més complicat després de tants anys, és fer una vinyeta que, al veure-la, la gent tingui clar que és teva, aquesta vinyeta, el punt més característic de que la gent us ho sigui, com, per exemple, el Quino amb la Mafalda, com Ibáñez amb Mortadelo i Filemón, o com Roser Capdevila o totes aquestes persones.
9: Això és... és casualitat, però alhora has de tenir ull, vull dir... Trobar l'eina amb la que et sentis còmode, o sigui, la manera de dibuixar que et sentis còmode, perquè si és la que funciona ho hauràs de fer durant molt de temps, saps? O sigui, no pots fingir, no pots dir, bueno, això, veig que això ara tira molt i funciona molt bé, doncs ho faré així. No ho podràs sostenir, és a dir, has d'estar còmode fent-ho. Evidentment, has de trobar alguna cosa que no es faci, no? Que hi hagi una mica de diferència, que aquesta és la part negativa de dibuixar amb tauleta, per exemple, amb tauleta, perquè les eines de la tauleta són limitades i els dibuixos de diferents persones es poden acabar semblant al traç. I després, no sé, certes característiques tontes, no sé, en el meu cas no tenen ulls, per exemple. Hi ha gent que no se n'adona i quan ho dius diu, ah, però és veritat, no tenen. Una certa manera de fer els globus de text...
10: I el cabell, sempre porten com el cabell és volat.
9: Sí,
10: és per alguna persona, si t'has inspirat.
9: No, i de fet, durant una època vaig fer això, com la de Muriel, de mencionar els noms, per deixar clar que no era sempre la mateixa persona, perquè jo tenia pànic a caure en el mafaldisme. És a dir, perquè el Quino sempre va dir que estava fart de la Mafalda. O sigui, que ell no feia, o sigui, va fer la Mafalda perquè ell el que feia era l'altre i no s'arrepentia, crec, però bueno, estava una mica fart. I jo tenia molta por d'això, no? De que pensessin que jo tenia un personatge, que no és el cas.
2: I l'arribada de la IA, o de fa uns anys, com la valores? No sé si és un punt d'eina a favor
9: no,
2: o...
9: De cap manera. És a dir, si alguna cosa ens diferencia de la resta d'éssers és un cervell increïble, il·limitat, vull dir, del que no coneixem gens, i decidim fer servir una merda d'estri que només contamina i ens treu l'aigua potable i destrossa territoris per fer coses que ja sabíem fer. O per fer coses que, de fet, ens ajuden a la nostra ment a exercitar-la. És a dir, no paren de sortir notícies que per evitar l'Alzheimer, la demència o aquestes coses hem de llegir, hem de parlar idiomes, hem de beure aigua, i tot això li donem a una màquina que fa coses que fa 5 anys fèiem. I ningú es moria per fer-les. Redactar un mail, una resposta, un WhatsApp. Hi ha gent que està fent-la servir per fer WhatsApp. I si em parles de dibuixar, doncs és que no ets dibuixant. Vull dir, et pots considerar com a molt guionista si el que et dediques és a donar-li ordres a un robot. Però amb mi no comptis. Vull dir, no... No, és... No sé, és... Espero que sigui cíclic, és una cosa que s'acabi en algun moment, perquè és lleig, a més a més.
2: I ara que parlaves de notícies, clar, les últimes setmanes ha sortit la notícia, òbviament, de Ceuta, i una de les teves vinyetes més reconeixibles que la gent més... que al final és vigent, que la vas fer molt abans del conflicte de l'última setmana, és una vinyeta que surt una persona a l'altre costat de la tanca, dient, si hi ha algun futbolista, ara no la recordo al 100%, si hi ha algun futbolista...
9: Algú juga bé el futbol.
2: Clar, que salti cap aquí, no? També això que deies de voler fer pensar la gent, no? Amb vinyetes i amb punts.
9: Sí, sí, i últimament aquesta setmana l'he vist ressorgir per molts llocs, m'han etiquetat a molts llocs amb ella i estic bastant trista perquè no vull que es faci servir per aquesta notícia d'aquesta setmana, no és el punt. Vull dir, no té res a veure. I mira, just avui una noia m'ha enviat un exemple, aquesta mateixa vinyeta dibuixada per IA, amb colors, amb volum, amb no sé què, horrible. Sí, sí, aquesta vinyeta és molt curiós perquè la vaig dibuixar per un dilluns, és a dir, la vaig enviar un diumenge al migdia, i el matí següent em va començar a escriure gent, felicitats, felicitats, i és perquè havia passat lo del Vinícius, que li van dir mico en un partit aquell diumenge a la nit, i tots els diaris van obrir amb la mateixa foto de portada, que era el Vinícius pues, fent el gest d'un mico, però el País va decidir posar la meva vinyeta en portada en comptes de posar una foto, i no ho havien fet mai, mai havien posat vinyeta en portada. I va ser casualitat. Jo crec que quan hi havia el partit jo dormia. O sigui que no tenia res a veure. Però sí, mira...
2: Flavi, t'ha sigut un plaer que ens acompanyis aquí a la treva. Ha sigut un pim-pam, eh? Ha anat com molt ràpid tot, però ha sigut molt interessant.
9: Moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies.
9: A vosaltres.
3: I fins aquí el nostre i vostre moment de treva d'avui, encara que ja sabeu que us podeu recuperar a la web de la SER i a plataformes.
2: Moltes gràcies a la Flavita Banana per visitar-nos avui, també a l'Anna Palet amb la seva secció d'esports a cada dilluns, i demà tornem, com sempre, a partir de la 1 de la tarda amb la secció del Santi Jiménez i la visita del Frank Blanco.
10: I parlarem de tot això amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, la Iam Seguir a la producció, Noemí Pérez a les xarxes, som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Que vagi genial.
2: Bon dilluns. Adeu, adeu.
11: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, rompe con el discurso que le hemos escuchado hasta ahora al gobierno y señala a Marruecos por la entrada de decenas de miles de migrantes en Ceuta.
13: Que a Ceuta y a Melilla no se le toca. Y yo le pido al gobierno de Marruecos que haga lo mismo, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más como consecuencia de actuaciones en las redes. Quien haya estado detrás de esto, las mafias, o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades.
12: Robles, que también ha sido muy contundente defendiendo la labor de los servicios de inteligencia españoles como respuesta a la noticia que les estamos contando desde esta mañana en la SER. El CNI dio varios avisos al Ministerio del Interior sobre el riesgo de una entrada masiva de migrantes por esta frontera, pese a que el sábado el ministro Marlaska dijo que no tenían ningún informe previo. Javier Bañuelos, buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Margarita Robles se ampara en el carácter secreto del trabajo del CNI para no desvelar si hubo o no alertas a interior, pero las hubo según las fuentes de seguridad del Estado consultadas por la SED. De hecho, la ministra Robles confirma que ese trabajo de campo en Marruecos continúa y, a diferencia del ministro Grande Marlaska, la ministra de Defensa ha reconocido públicamente el gran trabajo que hace no solo el CNI, sino también todos los servicios de información de interior.
13: Mi reconocimiento y mi agradecimiento a los hombres y mujeres del CNI, del CIFAS, de los servicios de información, de la policía y de la Guardia Civil, que en todo momento, en condiciones muy difíciles y que además no se pueden contar, realizan su trabajo.
14: Además, el ejército continuará en Ceuta, añade.

0: cosa que no sigui, que es pugui construir una altra cosa que no sigui una residència, òbviament ens passarà a tothom.
1: És Cinta Pascual, presidenta de l'ACRA, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. El govern fa un pas més per simplificar la burocràcia. L'executiu reduirà la paperassa de 210 tràmits i serveis en els propers 2 anys. D'aquesta manera, per exemple, serà més fàcil fer-se parella de fet, donar consentiment per una intervenció mediàtica o aconseguir un permís per fer activitats de platja.
2: Poder fer els tràmits amb l'administració, més entenedors, més àgils, més clars, reduir el temps, no?, que avui separa les persones de l'administració.
1: És Albert Dalmau, conseller de la Presidència. I a la Pèria de Lleida obre un nou pavelló per acollir temporers que busquen feina a la campanya agrària i que fins ara pernoctaven al carrer són temporers com a Mamadou.
3: Yo ya dormindo allí, todo el día no me he terminado. Allí me deja 7 días, ahora yo me falta hoy y mañana me parece.
1: L'espai ofereix 160 places durant 13 nits fins al 17 d'agost. I abans de començar a detallar tota aquesta informació, mirem el cel amb la Núria Saró. Bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda. Tenim per davant una segona meitat del dia marcada pels ruixats i les tempestes fortes, especialment a les comarques de Tarragona i de Lleida. Molta precaució, que els ruixats poden ser molt intensos. En 30 minuts es poden acumular més de 20 litres per metre quadrat i les tempestes aniran acompanyades de calamarsa, inclús de pedra i ratxes molt fortes de vent. Al llarg de la tarda, les precipitacions també afectaran al Pirineu, Prepirineu. Els núvols arribaran també a les comarques de Girona, però no esperem que els ruixats afectin a les comarques gironines, especialment al Pirineu, fins al capvespre. Les temperatures ara mateix volten els 30 graus a la costa i les màximes a l'interior es mouran entre els 32-37.
1: Gràcies, Núria. Això pel que fa al temps. Sobre el trànsit, atenció a l'AP7 a l'alçada de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, perquè ha bolcat un camió de càrrega de bigues de formigó i hi ha 20 quilòmetres de cua a aquesta autopista. Per això es recomana circular per la C32. Repetim, llargues cues a la P7, a l'Alt Penedès, es recomana circular per la C32. Ara ampliem tota aquesta informació amb en Lluís Colomer a la tècnica. Escolteu l'Hora 14 a Ser Catalunya. El saluda a Laura Pons.
5: A la cadena Ser i Ser Catalunya, Hora 14, amb Ferran Dalmau.
6: El foc va començar fa uns dies arran d'un llamp que va caure enmig de la muntanya i els vents de tempesta i el vespre.
1: Comencem amb el so dels bombers perquè estaven treballant a un incendi a Sanet. Estan treballant a hores d'ara un incendi a Sanet, a tocar de la Vall de Boí, que ha cremat 71 hectàrees. Durant aquest matí, 4 mitjans aeris dels bombers han estat combatent el foc, que és en una zona d'alta muntanya de difícil accés. Ara sí, Martí Oliver.
6: El foc va començar fa uns dies arran d'un llamp que va caure enmig de la muntanya i els vents de tempesta i el vespre van fer revifar les flames. La prioritat ara mateix és evitar que aquestes arribin cap a la zona de la Vall de Boí i el Parc Nacional d'Aigüestortes. De fet, ja hi ha una trentena d'hectàrees que s'han cremat en zona perifèrica de protecció d'aquest parc nacional i els helicòpters i hidroavions que han estat treballant aquest matí s'han hagut de retirar fa una estona per la previsió de que arribés una tempesta. Caldrà veure si aquesta deixa anar aigua i dona un cop de mà per estabilitzar l'incendi o si, per contra, estira les flames.
1: Gràcies, Martí. Avui a Ser Catalunya volem fer un balanç dels mesos que portem de juny i juliol en aquesta campanya d'estiu. Quants incendis hi ha hagut? Quants s'han produït? Doncs bé, sàpiguen que n'hi ha hagut més de 500 i això vol dir que el nombre d'incendis forestals ha incrementat gairebé en un 40% respecte a l'any passat. Això sí, la bona notícia és que s'han cremat menys superfícies de foc, atenció però, perquè creixen els incendis intencionats i les negligències al bosc. És una informació de l'Eva Hidalgo.
7: Hi ha hagut més de 500.000 d'incendis en el que duem d'estiu, mentre que en aquest mateix període del 2025 en van ser 340. Pel que fa a les hectàrees cremades, baixen, en són 4.500, 4.000 menys que l'any passat. Totes aquestes són dades dels agents rurals que ho atribueixen a les altes temperatures sostingudes durant moltes setmanes. L'inspector en cap és Josep Antoni Mur.
8: La pitjor campanya dels últims 15 anys en quant a nombre d'incendis bàsicament ha sigut perquè tot i que vam iniciar la campanya d'incendis amb una vegetació en bon estat, doncs aquestes condicions meteorològiques tan extremes han fet que s'hagin produït un nombre d'incendis molt important.
7: Una vuitantena de focs han estat intencionats, 30 més que l'any anterior.
8: Atribuïm aquest increment dels intencionats, bàsicament això, el que portem molts dies amb una presència als mitjans molt important, amb imatges d'incendis impactants i que això és un element d'activació per a aquestes persones que tenen aquest impuls.
7: Augmenten també les negligències, concretament per part dels fumadors i també l'ús de pirotècnia.
1: A Barcelona només hi ha una plaça a una residència geriàtrica per cada 13 persones majors de 75 anys. És una dada que explica les llargues llistes d'espera a la ciutat de Barcelona, a la capital catalana, i el coll d'ampolla que hi ha per accedir a aquests serveis. Actualment, una persona pot trigar, atenció, fins a 3 anys a aconseguir una plaça i en la majoria de casos serà en un centre privat. Àlex Calatrava.
9: A Barcelona, les places de residències privades ja representen més del 70% de l'oferta, segons les dades de l'Ajuntament. Una oferta, però, que no cobreix l'alta demanda que hi ha en aquests centres. Les empreses del sector reclamen que l'administració reservi terrenys per la construcció de residències perquè, segons la patronal, són menys rendibles que els pisos o els hotels. Cinta Pasqual, presidenta.
0: Que parcel·les concretes que es poden construir residències i res més que residència, perquè si construeixes qualsevol altra cosa que no sigui, que es pugui construir una altra cosa que no sigui una residència, òbviament ens passarà a tothom per davant.
9: La Federació d'Entitats Socials d'Atenció a les Persones d'Ignara coincideix amb aquest diagnòstic.
10: El problema és que a la que tens alguna residència que es pot reconvertir en hotel, en pisos turístics, a la que tens algun tema d'aquests, la pròpia pressió immobiliària fa que la cosa canviï.
9: És Carles Verdera, gerent de la federació. De fet, dins l'associació s'han hagut de tancar residències perquè els propietaris dels edificis volien pujar el preu dels lloguers.
1: La classe social és un factor que, a més, agreuja el problema. Les dades demostren que els tres districtes amb menys renda de Barcelona tenen molt menys places pel nombre de gent gran que hi viu. De mitjana, hi ha un llit per cada 30 persones, Àlex.
9: Són els districtes de Sant Andreu, Ciutat Vella i Nou Barris, on el sector privat ha invertit molt menys que la resta de la ciutat, concretament la meitat.
10: Perquè pel 63% del nostre sector no li interessa anar on hi ha places vulnerables. Li interessa anar on hi ha persones que tenen un alt poder adquisitiu i que poden pagar, doncs, gust i gana.
9: És el diagnòstic de les entitats socials. La patronal, però, es desmarca d'aquesta hipòtesi.
0: Sí, a un estricte més o menys, t'asseguro que no té res a veure la renta, perquè quan tu tens un sòl que està bé a la ciutat de Barcelona, construeixen.
9: Tot i això, les dades de l'Ajuntament demostren que Sant Andreu, el tercer districte més vulnerable, té només 75 places privades per a més de 17.000 persones majors de 75 anys.
1: Gràcies, Àlex. Preguntats per precisament aquestes dades, el Govern de la Generalitat assegura que millorar l'atenció a les persones grans passa per dues solucions, bàsicament per construir més residències i per pagar millor tarifes per usuari als centres privats. És Xema Gil, el secretari general de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat.
11: I les solucions han de venir de la mà tant de la reestructuració de les tarifes per poder reconèixer aquestes dificultats en aquests territoris que tenen aquest paradigma, com de la mà de la construcció d'equipaments públics per part de la Generalitat.
1: Les entitats socials, en canvi, defensen que davant de la falta de residències el que cal és apostar per models d'atenció a casa d'aquestes persones grans. El govern reduirà la burocràcia de 210 tràmits i serveis en els propers dos anys. Uns 170 ja estaven anunciats i alguns ja estan enllestits i operatius. Ara la llista s'ha ampliat a 40 tràmits més d'àmbits com la salut, l'agricultura o la justícia. Pol Valero.
12: Per exemple, serà més fàcil donar el consentiment per una intervenció mèdica perquè es podrà fer de manera telemàtica.
13: En els casos en què no cal veure presencialment el pacient perquè el procediment en el que serà sotmès no és del risc, no cal que vingui a l'hospital. Se li truca per telèfon, se li ha donat una videotrucada.
12: Sandra Galben, anestesiòloga a la Vall d'Hebron, també reduirà les dificultats de tràmits com fer-se parella de fet, aconseguir un permís per fer activitats a la platja o registrar compravendes de maquinària agrícola. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
14: L'objectiu és fer-li la vida més senzilla a la gent i en una espècie de lluita contra la burocràcia poder fer els tràmits amb l'administració més entenedors, més àgils, més clars, reduir el temps, no?, que avui separa les persones de l'administració, a vegades emplenant formularis que són il·legibles.
12: Per això s'han canviat 1.800 PDFs per nous formularis digitals i també s'ha incorporat algoritmes d'intel·ligència artificial. L'objectiu és, sobretot, evitar desplaçaments i demanar dades que l'administració ja té.
1: A En el que portem d'estiu ja han mort 31 persones ofegades a les platges i piscines de Catalunya. A la platja, l'última víctima va ser una dona de 74 anys que va morir ahir a la tarda mentre es banyava a una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, i a la piscina també va morir un home ahir a la tarda, un home de 73 anys, va ser a la piscina municipal de Jorba, a l'Anoia. Per això avui hem parlat amb Protecció Civil, que fa una nova crida a la prudència davant de la gran afluència de persones que s'estan banyant aquest estiu a l'aigua degut a les altes temperatures. Ens ho ha explicat en Joan Ramon Cabello, que és el subdirector de Protecció Civil.
15: Doncs la veritat és que hem d'extremar les precaucions i tenir a posar tota la prevenció que puguem per poder evitar aquestes situacions d'ofegaments que hi ha en una situació de bany que hauria de ser per gaudir-la i no per patir.
1: Portem, com dèiem, 16 morts a les platges, 10 a les piscines i 5 en aigües interiors en el que portem de temporada d'estiu. Per això Cabello ja preveu que la temporada d'enguany serà molt pitjor que la de l'any anterior.
15: Sí, aquest any serà pitjor que l'anterior per la tendència que portem i per això també considerem que influeix el fet d'haver tingut diverses onades de calor que fan que l'afluència a les nostres platges, piscines, sigui més elevada aquests anys.
1: Són declaracions de Joan Ramon Cabello, el subdirector de Protecció Civil a SER Catalunya. Precisament sobre ofegaments, avui volem fixar-nos en un estudi que vincula els ofegaments infantils a possibles desigualtats socials. L'informe, impulsat per l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, destaca que més de la meitat dels menors ofegats tenien nacionalitat estrangera. Ens ho explica en Martí Oliver.
6: Mentre que a les piscines hi ha més víctimes amb nacionalitat espanyola, en els casos produïts en platges, rius o altres aigües naturals, la majoria d'infants morts aquests últims anys tenien nacionalitats estrangeres. Són morts en entorns que no són de pagament, però que requereixen més coneixement i supervisió que una piscina. Eneco Barberí és el director de l'Institut de Medicina Legal que ha impulsat la recerca.
16: Analitza 39 defuncions de menors per ofegament a Catalunya entre els anys 2019 i 2023 i apunta algunes desigualtats a nivell de l'origen de les víctimes mortals.
6: L'estudi també ha detectat que alguns menors es troben encara en barreres per apuntar-se a cursos de natació o altres activitats aquàtiques. Els motius són econòmics, culturals i també d'edat, perquè arriben a Catalunya quan aquestes oportunitats són menys accessibles.
1: A Lleida han obert un nou pavelló firal que la paeria ha d'adequar com a alberg de temporers sense feina per frenar l'allau de persones que aquest estiu estan dormint al carrer, estan dormint al ras a la ciutat de Lleida. Aquesta nit s'obrirà per 100 persones, tot i que més endavant s'amplirà fins a 160. Marxem cap allà, ens ho explica des de Lleida la Maricel Benamarre.
17: En aquest nou pavelló, el 4 de Fira de Lleida, els temporers sense feina ni sostre hi podran pernoctar fins al 17 d'agost. Està pensat pels qui ara dormen al ras, tot i que també estarà obert pels qui fins ara pernoctaven al pavelló 3 i ja han arribat al límit d'una setmana per mesa, com en Mamadou.
3: Yo ya dormindo allí, todos los días no me he terminado. Allí me deja 7 días. Ahora yo me falta hoy y mañana, me parece.
17: L'obertura d'aquest nou pavelló, el 4, es farà efectiva a les 6 d'aquesta tarda i, segons el tinent d'alcalde Carlos Enjuanes, ha d'acabar amb l'acumulació de gent dormint al carrer, sobretot els assentaments que hi ha als voltants de la fira.
18: No es permetrà, la idea és permetre o limitar molt la pernoctació fora de pavelló per evitar que es torni a generar una acumulació de persones constant en un lloc, en un sol punt.
17: A més d'allotjament, se'ls dona esmorzar i sopar.
5: SER Catalunya, Barcelona. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
19: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut del Mundial.
20: I Ari i Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no? De què rius, Nil?
21: Sí, què li fa gràcia?
20: No sé què li fa gràcia.
5: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues.
21: Que a mi anirien rapidet, Helena.
20: Anirien rapidet, no?
21: No trigarien massa. És allò de les ovelles?
20: Sí.
21: Doncs això.
20: Esquilat.
5: Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
22: Què t'hi jugues?

0: aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Són les 2:29. L'estiu és sinònim de casals, per això avui ens hem volgut posar també la mirada en els casals que organitza la Fundació Pere Tarrés, que és una de les poques entitats que ofereix aquest servei a infants en situació de vulnerabilitat.
2: Nos ayudan a ser más inteligentes. Puede ser más amigos, según.
3: Ah, es la segunda, porque viene el año pasado. Pues no sé, ir a la playa, la piscina y las excursiones.
4: Llevo ya 3 años yendo a este casal. Entonces tenía ganas para ver con qué me tocaba, a ver si conocía
1: avui
4: gente.
1: Avui és el primer dia de casal de tots aquests nens, casal que s'allargarà fins al dia 28 d'agost i que per primera vegada el fan a Torre Baró. Ens ho explica l'Èlia Pijuan.
5: Al casal hi participen una 50ena d'infants i joves d'entre 6 i 14 anys, amb 7 monitors i activitats que s'allargaran fins al 28 d'agost. Aquest estiu els nens no podran accedir a Collserola arran dels brots de pesta porcina. El casal, per nens de famílies vulnerables, es converteix en una manera d'esvergir-se i gaudir de les vacances. La portaveu de la Fundació Pere Tarrés, Elena Hurtado, explica que la feina dels professionals del lleure s'ha de posar més en valor.
6: El lleure és igual o tan important com l'educació formal. L'autonomia, el conèixer referents positius, els amics que fas i els que t'emportes, s'acaba perdent si no mantenim aquestes activitats.
5: Aquest estiu la campanya de la Fundació preveu becar 7.500 infants i joves i prop de 1.900 participaran en activitats durant el mes d'agost.
1: Obrim plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'agredir sexualment a dues dones sense llar. Les agressions van passar a Blanes i a Barcelona. Segons la policia catalana, l'home també va agredir físicament les víctimes i els hi va robar algunes pertinences. Àlex Calatrava.
7: En el cas de Blanes, els fets van passar el 20 de juliol durant la festa major en un descampat a prop de l'espai de les Fires on la víctima dorm habitualment. L'agressor havia estat contractat per treballar a les Fires i tot i que un firaire va donar el crit d'alerta va aconseguir fugir. Els Mossos van obrir una investigació i els especialistes en agressions sexuals han pogut relacionar-ho amb una agressió similar que ja estaven investigant a Barcelona. En aquell cas, l'agressió va ser també de matinada en un banc proper a l'estació de Sants. L'home va ser detingut la setmana passada a Barcelona i té antecedents.
1: Ha mort un home de 21 anys, veí de Martorell, a les festes d'un poble de Castelló, Àlex.
7: El jove va morir ahir a conseqüència de les ferides provocades per una vaca durant la festa major de Tírits, que és el poble on estiuejava. L'accident es va produir dijous quan el noi va travessar una tanca de protecció i una vaca el va embestir provocant greus ferides al cap. El jove va estar 3 dies a l'hospital, però finalment ahir va morir.
1: I els Mossos investiguen una agressió homòfoba amb amenaces de mort al centre de Girona. Des de l'espai LGTBI de la ciutat avisen que l'agressor ja havia protagonitzat altres episodis similars. Ràdio Girona, Marta Altimir.
8: L'agressor aquest dissabte va agafar pel coll a un membre de l'entitat LGTBI Girona. Després d'insultar-lo repetidament, li va dir, literalment, que el mataria per maricón. Des de l'associació, en un comunicat per xarxes socials, asseguren que ja han rebut més avisos de casos com aquests fets pel mateix home. Demanen que, si han estat víctimes d'agressions per la seva condició sexual, denunciïn els Mossos, que ara ho investiguen per un possible cas de delicte d'odi.
9: Ho vaig passar tan malament amb la lactància que vaig acabar donant el pit per por a ser pitjor mare.
10: Donar el pit és el més gratificant i sacrificat de la maternitat.
11: Admiro i reconozco a les mujeres que m'amanten. Sois unes jabates.
1: Aquests són alguns comentaris que es poden llegir a les xarxes socials sobre el procés de lactància. Els perfils de les anomenades instamamis s'han convertit en un espai de debat on moltes mares poden sentir que no estan assumint el rol a la perfecció. Un estudi de la Pompeu Fabra, de la Universitat Pompeu Fabra, ha analitzat aquests comentaris per demostrar com poden influir en la salut mental materna. Ens ho explica l'Èlia Pijuan.
5: L'estudi ha analitzat vora 600 comentaris de 4 instamamis que es presenten com expertes en maternitat i que fomenten la lactància natural exclusiva. Mitzi Arciniega forma part del grup de recerca.
12: Els algoritmes d'Instagram afavoreixen aquests debats que són polaritzats, tenen més visibilitat.
5: No? Aquest judici obert pot afectar la salut mental d'algunes mares, però també pot ser un espai per compartir fracassos personals.
12: El sentir que no l'està fent bé, el sentir jutjada, però també serveixen moltes vegades com a comunitat.
5: La investigadora ha assegurat que les xarxes poden condicionar les mares psicològicament, però que el problema, al cap i a la fi, és estructural.
12: Moltes vegades se veu que és un problema en realitat polític a nivell de baixes, d'espais i d'horaris perquè tu puguis treure't la llet sense cap judici.
5: I que moltes instamamis parteixen de situacions privilegiades.
12: Els projectes són ideal de perfecció, no? Moltes vegades inalcançables.
5: La Cristina Ruiz és psicòloga i mare de 4 fills. Ha creat la xarxa virtual Mama no està sola per ajudar a superar trastorns derivats de la maternitat. A les seves consultes hi troba, sobretot, molta culpa.
13: Jo el que veig és, a vegades, la sensació de fracàs. Ja tenim bastant.
5: Segons dades de l'OMS, 1 de cada 5 mares tindran un trastorn mental al llarg de l'embaràs o el postpart.
1: Gràcies, Èlia. Són les 2:26. Obrim Plana Cultural i un fem amb Rosalía.
14: Quiero que lo sepáis que mi amor por Argentina, mi amor por este país sigue igual, intacto que el primer día. Y hoy, yo vengo con el corazón lleno.
1: Rosalía, a l'Argentina, posant punt i final a la polèmica per republicar un vídeo en què deia que els argentins eren uns perles amb la seva cançó de la Perla de Fons. Hola. Tot plegat en un context del Mundial i de la celebració de la cantant a la victòria de la selecció espanyola. I de la Rosalía passem a Antonio Orozco, que avui actua al Festival de Cap Roig.

0: doncs deu ser Ginebra sola.
1: I de la Ludwig Bank, d'aquesta agenda cultural, passem als esports. El Barça tanca l'Estats d'Anglaterra amb un partidet d'entrenament i pendent també de noms com el de Ferran i Rodri. Ens ho explica en Nil Solà.
2: Què tal, Laura? Molt bona tarda. Doncs el Barça, que ha disputat aquest partidet d'entrenament aquí a Sant Jordi's Park just abans de tornar a Barcelona, el conjunt de Hansi Flick havia de disputar un partit amistós davant del Preston, que finalment s'ha acabat de suspendre perquè el conjunt anglès no tenia suficients efectius. En aquest partit els dos equips del Barça han empatat 1-1, ha marcat Fermín per un equip i per l'altre equip ha marcat Xavi Espart. Just d'aquí una estona el Barça tornarà cap a Barcelona. Demà hi haurà la presentació de Bicibú, una setmana en la qual el nom de Ferran Torres ha estat un dels més buscats. Ferran Torres al Barça li oferirà la renovació de contracte al mes de setembre i de moment el club no té cap notícia de l'interès suposat del Paris Saint-Germain. L'endemà que vam explicar ahir el Larguero que el Barça té preparada 40-50 milions per poder afrontar l'operació de Rodri, el futbolista capità de la selecció espanyola, perquè el Barça, si sap que el futbolista té la voluntat de venir, podria fer una oferta i encabir-lo dins dels seus plans.
1: Gràcies, Nil. I un últim apunt, perquè la catalana Iris Tió ha aconseguit la medalla de bronze per Espanya en el seu exercici en solitari de natació sincronitzada a París. És la tercera medalla que aconsegueix la jove barcelonina de 23 anys en aquest campionat europeu de París, medalla de bronze, interpretant aquest himne de l'amor del Céline Dion.

0: Radio.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Este regalo te dejará eclipsado. Por compras superiores a 20 euros, consigue gratis unas gafas de observación solar certificadas LSP1 valoradas en 1,99€. El 4 y 5 de agosto en hipermercados Carrefour y Carrefour Market.
3: Rebobinem el llapis de memòria amb Jordi Manau.
4: Bona tarda, David.
5: Bona tarda.
4: Estàs preparat per fer realitat el somni humit de molts catalans, que és veure un madrileny parlant català? Són les nostres victòries.
5: Ja m'agradaria que això fos el somni humit. No, això jo crec que és una cosa molt natural en una persona que té relació amb Catalunya i que ama la cultura catalana i moltes coses de Catalunya i que quan passes molt de temps aquí jo crec que és una cosa normal i natural de intentar parlar la llengua de la gent que és aquí, dels teus amics.
4: I que no és tan complicat, no?
5: No, probablement sí.
4: Això m'ho deia el Boto un dia, que li vaig entendre el català i m'ha dit, sí, és que tampoc, vull dir, no parleu
5: elfic. I tant.
4: Amb una mica d'esforç, sí, bé, una miqueta, ho aprens.
5: No, però això seria diferent si estiguéssim a, no sé, a Baracaldo, a Bilbao i tal, l'euskera és més difícil per un castellà perquè no té connexió als
4: arrels. Avió no va així.
5: Exactament, però també ho faria, eh? També ho faria si la meva circumstància fos passar molta estona al País Basc.
4: En tot cas, ni en català ni en castellà no ens has posat explicacions de les cançons. Vaig més perdut, David, que Wally entre el Frente Atlético allà enmig.
5: No sé jo
4: molt bé què passarà, perquè tu dius que no hi ha res pitjor que jo sàpiga què vas explicar tu.
5: No hi ha res pitjor que una conversa preparada, que una conversa molt, molt, com si diguéssim, on tu saps les respostes i jo conec les preguntes, les demandes. A vegades hi ha gent que t'ofereix de portar-te les preguntes que et faran i aquestes coses abans i jo sempre dic no, prefereixo no saber-ho.
4: Però tu ets conscient que tu... pels sapiosexuals ets un sex símbol, o sigui, ets la Marilyn Monroe dels sapiosexuals.
5: No, mira, hi ha molta gent que no sap qui sóc. Jo sóc una persona que vaig constantment en el metro, en el bus, i la sensació que tinc és que les persones que em coneixen són persones que han llegit un llibre meu, persones que han vist una pel·lícula meva, que per desgràcia no són unes magnituds... fantàstiques, així que és una relació molt natural amb la gent i no he tingut mai la sensació de la famositat o de que has de preservar alguna cosa.
4: Almenys des de fora sembles molt intel·ligent i molt eloqüent.
5: Això pot ser, però són sempre jo crec que errors que dona la distància, no?
4: I que quan, és que no et coneixem prou.
5: Quan em coneixes pensaràs que sóc una persona normal, que sóc el que sóc.
4: Avui connectem les cançons del llapis de memòria de l'escriptor, cineasta, periodista, actor i des de fa un any també dramaturg, David Trueba.
3: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria al David Trueba amb Tous les garçons et les filles, no sé si ho he dit.
1: Molt bé.
0: Bé, de François Hardy, una cançó publicada l'any 1962, quan tu, David, no hi eres, quedaven 7 anys ben bons perquè estiguessis aquí, tot i que els teus pares ja estaven en feina de, de fer fills, perquè tu ets el menor de 8,
1: de 8
0: germans.
1: Exacte. Sí.
0: Això, d'alguna manera, t'ha de marcar per vida, és com ser fill únic.
1: Sí, el meu germà major tenia...

0: 18 anys quan jo vaig néixer, i la meva mare tenia 18 anys quan ha tingut el meu primer germà, així que hi ha un... I el meu pare tenia 16 anys més que la meva mare, així que...
1: Diferent números.
0: Sí, a la casa hi havia una connexió de 4 o 5 generacions constantment, i jo crec que és una de les coses més que m'ha fet gaudir d'una quantitat d'informació quan era petit, que era meravellosa. I una d'aquestes coses és la cultura francesa, és una cosa que m'ha arribat per osmosi, perquè quan jo estava a casa, els meus germans grans escoltaven molta música francesa. En aquest moment, als anys 60, al final dels anys 60, quan jo soc arribat al 69, al setembre, i als principis dels 70 la música francesa era una de les músiques més escoltades del món, especialment en Espanya, que encara estava la dictadura, i França era com el veí somniat, no? Ara jo crec que
1: ha canviat la història.
0: Sí,
1: França,
0: hem perdut una mica la fascinació per França. Encara que jo crec que la França és molt important a l'equilibri mundial, no? Jo crec que és un país que necessita recuperar la presència, i que una de les coses que més m'apena és que la gent no estudia el francès, que era una cosa molt comú en Espanya, que la gent estudiava el francès. I aquesta cançó ha estat sempre per mi la cançó que jo he recomanat a tothom per començar a estudiar, sí? El francès, perquè és una cançó molt ben feta, molt senzilla de letra, i que està cantada meravellosament per la François Sardy, i que té una història també molt adolescent, no? Molt de...
1: Tothom està enamorat i
0: sí,
1: jo no.
0: Sí, i jo no. Tothom va al carrer de la mà i jo no tinc ningú amb el que anar. Jo crec que això... La cultura americana no és una cultura de... La cultura anglo no és una cultura de melancolia, és una cultura de triomf, de diners, de gesticulació,
1: el lobo de Wall Street,
0: power, sex
1: dient,
0: power,
1: sí.
0: No? La cultura europea és una cultura més antiga, aleshores és una cultura molt de molta pèrdua, parlen molt de coses perdudes, no? I jo sóc una persona que quan ja era jove ja pensava que havíem perdut moltes coses al camí, la història dels meus avis, pares, molta cosa, no? I jo crec que això és important, i ara aquesta sensació de com de posar els genitals a la taula és una cosa que sempre m'ha molestat molt, no? De la gent, i sempre penso que la gent més interessant és una gent que té una certa melancolia a l'interior, que té també un gran sentit de l'humor, una acidesa crítica sobre si mateix, i això no és la tradició de la cultura anglosaxona dominant, no?
1: Tu empatitzes amb aquesta cançó, perquè t'he llegit dir que tant de bo sempre estiguessis enamorat, que és el millor estat del món.
0: Sí, jo crec que és la recomanació que faria tothom, no?
1: Sí, però estar creativament és més fructífer estar enamorat que, per exemple, estar molt desenamorat.
0: Això és la pregunta del millor. Això és la millor pregunta del món per a un escriptor. I és una pregunta sense resposta, perquè sacrificaries la teva vida personal per la teva obra, per la inspiració, per la conjunció dels elements que fan que l'escriptura o la narrativa et facin el plaer de contar les coses. Jo crec que hi ha exemples de persones que han sacrificat això per la seva obra, i no són les persones més feliços del món, però al mateix temps puc entendre les raons per la que han fet això. Però... jo crec que l'estat, la més que estar enamorat, la búsqueda, no? la certesa de que l'amor és possible, jo crec que és important per mantenir la vitalitat.
1: Però si agafem la teva bibliografia, la teva filmografia, podríem detectar quan dir aquí creuen l'amor i aquí no. O sigui, ja es nota, tu ho notes?
0: Possiblement, no sé. Jo sempre he cregut en l'amor, però no sempre ho he practicat, no? He tingut relacions molt intenses i molt, molt importants a la meva vida. He tingut sempre una com electricitat amorosa al cap, sempre. Sempre hi ha hagut alguna persona, sempre hi ha hagut algo que està ahí i que em dona energia, i sempre he parlat amb molta gent, no? Però tinc també la sort que tinc amics i gent propera, no? Però aquesta electricitat amorosa és molt, molt interessant, és molt creativa, però a vegades també la consecució de l'amor o la conquesta et fa una miqueta més com satisfet i...
1: La panxa plena, no?
0: Sí,
1: un amic teu.
0: Exactament.
1: És famós per dir coses com aquestes. Sí, el Guardiola, que ja el tocarem, si això, més endavant. Tornem a la teva infància, perquè clar, tu ets el Benjamí de 8 germans, que en principi diries, el petit és el mimat, però clar, quan són tan germans, no sé si hi ha espai per mimats.
0: No hi havia molt espai per mimats, però sí, probablement he sigut el més com tolerat i cuidat, perquè també la meva germana som 7 homes i una dona.
1: I Isabel, no?
0: Sí,
1: la matemàtica.
0: Isabel, la matemàtica, estava la avant penúltima i m'ha cuidat molt i he sigut com una mena de joguina per ella durant molt de temps, i també els meus germans han estat molt, molt carinyosos amb mi, però jo crec que en la meva família, els meus germans, hi ha una persona que tenia molt equilibri, que era la meva mare, i ha donat aquest equilibri, jo crec, a les relacions entre tots, perquè ens veiem continuadament, estem molt a prop, mengem gairebé tots els fins de setmana,
1: el Rodríguez,
0: si no tots
1: Trueba,
0: junts,
1: no?
0: Els Rodríguez Trueba, sí.
1: Us veu quedar el cognom artístic de la mare?
0: Sí, perquè al col·legio era sempre Rodríguez, hi havia a la meva classe, que érem com 45-46 persones, jo crec que hi havia 10 Rodríguez. Rodríguez, em recordo Rodríguez Zapatero, Rodríguez Rico, Rodríguez...
1: Rodríguez Zapatero tenies a la...
0: Sí, sí, un Rodríguez Zapatero teníem. I un Rodríguez Trueba, i aleshores tothom era Trueba, i...
1: Clar,
0: en el meu cas sempre era David, però els meus germans eren els Trueba, però jo sempre he sigut David per tothom. No?
1: I ara ens parlaves de la teva germana. La teva germana va poder fer el mateix que els seus germans? O per ser dona en aquells temps ella no podia fer el que potser podia fer el Màximo, el Fernando?
0: I tant que sí. És una dona que ha lluitat molt, molt per exemple, quan ella es va independitzar, que era, encara era soltera, era una persona que donava classes ja a un institut de matemàtiques, havia començat com professora i volia viure sola en una casa. Per al meu pare això era intolerable. I el meu pare era molt machista, era una persona molt tradicional, no?
1: Una persona de l'època.
0: I la meva germana ha lluitat amb això amb tota la força i amb moltes coses, perquè jo he viscut el feminisme a la meva casa perquè la meva mare ha sigut molt conscient que la meva germana tenia com la consideració de que com era l'única filla era la que devia fer les feines de casa, devia ajudar a la mare, devia ajudar a coses, i la meva mare sempre ha dit no. Ella és exactament igual que els altres i farà les mateixes coses que feia moltes coses a casa. També el meu pare feia moltes coses, eh? Però la mentalitat del meu pare era una mentalitat machista, i la meva germana ha sigut molt important perquè el meu pare adorava a la meva germana. I quan la meva germana
1: era la
0: tenia...
1: Niña de sus ojos,
0: era la niña de sus ojos. I quan la meva germana tenia 13-14 anys, ha començat a marcar al meu pare els límits de l'adoració, la submissió, la feminització, com si diguéssim, en perjudici de les dones. I és una cosa que quan eres jove i has vist, jo he sigut sempre molt, molt sensible a la lluita de les dones per això, perquè l'he viscut a casa meva.
1: Que el teu pare era venedor d'assegurances d'enterrament?
0: El meu pare era moltes coses. El meu pare havia
1: sigut... Era un maquinote, perquè si els 8 heu pogut anar a la universitat, és que el teu pare era un maquinote.
0: Sí, era molt treballador, era una persona molt honesta, era una persona amb uns valors tradicionals molt, molt arrelats. Era... Sí, havia estat el que es deia abans policia armado, que era una mena de policia però de dependència militar, que era un corp que ha desaparegut amb la transició. I quan...
1: Sona com a SS, això dels
0: no,
1: nazis.
0: No, no, bueno, els grises, sí. Has escoltat parlar dels grises?
1: Home.
0: Bueno, el meu pare ha treballat allà durant anys, però ha començat a vendre segurs de vida per tenir una segona feina, no? Perquè no arribava els diners. I amb el segur s'ha descobert que ell era una persona amb molta carisma, era una persona molt bon vendedora. Ha començat a vendre els segurs d'enterrament i al mateix temps les assegurances d'enterrament, i al mateix temps ha començat a vendre de tot a aquesta mateixa gent, que era rellotge, joieria, mobles de cuina, ràdios, alguna peça de roba. Era un vendedor ambulant de casa en casa. I jo ja no he conegut al policia, perquè ja s'havia retirat, perquè el negoci d'aquestes ventes anava millor i ell no tenia vocació policial, no era una persona que tingués aquesta vocació. No? I aleshores ho ha deixat, i quan jo vaig anar allà, el meu pare era un venedor, no? Però quan posàvem al col·legi, que com tot això era probablement il·legal en un moment, no?, de transformació social, no havia els impostos, no havia el que hi ha ara, no? I el meu pare, quan anaven a l'escola i ens demanaven de què treballa el teu pare d'una manera oficial per posar la fitxa tècnica...
1: Tu què posaves?
0: Sí, el meu pare, quan jo posava vendedor ambulant.
1: Mantero.
0: Mantero, sí. I el meu pare era, no posis això. Has de posar funcionari jubilat. I jo era com, funcionari jubilat? Què vols dir? Perquè els havia jubilat de la...
1: Clar.
0: Funcionari i era el, digamos, oficialment el que
1: esto
0: era.
1: Esto se'n ve, niño.
0: Exacte.
1: No parlis d'això, que esto se'n ve.
0: Sí. I era com una mena de prestamista. Hi ha vegades que feia els recibos de les mensualitats, perquè ell venia amb mensualitats als productes que ell comprava a les tiendes i pagava, no? Hi havia un marge de benefici. I ell tenia sempre aquesta com mena de treball d'oficina a casa, no? Per fer el control de les coses. I una vegada li vaig demanar quants diners tenia desparramats, no? Entre la seva clientela, perquè era una clientela molt, molt particular. Eren gent d'una zona de Madrid solament, de la perifèria de Madrid, d'Aravaca, que ara és un lloc ric, però que al temps era un lloc molt, molt humil, on havia els rebanys d'ovelles al costat de Madrid i tota aquesta cosa, les vaqueries i tal. I aquests eren els clients del meu pare. Eren gent encara més humil que nosaltres, i el meu pare els adorava, i ells adoraven el meu pare, i era una relació que no té res a veure amb la relació comercial d'avui. El meu pare era una persona que feia esforços per la gent i que la gent li... M'he trobat molta gent després a la facultat, quan vaig començar a estudiar periodisme. Una de les meves millors amigues, la seva mare era clienta del meu pare. I un dia estàvem a classe i estàvem comentant les nostres vides, i aquesta em diu, i el teu pare què fa? No, mai m'has dit que treballa el teu pare. I, bueno, pues treballa una zona allà d'Aravaca que fa... I ella em va dir...
1: Va connectar,
0: el teu pare
1: i va dir...
0: és el senyor Màximo?
1: Sí, Màximo.
0: Màximo. I jo, sí, però si conec el senyor Màximo des de que jo era petita i la meva mare és amiga seva, i sí, al meu edifici ven a tothom les coses, i les coses de la comunió, quan regalaven alguna cosa al bautizo, a la comunió, tot. Era molt emocionant trobar aquesta gent, sí.
1: Orgull de fill, suposo.
0: Sí, orgull de... Després he tingut germans professors... I també he tingut molt orgull de la gent que m'arriba i em diu el teu germà Màximo, perquè tenia també un germà que es deia Màximo, que era escultor i professor de...
1: Ho sé.
0: I m'arribaven i em deien, el teu germà ha sigut el millor professor que jo he tingut a la meva vida. I això és una cosa que a mi m'emociona més que un elogi a mi.
1: Has parlat de política a casa?
0: Sí,
1: quan tu eres
0: molt,
1: petit.
0: Molt.
1: Però estem parlant finals dels 70,
0: no, mi padre
1: transició,
0: era... sí.
1: El senyor de tota la vida... I allà una horda de rojillos, suposo.
0: No, imagina't, el meu pare era franquista, com si diguéssim, era una persona catòlica i de dretes, i franquista, i els meus germans eren ja persones molt, molt progressistes, d'esquerres, mai han sigut radicals, comunistes radicals o alguna cosa així, o no sé, no? No, han sigut sempre persones d'esquerra, de valors d'esquerra molt, molt consolidats.
1: Però teníeu sopars amb espectacle,
0: sí,
1: no?
0: Sí, la meva mare sempre, per favor, no, a casa no parlem de política. I ara ha fet un quadernet petit, perquè havia fet un anagrama, un quadern petit que es deia Ganar-se la vida.
1: Home, la teva autobiografia, de la que no vas voler fer promo.
0: Exacte.
1: Perquè aquí són molt poderosos. No?
0: Exacte, doncs ara surto, a l'octubre surt una cosa que es dirà Mi 69, que té una promesa sexual.
1: Que és l'any que tu vas néixer.
0: Que és una biografia del que jo m'he trobat quan vaig néixer. I les coses que han sigut importants per a mi de l'any i de la, vol, de l'entorn, no? que m'he trobat al país, a la societat, a la família, a la casa, de, que ha sigut tan important a la meva formació. I és un llibre que té molt a veure amb aquestes cançons que escoltarem.
1: El 69 va haver-hi un concert el 2 de desembre que està sonant ara de fons, exacte. Tu no ho saps perquè no portes els auriculars, que és el de Paco Ibáñez a l'Olimpia.
0: A l'Olimpia, sí, sí.
1: I ara mateix està sonant, ja et dic, a Nocturno, que és la cançó que tu has triat de tot el recital. Per què has triat aquesta?
0: Bueno, perquè això és exactament el que volia contar. Això és l'any que jo vaig néixer. És una cançó meravellosa, és un poema de Rafael Alberti. El Paco Ibáñez encara és viu i és una persona que jo admiro molt. I és una cosa que estava a casa meva, encara que el meu pare era una persona franquista, la música que s'escoltava...
1: I això era un acte polític,
0: meva,
1: no? Escoltar
0: era un acte polític.
1: Paco Ibáñez exiliat...
0: I tant que sí.
1: A París,
0: sí, sí, sí, exacte.
1: Poema d'una persona exiliada...
0: Exactament. I me queda la palabra, una... Jo crec que las palabras entonces no sirven, me queda la palabra, las contradicciones de las de la relación entre la escritura poética y la relación amb la sociedad, amb les desgràcies de la societat, amb el poder i tot això, és una cosa que jo crec que estava molt present al 69 i està molt present...
1: És que és actual.
0: Exactament.
1: Les bales.
0: Què farem? Farem una altra novel·la, farem una altra pel·lícula quan hi ha gent que està morint, no?, d'una manera descabellada en el món, i què has de fer?
1: Escoltem-la.

0: ja.
1: Vas tenir tracte amb Rafael Alberti?
2: Vaig tenir un tracte molt superficial però important per a mi. Vaig fer un... Jo feia un programa com guionista, un programa de nens
1: Rafael.
2: Que feia... que es deia Sopa de Gansos.
1: Ah.
2: La directora presentadora del programa era una cantant que es deia Rosa León, i havia fet dos discos de cançons de Rafael Alberti, i va tenir l'idea de fer un programa especial de Televisió Espanyola amb una llarga entrevista amb ell i recitats de la poesia de Rafael, i em va demanar de fer com guionista d'aquest programa, que era el 90 cumpleaños de Rafael Alberti, i vam fer un programa que es deia, jo crec, Querido Rafael. I Alberti, vaig estar a la casa d'Alberti, que vivia a la Castellana de Madrid, al passeig de la Castellana de Madrid, i vaig estar com una setmana amb ell. Ja era un home, bueno, 90 anys, però era... Començava a patir aquestes llacunes de memòria, però era una persona molt interessant, molt agradable, amb molt sentit de l'humor, i em va agradar molt, imagina't, per una persona com jo, d'aquesta generació, que has passat una estona amb ell, que al programa hi venia a recitar un poema Vittorio Gassman, amb Núria Esper, Juan Echanove, no me'n recordo de tots, però era molt, per mi, molt excitant, no? Perquè Alberti era una cosa que estudiaves a l'institut, no? I era, sí.
1: Tu sempre has tingut com certa predilecció a apropar-te com a gent gran que és sàvia, no? Em ve al cap el Fernán Gómez,
2: sí.
1: L'Azcona, ets com la terra de Xebla.
2: Jo crec que he tingut la sort que el meu pare era molt gran quan jo vaig néixer. El meu pare ja tenia 53 anys. Aleshores jo he tingut una relació amb el meu pare que els meus germans no han tingut. No ha sigut una relació d'autoritat, fill.
1: Ja estava cansat, no?
2: Estava cansat. Era més similar a una relació d'avi i... No? I això m'ha donat, jo crec, les eines per tractar moltes vegades la gent gran, que és no tractar la gent gran amb, com, no sé, amb aquesta sensació de, el vellet...
1: Com una condescendència.
2: No, una condescendència, sinó com un igual, intel·lectual.
1: Bueno, és que si a Fernán Gómez vas amb condescendència, et fot una galeta...
2: No, amb admiració, també, aquesta cosa així de no m'admires, no? No, perquè no és l'admiració la qüestió. L'admiració és una cosa íntima, no és una cosa a exhibir, no? El que fèiem amb l'Azcona o el Fernán Gómez era una conversa normal, que ells estaven interessants amb les coses que jo feia, perquè jo tenia 18 anys i jo estava interessat a les coses que ells havien fet, perquè tenien ja molts anys i eren gent molt sàvia, no? I molt interessant. I l'Alberti també, òbviament, era una persona que tenia una història increïble i sí, el qüestionari, l'entrevista va estar un plaer per mi per fer això, no?
1: Que el Fernán Gómez tenia tanta mala hòstia com semblava des de lluny.
2: No, que va.
1: I el mític vídeo aquell que un senyor li demana un autògraf i, bueno,
2: no,
1: el vesteix de bomber.
2: Tenia un sentit,
1: a la mierda!
2: Tenia un sentit de l'espectacle total, però ell era una persona molt, molt educada, molt tímida, i que sí, a vegades tenia aquestes explosions, però especialment amb gent molt pesada. Jo mai he tingut un moment amb això, amb algú que estigués amb mi, perquè sempre marcava com clarament uns límits, no? Però era una persona molt, molt humorística. Però em vaig recordar que un dia jo estava al carrer amb un amic de la facultat també, jo tenia 18 anys, i ens van trobar a la plaça de Santa Anna, que és una plaça a Madrid molt important, no? On està el Teatre Espanyol, amb... Vaig venir caminant al José Agustín Goytisolo amb Paco Ibáñez i les seves dones. I jo li vaig dir al meu amic, mira, Paco Ibáñez i José Agustín Goytisolo. I ell i jo ens van posar de genolls davant d'ells, imagina't, dos micos de 18 anys, amb una admiració total, sous els mestres, us admirem molt, i ells com, no, home... Sí, molt, molt graciosos. Home, que bé, que tal, la gent jove.
1: Avui estem connectant les cançons de Llaves de Memòria al David Trueba, el petit de la família Trueba, i ja se sap que quan ets el Benjamí, doncs ho heretes pràcticament tot, roba, llibres, sí. També gustos musicals, i no sé, David, si la cançó que sonarà a continuació la vas heretar dels teus germans, però em vaig a llançar a la piscina, o més ben dit, al lago.

0: El Lago de Triana, sonant el Llapis Amòria del David Trueba, cançó publicada l'any 75, per això jo he dit, mira, l'haurà heretat d'aquí, però mentre jo ho deia, el David feia que no amb el cap, així que m'he llançat a un llac sense aigua.
1: No, no, és una cançó que no ve dels meus germans, sinó que ve de més tard que el 75, jo crec que eren ja els 85. És una història d'una filla que he conegut, una jo era un petit, no?, un adolescent, i era una dona de Sevilla, que es deia Sara, i que era més una qüestió amorosa a l'estiu, i a ella li encantava aquesta cançó. I,
0: és un amor d'estiu, de Sara.
1: Eh?
0: És un amor d'estiu que vas tenir tota l'adolescència.
1: És un amor d'estiu, sí. És un amor d'estiu. Amb l'aigua... i amb aquesta cançó, i amb la naturalesa, i amb moltes coses. I sempre que escolto aquesta cançó tinc el record específic d'aquesta història, que ha sigut una història probablement molt, molt superficial, però que ha marcat com tantes històries. No? No ha sigut el primer amor, perquè el primer amor sí que és un amor que ha estat al meu cap molta estona i continua, no? Perquè ha estat una història d'una profunditat, d'una passió increïble, que m'ha portat dels 12 als 16 anys, així que ha estat una... Però aquesta és altra història, una d'aquestes històries que passa i se'n va i mai penses, bueno, què hauria...
0: I es queda, si està aquesta cançó.
1: Sí, sí, es queda. I tant.
0: Vas viure una adolescència tranquil·la?
1: En molts sentits sí, però una adolescència amb una... Jo era una persona amb moltes... No, era una persona molt alegre, molt humorística, i els meus amics sempre em recorden que feia bromes i que era molt bromista i molt parlanxín i molt tal, però al mateix temps era una persona sí, sempre amb aquesta pulsió melancòlica de les relacions, les dones, aquesta poètica, no?, una miqueta de la desesperació.
0: Un bohemi.
1: I no era una persona molt atractiva físicament, aleshores no, era una persona com normal, no?, que no tenia les... Aleshores era difícil fer-te com valer, no?, en un món que és sempre tan al físic, és tan important quan ets adolescent, perquè... Bueno, és normal, no? A les dones també els passa, no?, que hi ha com unes esgraons d'interès entre la fisicitat d'una persona i la fisicitat com no interessant d'una altra persona. I hem d'atravessar l'adolescència, perquè després jo crec que el món s'equilibra una miqueta més, però el món de l'adolescència és molt desequilibrat. Per això hi ha tants problemes a l'adolescència amb tanta gent, no?, que perquè el físic té molta importància i és un moment on no controles el físic, perquè la teva cara no és la teva cara, encara. Hi ha un nas, uns grans...
0: Sí.
1: Hi ha unes...
0: És quan et tornes rococó.
1: Exactament. És com una deconstrucció abans de la construcció.
0: Sí, abans d'acabar de sortir a...
1: No, l'adolescència és un moment molt difícil per atravessar, i per això les coses que et passen en aquest moment són importants. I jo he tingut una adolescència tranquil·la, una adolescència feliç, però al mateix temps he tingut l'adolescència amb moltes carències.
0: I a tu et van passar coses a l'adolescència.
1: Moltes.
0: Perquè dius que no eres atractiu i no sé què, però... T'ho he llegit, no és que per exemple, un senyor al metro amb l'ABC sota el braç et va fotre mà.
1: Ah, sí, vaig patir...
0: I més
1: tres
0: vegades.
1: Tres o quatre o cinc situacions d'abusos, com si diguéssim d'acostament no desitjat de persones, un al cinema, un al metro, que va ser molt violent, que és aquest del tipus amb l'ABC, que no era un tipus gran, era un tipus de 30 anys, amb una presència física, sí, i alguna cosa més que han estat, sí, perquè jo crec que com eres un adolescent que estava a la filmoteca, que portava llibres, que tenia una... A vegades estaves mirant una pel·lícula que no era una pel·lícula per nens, sinó que era una pel·lícula per adults, i tu estaves allà, no pornogràfica, però que era una pel·lícula de gent cultivada, i això era sempre perquè l'homosexualitat en aquests moments era molt, molt encara furtiva, no? Aleshores, moltes vegades s'acostava gent que no sabia segur si anava bé.
0: Ho vas explicar, per això? A casa, els teus germans, els teus amics...
1: Sí, alguna vegada els meus germans, però també
0: però
1: em donava una inseguretat. També aquestes històries em donaven una inseguretat en un moment que pensaves, tindré alguna cosa que s'acosta més als homes que a les dones, no?
0: Sí, la culpa que tenim cristiana, sí. Tota a dins, eh?
1: Tota, tota. Jo he tingut totes les culpes cristianes a dins i encara les porto perquè ha sigut la meva cultura, però sí que ha estat interessant, perquè això m'ha donat també una comprensió quan les dones m'expliquen les històries que han patit, perquè jo totes les dones que he conegut han patit alguna mena d'abuso, alguna mena de pressió, de sensació d'acoso. Això m'ha ajudat molt a sentir el que volien dir i la sensació que et dona, perquè quan has patit una cosa així sempre has pensat, uau, és que és una és com una, no sé, com una transgressió del teu espai físic, no? I és una cosa que et dona molta, hi ha molta paralització també, moltes vegades, quan la gent explica la paralització, jo comprenc perfectament, perquè jo estava al metro i hi havia molta gent i jo no podia dir-lo en veu alta perquè em donava vergonya. Aleshores fugies a un altre vagó i el tipus venia darrere, no? I he sortit al carrer pensant em mataré amb aquest tipus.
0: Un lío a hòsties amb aquest tipus.
1: Sí, però jo, clar, no he sigut mai una persona físicament molt poderosa. Aleshores pensava, moriré aquí, no? Però bé, després, no?, les coses s'arreglen, no? Però sí, he estat molt solidari amb les dones en aquest aspecte perquè quan coneixes, ja aleshores he viscut també amb dones que han viscut aquestes situacions i és molt, molt delenable, no?
0: A l'adolescència, quan et pregunten, tu què vols fer? Tu tenies clar que faries periodisme, com vas fer?
1: No, periodisme...
0: Hi havia el tema del novel·lista, no?
1: Escriptor, sempre.
0: I les pel·lis no entrava, de moment en...
1: Les pel·lis no entraven perquè era la feina del meu germà, que el Fernando havia fet la seva primera pel·lícula quan jo tenia 10 anys, òpera prima, i aleshores era com... Això ho fa Fernando, jo no ho faré, no? Però la feina d'escriptor em va portar al cinema d'una manera com si diguéssim... Jo era molt aficionat al cinema, però l'escrivir moltes coses et donava la possibilitat d'escriure per al cinema, no? Però l'escriptor és abans. L'escriptor és la vocació, jo crec, dels 7-8 anys.
0: Ara que deies del Fernando, t'he llegit que tu mai t'has sentit el hermaníssimo i que és gràcies al Fernando.
1: Sí, exactament. Hi ha molta gent que m'ha fet sentir la disminució de la valoració,
0: sí, la
1: i el prejudici.
0: Tu,
1: sí, moltes vegades. I això és normal. Hi ha un prejudici, hi ha hagut un prejudici molt gran i encara està el prejudici a molta gent, no?
0: Sí, avui dia.
1: Però, avui dia encara. Però he de dir que el trauma és... Has de portar el trauma perquè la persona et transporta el trauma. I el meu germà Fernando ha sigut sempre una persona d'una generositat, d'una calma, amb el seu fill Jonas igual. És una persona molt especial, és una persona que mai ha fet del seu nom i de la seva situació professional una cosa que tu has de tenir com una sensació d'inferioritat, no? Perquè sempre
0: fet,
1: ha sigut una persona...
0: De fet, ell deia que va entrar al cine per aplanar-te el terreny, no? Que això era el teu terreny. I he llegit, cosa que em sembla increïble.
1: No.
0: Vull dir, suposo que deu ser millor germà que director i tot.
1: Sí, segur, perquè en directors hi ha molts, molts importants i més grans, però germans és un dels germans ideals que has de tenir a la vida, perquè és una persona que quan descobreix una cançó, descobreix un músic, descobreix un director de cinema, de les coses que li interessen, et porta la informació immediatament. Has d'escoltar això, te compra això, et regala... I als seus amics igual. Fernando és un evangelista, és com una mena de Sant Pablo apòstol.
0: Us feu premiers de les pel·lis?
1: Sí, sí.
0: És dels primers que la veu?
1: Sí.
0: I us sou honestos?
1: Moltes vegades sí. Sí, quan hi ha remedi, sí. Sí, però sempre abans encara de terminar la pel·lícula, no? Perquè... Donem l'opinió i ens ajudem una miqueta, però no sempre, però depèn del projecte, però sempre intentem, sí, que estar presents i i bueno, que jo crec que això funciona, això no, has de mirar això, tal, sí, és una opinió professional moltes vegades, però hi ha l'estima, no?, que està sempre present, que et dona també una distància, perquè jo sé que ell m'estima i ell sap que jo l'estimo, aleshores la meva crítica sempre serà prudent, no?
0: A mi em sembla molt fort que hi hagi gent que encara et digui que ets el germaníssim. No sé si tens 6-7 golles, però potser és que el Serrat no té raó quan canta que res no és mesquí.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau. Res.

0: Res no és mesquí, el poema de Joan Salvat Papasseit, que Serrat va musicar l'any 1977, està sonant ara mateix al Llapis de Memòria, el David Trueba. És el segon poema musicat que sona al teu llapis. No serà l'últim. I de totes les cançons de Serrat, per què has escollit el Res no és mesquí?
1: Perquè esta és curiosa. Esta és la primera cançó que jo vaig ser conscient d'escoltar en català a la meva vida. Hi havia un cinema estudi a Madrid que es deia Cinema Griffith, i que estava jo i la dona del meu germà Fernando era la gerent del cinema, i els meus germans intermits, els que estan a la meitat de la família, portaven al bar o al cap de setmana. I jo entrava a aquest cinema sense pagar, i era per a mi com una universitat, no? Aquest cinema ha estat una universitat. I un amic dels meus germans grans vivia al costat del cinema, i era una persona molt que li agradava molt la música i tenia molts discos, i jo pujava al seu pis i escoltava discos amb ell, i ell em donava discos per escoltar durant la setmana. I un dia em va donar, jo me'n recordo que va ser la primera persona que em va donar un disc del Tom Waits, quan era un pas conegut aquí encara. Després em va donar els discs de Leo Ferrer, que va ser un cantant molt important, que el meu fill es diu Leo per Leo Ferrer, i un dia em va donar em va demanar si m'agradava el Serrat, i jo vaig dir que sí, que
0: por supuesto,
1: i tant. I l'has escoltat en català? En català no. Pues has d'escoltar-li en català, perquè és català i canta molt bé el català. I a Madrid, un madrileny. 1981-82, jo crec. I aquesta cançó em va...
0: La vas entendre, de primeres?
1: No. Solament el mesquí.
0: El mesquino, no?
1: Sí. Res no és mesquí, nada és mesquino. Però la resta de la cançó és com... una vaguetat, no? Però encara que no, les paraules estan tan bé escrites, que són paraules que et porten a una atmosfera, encara que no comprenes totes, no? Però sí, és la primera cançó conscientment en català que vaig escoltar, perquè probablement havia escoltat el Raimon, el Ben i coses així, però no tan conscientment de que estava escoltant a un cantautor català, no?
0: Tu aprens català per amor a la mare dels teus fills, l'Ariadna Gil, i als teus fills?
1: Segurament, sí. Però abans ja era una... Tu has de pensar que jo abans ja havia escoltat el Jaume Sisa molt, havia escoltat molt el Serrat en català, i havia llegit molt a Josep Pla en castellà, però després ja començava a intentar llegir-lo en català, i ja, l'Ariadna va ser definitiva, perquè l'Ariadna és una persona que també amava molt la cultura catalana, que vam decidir que els nostres fills parlarien els dos idiomes, que ella els parlaria en català i jo en castellà.
0: Tu els hi parles en castellà,
1: sempre en castellà, i ella sempre en català, per mantenir el bilingüisme i aquesta sensació. I això ha estat molt important, perquè era a Madrid i no era fàcil, no? Perquè anàvem en un taxi, no?, amb la bandera d'Espanya i la COPE, i l'Ariadna els parlava en català,
0: no?
1: Sí, exacte, i ens miraven així, no?, com què fan aquests parlant, i va ser una cosa així de... Me'n recordo que amb la meva filla Violeta vam comprar uns llibres, perquè la meva filla Violeta té una intel·ligència total, i quan era petita era una persona que tenia un vocabulari i parlava. Era genial en aquest sentit, no? Era una molt, molt precoç com articulada, perquè jo sempre he parlat als fills com adults, no? Si han fet una pregunta no he dit no, això és caca, no preguntis. No,
0: mira, un guau-guau.
1: No, això és un gos i això fa i tal, igual, i no sé què. I sempre amb un sentit de l'humor, no?, particular. I teníem uns llibres que tenien moltes coses de en català, de, pues, jo què sé, de la roba, de les cases, de l'arquitectura, de tal. I jo he après el català amb la meva filla. Quan la meva filla, mitjons, pastanaga, quina paraula tan fantàstica.
0: La meva filla ha sortit actriu.
1: Sí, bueno, els fills eduquen els pares. Jo sempre he dit que els meus pares han estat educats pels meus germans grans, i la meva filla m'ha educat a mi.
0: Sí. Que ningú busqui ara a Google Violeta Trueba, perquè no la trobareu. Ella ha decidit Violeta Rodríguez,
1: sí.
0: Per desmarcar-se una mica del cognom.
1: No, perquè porta aquest cognom, és el seu.
0: Algun dia podré.
1: Sí, perquè Trueba ja has dit abans que és el meu segon.
0: Sí, no, però...
1: Hi ha alguns dels meus germans que s'han canviat, però...
0: El Jonas va decidir seguir amb el Trueba, per exemple.
1: És veritat. És veritat, el Jonas ho té com la meva filla de tercer.
0: Sí, hi havia una intenció seva de dir no, és que no vull que em vinculin encara que sigui d'entrada.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Que una família de cineastes.
1: No, una sensació també de anonimat per començar, no?, per algunes coses i tal, i està bé, jo crec que està bé i ho fa bé.
0: Et faria pudor treballar amb ella?
1: Sí, no, ja ho faig, ja sí? Ho faig, sempre li dono... He fet una pel·lícula ara que es diu Sempre és invierno, que ja fa un petit paper d'un dia, d'una sessió, però, que,
0: parlarem,
1: però ho fa molt, molt bé. El que ens dona als dos, no tenim la... Jo crec que els dos pensem que no és la bona porta d'entrada a fer un gran paper amb mi, o amb el Fernando, o amb el Jonas.
0: La protagonista...
1: Sí, perquè això és sempre... Encara que era... Imagina't, quan l'Ariadna i jo estàvem junts, encara era un problema que feien pel·lícules junts. Hi ha molta gent que deia, a veure, per què fa les pel·lícules amb la seva dona? I era com, no, si fas les pel·lícules amb l'Ariadna perquè és una gran actriu, no perquè és la meva dona. Si fos una mala actriu i la meva dona, no la portaria a la feina, no?
0: Però potser no... Si
1: però la gent sempre ha tingut molts prejudicis amb aquestes coses. I hem de fer... A la meva mare sempre em deia, hi haurà gent amb enveja al món, però has de comprendre l'enveja dels altres. I és un consell molt important. Has de comprendre els prejudicis dels altres i has de fer també la teva reflexió de que molta gent t'odia sense conèixer-te i tu has de fer l'exercici de posar-te al seu lloc i pensar que coses fas que estan malament fetes o que coses has de demostrar que potser una altra persona no ha de demostrar, però que tu has de fer-ho i has de fer les coses així. I, per exemple, quan vaig començar a escriure novel·les, jo ja era un guionista conegut i hi ha molta gent que pensava no, aquest no és un del món literari. I aquest prejudici també ha estat. I després, quan vaig fer el teatre la primera vegada,
0: David,
1: aquest any passat...
0: Que això deia Fernán Gómez, que en Espanya no s'admira, en Espanya se desprecia. I t'ho deia
1: sí,
0: tu,
1: és
0: que
1: veritat.
0: Jo t'ho he llegit.
1: Vull dir,
0: no sé de què et sorprens.
1: No, però, bueno, és normal. Tu sempre...
0: No canviaràs tu, això.
1: No canviarem al país, no. Però jo crec que tot el país usa aquesta cosa, no? Però has de fer les coses sempre amb prudència i amb insistència, no?
0: Avui dia parles català amb regularitat amb algú?
1: No, amb la regularitat que necessitaria.
0: Amb el Pep, potser, no. Pep Guardiola.
1: No, perquè és gent que hem començat... Amb el Pep ens van conèixer quan tenia jo 25 anys i ell 24, no? Aleshores parlàvem en castellà, perquè jo encara no
0: estaves iniciàtic.
1: Però amb el seu pare... Per exemple, que és una persona molt, molt ja 93 anys.
0: Valentí?
1: El Valentí sí, és una d'aquestes persones que em parla sempre en català i no fa la tal. I a mi això m'agrada i ho intento, però a les entrevistes per a mi és la pràctica perfecta. És com si jo deveria pagar-te a tu la lliçó d'avui, perquè jo surt d'aquí i penso totes les coses que he dit malament.
0: Però que els catalans ens encanta, és que és igual, pots dir...
1: Ja, sí, però a mi no.
0: Que nosaltres...
1: Ja,
0: oh.
1: A mi m'agradaria parlar-ho millor i posar les paraules perfectes al lloc correcte i parlar amb aquestes coses de ni ha per tant, ni encara, ni al en, ni aquestes coses que no arribo a fer-ho en una conversa normal, però arribaré.
0: És cert allò que diuen que quan el Pep arriba al primer equip del Barça... els fa llegir el saber perdre a tots els futbolistes?
1: No, quan arriba la primera vegada al Barça, quan arriba, i estava en la tercera divisió.
0: A tercera.
1: El que passa és que molts jugadors que estaven a l'equip de tercera van passar al de primera.
0: Però com... això és cert, eh?
1: I un dia a l'avió, quan havia el pont aèri, em vaig trobar amb el Pedri,
0: el Pedrito,
1: a Busquets, i no me'n recordo si l'altre era Víctor Valdés, que era el porter, que eren tots de l'equip de tercera divisió, no? I em van dir, tu ets el David Trueba, el Guardiola ens va donar el saber perdre... El saber
0: vas fer
1: perdre,
0: llegir, amb tot el respecte...
1: Ens va fer llegir el saber perdre...
0: A Sergi Busquets.
1: I jo els vaig demanar, i ho heu llegit, i ells em van dir, jo crec que l'únic que ho ha llegit és Víctor Valdés. Perquè els futbolistes no són persones molt lectores. Però si tinguessin temps, hi ha una anècdota llarga però fantàstica quan el Pep el va regalar saber perdre a Kun Agüero,
0: El Kun Agüero.
1: Quan Pep va arribar com a entrenador del Manchester City.
0: Perquè a més...
1: Però això ho deixarem per un altre...
0: Vindràs un altre dia, aleshores.
1: Un altre dia, exacte.
0: De parlar de com... Perquè a més, al saber perder, hi ha un futbolista argentí.
1: Exacte, com per això,
0: Kun.
1: Per això.
0: Però vens un altre dia i m'ho expliques.
1: I t'ho explico.
0: Perquè ara està sonant Niebla de fons... que suposo que és com se li va quedar el cap al Víctor Valdés després de llegir Saber Perder.
1: No, crec que és una persona molt... Que té una,
0: m'agrada molt que el Sergi Busquets digués no, és que no l'hemos tocado. Sigue en su sitio, està...
1: No. Te tengo que confesar que no l'hemos leído ninguno.

0: Conxa Buica cantant La Niebla. Abans us deia que no era l'últim poema musicat, el de Salvat Papasseit i Serrat, perquè aquí tenim el lletrista d'aquesta cançó.
1: Sí, però,
0: David Trueba.
1: Però és una cançó feta per ella, no és un poema.
0: Per mi és un
1: poema. La Conxa jo crec que és una de les millors veus que ha sorgit a Espanya en els darrers 15 anys. És una dona mallorquina que ha tingut una infància al barri gità de Palma.
0: De Palma, Mallorca.
1: És una persona increïble, amb una veu increïble, i una vegada estava a un concert i ha dit una cosa meravellosa. El concert ha dit: aquesta cançó la dedicaré a la meva dona i al meu marit, que estan a casa cuidant del fill. I és una cosa que hi ha gent que estava allí pensant, què ha dit? No? I després, a la sortida, ella em va presentar la seva mare. I la seva mare, jo crec que és de Guinea, és una dona de Guinea que ha arribat a Espanya fa molts anys i que ha tingut els fills aquí. I estava en aquest moment començant el batxillerat, a estudiar el batxillerat, i tindria 50 anys. I jo vaig parlar amb la mare una estona i he dit, sempre he pensat, aquesta gent és la gent que més orgullosa em fa del meu patriotisme. Si tinc un patriotisme espanyol, és per aquesta gent.
0: Abans parlàvem, al principi de tot, de si podíem detectar què has escrit o què has creat enamorat i què no enamorat o desenamorat, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí.
0: Aquesta on estaria, dels dos costats?
1: Aquesta segurament estaria el moment en què comences a percibir que aquesta... Perquè jo sempre he pensat que l'enamorament és una... un estat que és molt exigent. I per això la convivència i les parelles, si tenen l'exigència de l'enamorament entre les seves exigències, que hi ha moltes vegades que no, però si tens aquesta exigència has de també comprendre el moment en què això s'acaba.
0: Jo t'ho pregunto perquè quan me la vaig baixar, la lletra, i me la vaig llegir la primera vegada i dic, hòstia, quina cançó més trista. Me la vaig tornar a llegir i vaig dir, no és tan trista.
1: No.
0: Vull dir, realment t'està dient acudi a mi, que sóc la... O sigui, la boira al final és una cosa que ens embadurna a tots, no? Que ens envolta.
1: Bueno, és deixar la llibertat, no? Jo crec que si ames a una persona, i això és molt important de parlar-ho, no? Perquè jo crec que tenim una sensació de l'amor o una interpretació de l'amor molt equivocada, no? Jo crec que quan ames, la primera cosa que has d'amar de l'altra persona és la seva llibertat, la seva independència, la seva autonomia. Això és difícil, perquè això et demana un esforç personal d'exterminar els termes de possessió, els termes de submissió. Aquestes coses no han d'estar, no formen part de l'amor, no? Aleshores és difícil, perquè quan dones la llibertat a la persona que està amb tu, a la persona que tu estimes, és també la llibertat per estimar-te o per deixar-te d'estimar, no? I això. Però jo crec que el gran plaer d'una relació és aquest.
0: Com ja en tenia, no tenim més temps, cosa que em sembla... Podries venir en menys d'un any. Ara sé que feia un any que no donaves cap entrevista.
1: Feia un any, eh?
0: Podries està venir mal, perquè ens queden tres cançons encara. I jo crec que podries posar més, ja veus, aquí venim a xerrar.
1: La segona part, com Jordi Évole, com Miguel Bosé, no? Que en menys raó.
0: No, amb molta més raó, aquesta. tant de bo vinguis. Jo i l'Amparo t'insistirem.
1: No, ha sigut un plaer i ha estat molt bé, i jo m'he passat molt bé.
0: Doncs aquí tenim tres cançons que has de triar amb què vols acabar. Vols acabar amb No todo va ser follar, de Javier Crae, Génova por Noir o por Noir, de Paolo Conte, i l'altra que em queda és El gordo triste, d'Astor Piazzolla, cantat pel polaco Goyeneche. Amb què vols acabar?
1: Acabem amb el tango El gordo triste, d'Astor Piazzolla. És una cançó que ha composat l'Astor Piazzolla per a la mort de l'Aníbal Troilo, que era un compositor també escriptor de tangos, que era molt amic de l'Astor Piazzolla, que és un gran músic argentí. Mm-hmm. El polaco Goyeneche, que la canta, és el millor cantant de tangos que ha existit al món, per mi encara millor que Carlos Gardel. Però aquesta cançó és una cançó d'amor entre homes, d'amistat, d'admiració entre homes creatius, que és una joia.
0: David Trueba, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Ah, gràcies a tu.
0: Jordi Pou a la tècnica, Amparo Pérez a la producció, Laura Noel a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi i que tingueu molt i molt bona tarda. Fins demà!

0: expandint-lo i cremant un pirocúmul. La zona és molt popular entre els practicants de l'excursionisme d'alta muntanya, però Protecció Civil assegura que no hi ha nuclis de població. La prioritat ara mateix és que el foc no s'extengui per la vall d'Avui i, per tant, no afecti el Parc Nacional d'Aigüestortes. I Catalunya va rebre més de 2 milions de turistes internacionals el mes de juny. És un 1,4% més en comparació amb l'any passat i la xifra més alta des del juny del 2019, abans de la pandèmia, Pol Valero.
1: Milions de visitants estrangers en un mes de juny i han acumulat més de 9 milions i mig si comptem tota la primera meitat de l'any, un rècord de tota la sèrie històrica que l'Institut Nacional d'Estadística fa des del 2016. Segons les mateixes dades, la despesa total que els turistes estrangers van generar el juny a Catalunya és de gairebé 3.000 milions d'euros, un 5,7% més que fa un any, i de mitjana un visitant internacional va gastar 267 euros al dia.
0: I l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha anunciat que comprarà el bloc 8 de Manresa, que els darrers mesos s'havia convertit en un dels principals símbols de la lluita pel dret a l'habitatge. Es tracta d'un edifici que feia més de 15 anys que estava abandonat i era propietat del Fons Cerberus. Fa 4 anys, la plataforma d'afectades per la hipoteca i el capitalisme el va ocupar i des d'aleshores hi viuen 6 famílies amb un total de 8 menors que ara passaran a tenir un lloguer social. Amb aquesta informació arribem a les 6 i 5 de la tarda.
2: Con La Ventana, con Iñaki de la Torre, nosotros volvemos con más noticias a las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias.
3: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
4: ¿Qué, qué? Me traigo a mi hijo y cada vez nos subes más el precio del seguro.
5: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
4: ¿Qué? Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Venezuela ha sufrido un terremoto devastador. Miles de familias lo han perdido todo. Mensajeros de la Paz está en terreno junto a los más vulnerables. Tu donativo salva vidas. Visita mensajerosdelapaz.com y dona un kit de supervivencia. Venezuela te necesita.
8: En la cadena SER, La Ventana, con Iñaki de la Torre.

0: La Ventana. Ser Catalunya, Barcelona.
1: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
2: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
3: ¡Qué calor!
2: El problema no es el calor, es tu colchón. La Tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París, número 172, en pleno centro de Barcelona. LaTiendaHome.com.
4: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
5: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
6: Aquí a Catalunya a l'estiu som molt de platgeta. Però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
7: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
6: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a SER Catalunya.
8: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
9: Gràcies a Déu, parlo poc amb gent jove.
10: Aquesta és l'excepció. No? Sí, aquesta és la teva dosi de joventut.
9: Sí, dimarts a la una del migdia. M'interessa molt poc la gent que ha nascut més enllà del 1999.
10: Gràcies, Santi, per la part que em toca.
9: Però no, no.
8: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
11: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Patrocinen Sal Costa, Baricentro i Eurofitness.
2: No sabem què faràs aquest estiu, però si sabem, 5 maneres de millorar-lo. 1. Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. 2. Què t'hi jugues? Amb Joan Tejedor.
3: Vale.
2: 3. La Treva, amb Amparo Pérez, Aitana Romà i Uri. 4. El Balcó, amb Laura Polo Dalfó. 5. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura i representació masculina.
4: Dale, vinga, adéu.
2: Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
5: Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura. Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
6: Heu de pensar que Mongòlia és un país molt extrem en quant a les condicions climàtiques. La gent mongol i sobretot la gent nòmada són extremadament hospitalaris. Per ficar-te un exemple, tu pots estar per l'estepa, et trobes una guerra i tu pots entrar sense ni tan sols trucar a la porta. I si no hi ha ningú, tu pots fer com si aquella casa fos la teva.
5: El balcó d'estiu. Cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Dalfó.
7: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Si sou dels que us agrada l'alta muntanya, que sapigueu que teniu una nova cita pendent a Catalunya perquè aquest cap de setmana s'ha certificat un nou 3.000 al territori. Es tracta de l'Agulla Sud de Malavesina, que fa exactament 3.012,9 metres d'altitud. Júlia Domènech, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura. Ha estat un equip de topògrafs catalans del grup Sostremetries que fa anys que està revisant l'altitud dels pics dels Pirineus. Doncs ara han trobat aquest nou 3.000 dins el Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Amb aquest, Catalunya passa de 12 a 13 pics que superen aquesta cota i, en tots els Pirineus, de 216 a 217 3.000.
0: Salva Sala, de l'equip Sostremetries, que ha fet aquesta troballa. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Què se sent al descobrir un nou 3.000 als Pirineus?
2: Home, en part estem molt orgullosos, no, de poder contribuir, doncs, al que seria, doncs, aquestes troballes i el que és contribuir amb l'excursionisme i el muntanyisme tan arrelat a la nostra terra.
0: Salva, quan nosaltres hem vist la notícia ens hem pensat, com pot ser que no s'hagi descobert fins ara? És a dir, què ha passat? Existia, no existia, com ha anat?
2: Bé, sí que existia. L'única cosa és que amb els mitjans que hi havia anteriors, doncs, feia molt més difícil de poder certificar el que seria una muntanya amb els requisits que té un 3.000.
0: Però, aleshores, era una sospita que ja teníeu, que podia ser que aquest fos un 3.000 i heu anat investigant, o ha estat casualitat?
2: No, prèviament nosaltres, abans d'anar a mesurar les muntanyes, per dir una manera, les que nosaltres pensem que poden ser opcions de ser un 3.000, doncs el que fem és un estudi previ amb dades LIDAR, que són com dades de models tridimensionals del terreny. Llavors, amb aquests models ens hem basat, doncs, per anar a buscar aquelles muntanyes que estan a punt d'entrar, doncs, que estan molt fregant el límit i que estan, això, no?, a punt d'entrar el que sigui un 3.000. Aquest també no és la primera que hem mesurat d'altres dintre de Catalunya també, i no arribaven a la categoria que se li pot atorgar, doncs, a una muntanya de 3.000.
0: Parlaves de tecnologia. Com es mesura una muntanya com aquesta? Com ens ho hem d'imaginar?
2: Bé, nosaltres anem amb antenes d'alta precisió, GNSS, que són, diguem, el que seria model, sistemes de globalització, sistemes de navegació via satèl·lit, però no són aquests que nosaltres ens podem imaginar d'un excursionista o de mòbil, que diguem que són amb precisions de baixa precisió. Nosaltres anem amb aparells de topografia d'alta precisió que podem obtenir, doncs, dades centimètriques de la mesura. Llavors, en aquests cims que estan, diguem, allà a punt d'entrar o no, doncs, el que traiem, doncs, és, amb aquests aparells podem acabar traient la precisió que requereix.
0: I quan heu trigat a certificar que era un 3.000? Quins han estat els passos i quant de temps heu tardat? Des de que intuïu que ho podria ser fins que ho certifiqueu al 100%?
2: A veure, nosaltres portem ja mesurant és un projecte que es va iniciar després del Covid i amb l'objectiu principal de divulgar el que seria la nostra professió. És l'objectiu principal, són estudis científics, doncs, en el qual, doncs, volem aportar la nostra part i poder contribuir, no, a la societat amb aquest tipus de treballs. I des de llavors hem anat fent el que serien diferents mesures a molts indrets en tot el Pirineu. I concretament en Catalunya, doncs, també ja portàvem molt de temps. És arran de l'any passat que vam començar, doncs, a fer la llista amb les precisions que nosaltres requerim, doncs, de fer les lectures de la llista dels Pirineus.

0: però potser n'hi ha que estan en revisió.
1: Però, perdona, Salva, per fer un 3.000, paradoxalment, no és suficient per ser considerat un cim de 3.000. Què fa falta més?
0: Els 3.000, el que a la llista de muntanyes considerades com a 3.000 es requereix, doncs, un marc de referència, que en aquest cas seria la prominència, que és el que es determina el que és una muntanya o no en els Pirineus. Això és unes normes que es van establir en el seu dia, i la prominència seria, doncs, així simplificant-ho, seria del cim a un punt més baix. Doncs aquesta diferència és la que certifica que hi sigui una muntanya, no? Llavors, en aquest sentit, en el Pirineu, com en altres parts, és diferent, però en el cas del Pirineu són 10 metres.
2: És a dir, primer ha de complir la prominència, que sigui una muntanya, i després ha de mesurar aquests 3.000 per ser considerat aquest cim de 3.000.
0: Sí, sí, bé, un dels requisits principals seria que sigui superior a 3.000 metres, i el següent seria que tinc que compleixi aquest desnivell que hi ha entre el coll i la muntanya.
2: I qui decideix?
0: I el punt més alt.
2: Qui decideix aquestes condicions? Hi ha una autoritat oficial? És un consens que hi ha dins de la comunitat científica? Com es decideix això?
0: Això, als anys 80, en Buisset, que va establir el que seria, doncs, uns criteris, que un seria aquest, no? Que tingués, fos superior a 3.000 metres, l'altre que tingués una prominència i l'altre que tingués que tingués un nom, no? La muntanya. Això es basava en cartografia antiga, doncs, perquè es pogués identificar. Llavors, ell va proposar aquestes característiques per determinar en aquí el Pirineu aquests requisits, i la Unió Internacional d'Alpinisme les va validar. Llavors, nosaltres, en aquest sentit, hem seguit aquests criteris dels 10 metres. Ara bé, no tot arreu és igual. En diferents serrades canvia. Nosaltres vam fer també un projecte que és mesurar a Còrsega les muntanyes superiors a 2.000 metres. I en aquest sentit, allà es van utilitzar altres requisits, no? Llavors, els Alps també són altres requisits, perquè en cada serralada, diguem, l'orografia o les característiques del relleu ho fan diferent.
2: Clar, no es pot comparar uns Pirineus amb una altra serralada molt més alta, no? Com podrien ser, doncs, els Alps o així.
0: Exacte, o per exemple com quan vam anar a Còrsega, en el qual hi ha més de 1.000 cims de 2.000 metres, no pots dir que tots els cims, tots aquests cims són considerats com a muntanyes, no? Llavors has de fer un requisit per fer com una criba, per donar més valor també a les muntanyes que realment ho són, i diguem, per fer una llista que sigui també, reflecteixi temes tradicionals, no? Que serien cims emblemàtics i que estiguin dintre d'aquestes llistes.
2: Ara que parles de llistes, una cosa que ens ha semblat molt curiosa és que hi ha una llista que és Cazafantasmes. Explica'ns què és aquesta llista i per què es diu així.
0: Per ara, el grup de Cazafantasmes són previs a nosaltres, són un grup que han fet molta feina molt bona, diguem, dintre aquest àmbit de cercar el que serien aquestes muntanyes fantasmes, en aquest sentit de que han passat desapercebudes i que estarien dintre el que seria muntanyes que es considerarien un 3.000. No? Llavors, el que passa que la diferència que nosaltres, el que aportem nosaltres, a diferència d'ells, ells doncs porten una trajectòria molt llarga, no? I han anat identificant moltes muntanyes, entrant-les i traient-les dintre de les llistes que es consideren 3.000. La diferència que hi ha amb Cazafantasmes és que ells no podien aportar aquesta precisió que estem buscant nosaltres, no? Ells utilitzaven dintre el que tenien de mitjans, no? De mitjans de GPS més convencionals, per dir una manera, precisions entorn al metro, 2 metres, fins a 5 metres, més o menys, i ells no podien certificar per sota aquestes precisions muntanyes, no? Llavors ells van fer molta feina prèvia i diguem que a dia d'avui és la llista que es considera més o menys dintre, tot i que no és un organisme oficial,

0: considera dintre el món excursionista que és la llista més que s'aproxima més a tots aquests bueno, a tota la llista de 3.000 del Pirineu.
1: Salva, heu dit que aquesta agulla fa 3.012,9 metres. No sé com s'arriba a una precisió tan concreta i extrema, no?, a més de 3.000 metres d'altitud.
2: Claro, d'ells, o sigui, vosaltres treballeu amb moltíssima precisió. Com és això?
0: Sí, bé, són els aparells que nosaltres utilitzem en el nostre dia a dia, en les nostres feines. Estem sempre certificant mesures centimètriques, no? Llavors, en aquest sentit, estem dins del decímetre. I són uns treballs que són costosos de fer, tant de presa de dades in situ sobre la muntanya com també de postprocés. Nosaltres, per exemple, per certificar aquesta muntanya de la Mala Vesina, l'agulla sud de Mala Vesina, doncs vam estar 2 hores prenent dades, guardant aquests arxius, no?, 2 hores, i després, un cop hem pres totes aquestes dades, a oficina el que fem és processar-les, analitzar-les i d'aquí el resultat. Val a dir que nosaltres també, quan acabem el projecte de les mesures de tot el que seria la serralada del Pirineu, la nostra intenció, doncs, és això, no?, de total transparència, en el sentit de que publicarem tots els fitxers que nosaltres hem obtingut, tot el procediment que hem seguit, i perquè, doncs, això, no?, perquè qualsevol pugui consultar, doncs, qualsevol dada de les que nosaltres presentem.
2: I Salva, també deies que gràcies a la tecnologia es pot arribar a aquesta precisió. Per exemple, si ara tornéssim a mesurar la pica d'estats, us sortiré la mateixa altitud que fa 30 anys? O és que les muntanyes també poden canviar en metres durant milions i milions d'anys?
0: Bé, sí que en serralades amb moviments sísmics més continuats hi poden haver aquestes variacions. En el cas dels Pirineus és més difícil perquè es considera que no hi ha moviments, pràcticament no hi ha moviments, però sí que clar, les mesures que s'han anat, o les remesures que s'han anat realitzant a posterior, cada cop són de millor precisió, perquè ens ho permeten aquests mitjans, no? Els mitjans, antigament, doncs, es mesuraven d'una altra manera, les muntanyes, havien d'arrastrar la cota des del cota del mar fins a arribar a les muntanyes, no?, en diferents punts, no?, estaven arrastrant estava seguint la cota, i actualment, doncs, els mitjans tecnològics t'ho facilita molt més, no? Diguem que nosaltres portem aparells de molta precisió, aparells molt costosos, molt cars, sí que no són fàcils de portar i tot, però i d'arribar als cims també, no?
2: Ah, perquè pugeu amb tot el material cap a dalt.
0: Pugem amb tot el material.
2: Déu-n'hi-do.
0: I també doncs, les condicions que de vegades no ens trobem a les muntanyes, no? Et diuen a la muntanya quan arribes, llavors ja baixes, no? Doncs nosaltres ens hem d'estar, això, no?, com 2 hores prenent dades per poder, doncs, prendre o obtenir el millor resultat.
2: I que en llocs, potser els Pirineus no, que ara ho deies que no hi ha molt moviment, però en llocs on hi ha més moviment, podria passar que un cim que ens pensàvem que era molt més alt, que era de 3.000, com avui, que aquest no el coneixíem i ha resultat ser de 3.000, doncs algun que fos de 3.000 prèviament i podria deixar de ser-ho? O això és complicat, igual?
0: Aquí al Pirineu és difícil, no? Però clar, perquè ens movem sempre en entorn a aquesta llista tradicional dels 3.000, que és molt seguida en tots els alpinistes. Els Alps són els 4.000, no? Els Himalaies són els 4.000, ai, els 8.000.
2: Sí.
0: I, per exemple, a Còrsega són els 2.000. Per exemple, també a Serra de Tramuntana són els 1.000, a Mallorca. Clar, això, en aquestes zones que són pràcticament sísmicament, que no hi ha moviments, és difícil. S'ha de dir, per això, que, per exemple, una de les muntanyes que vam mesurar, vam certificar també un 3.000 fa cosa de 3 anys, que era el Guies Inferior. Es veu, si mires, diguem, la línia de la muntanya des de fora, d'aquesta muntanya, és una pedra que sobresurt 1 metre i mig, no? se suposa que a dia d'avui encara està, perquè vam passar fa cosa de 15 dies i encara estava així, el dia que potser caigui un llamp en aquesta punxa, podria deixar de ser un 3.000. De moment,
2: wow.
0: Compleix els requisits. Però vindria a ser més d'aquestes característiques, perquè clar, estem com anant molt al detall ja nosaltres amb molta precisió, no? I això.
2: I Salva, a l'inici us hem presentat com un grup de topògrafs. Com ens hem d'imaginar la feina d'un topògraf? Com és el dia a dia? Esteu a la muntanya, de muntanya, oficina, d'oficina, muntanya, on passeu més temps?
0: Diguem que 50%, eh? O sigui, nosaltres ens estimem molt aquesta professió i d'aquí de voler fer divulgació sobre la nostra professió, perquè sí que és veritat, no?, que quan et diuen tu què vols ser de gran, sovint
2: topògraf
0: dius...
2: Topògraf no surt gaire.
0: No surt, que no. surt bomber o surt arquitecte, però no surt massa, no? Llavors, bé, nosaltres potser... sí que l'hem coneguda, no?, per la cartografia, pels mapes, perquè ens agrada anar a la muntanya i vam dir, ostres, aquesta és la professió que ens agradaria. I llavors, d'això és el que a nosaltres ens agrada. És molt 50%, ens agrada molt estar a camp, d'aprendre dades i de mesurar, i també ens agrada la part aquesta de dibuix, cartografia, mesura, d'aquesta part més tècnica també ens encanta, no? I aquí és l'ànima del projecte i el motiu és aquest, és fer conèixer la nostra professió, perquè sí que és veritat, no?, que de vegades això de que una muntanya sigui 3.000 o sigui 2.999, tot i que som excursionistes i que ens encanta la muntanya, doncs ens és una miqueta, per dir-ho d'una manera, sé que sembla una miqueta d'allò, però ens és una miqueta igual. El que sí que ens agrada és, doncs poder que el projecte aquest generi polèmica i es parli d'això, no? Llavors, com que el que és les llistes dels 3.000 metres, les llistes de 3.000 té certa polèmica perquè la gent els segueix, no? Llavors, quan en falta una muntanya, sabem de segur que la setmana següent es anirà a fer i aniran i ho certificaran, bueno, es pujarà. Doncs aquesta controvèrsia que porta, doncs ens encanta i per això estem així, no? Per poder divulgar.
2: I nosaltres encantats que hagueu divulgat aquí al balcó per conèixer la feina i aquest nou 3.000 de Catalunya. Salva Sala, de l'equip Sostremetries, que heu descobert aquest nou 3.000, com dèiem. Moltíssimes gràcies i ja ens hi portareu, a tot l'equip.
0: Com? Ens hi portareu?
2: Ja ens hi portareu, a l'agulla.
0: Ah, sí, encantats, quan vulgueu.
2: Moltíssimes gràcies. Adéu, Salva.
0: A vosaltres, gràcies.
2: Alia Pijuan, bona tarda. Què recollim del dia d'avui?
3: Doncs mira, tenim una actualització sobre l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, molt a prop de la Vall d'Aran. Aquest confinament de 2.460 hectàrees s'ha aixecat. La zona compresa entre la Noguera Ribagorçana, la Vall de Conangles, la Vall de Besberri i els barrancs fins a Sanet s'ha restablert i bàsicament és un foc que va començar divendres i que ja ha cremat 71 hectàrees. I precisament avui hem sabut que el nombre d'incendis forestals que hi ha hagut aquest estiu a Catalunya han augmentat un 40% respecte a l'any passat. Parlem de mig miler en el que portem d'estiu. Per aquestes dates, el 2025 no s'arribaven als 400. Són dades dels agents rurals que atribueixen l'auge d'aquests focs a les altes temperatures. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap.
4: La pitjor campanya dels últims 15 anys en quant a nombre d'incendis bàsicament ha sigut perquè tot i que vam iniciar la campanya d'incendis amb una vegetació en bon estat, doncs aquestes condicions meteorològiques tan extremes han fet que s'hagin produït un nombre d'incendis molt important.
3: També han augmentat les negligències, sobretot per part de fumadors i l'ús de pirotècnia. I més dades. En el que portem d'estiu han mort 31 persones a les platges i piscines de Catalunya. A la platja, l'última va ser una dona de 74 anys que va morir ahir a la tarda mentre es banyava una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, i un nou estudi ha alertat que la majoria d'ofegaments infantils són de menors d'origen migrant. La recerca, impulsada per l'Institut de Medicina Legal, creu que el darrere de les morts hi ha la desigualtat social i econòmica de les famílies. L'estudi també ha detectat que mentre a les piscines la majoria d'infants morts tenen nacionalitat espanyola, els menors d'altres nacionalitats són molt més freqüents amb morts en platges, rius o aigües naturals.
5: La recerca que recentment hem publicat a la revista espanyola de Medicina Legal, analitzat 39 defuncions de menors per ofegament a Catalunya entre els anys 2019 i 2023 i apunta algunes desigualtats a nivell de l'origen de les víctimes mortals de desofegament.
3: És Eneko Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal. I en política, el govern fa un pas més per simplificar la burocràcia i ha reduït la paperassa de 210 tràmits i serveis en els propers dos anys, Pol Valero.
6: Són tràmits com, per exemple, fer-se parella de fet, donar el consentiment per una intervenció mèdica, aconseguir un permís per fer activitats a la platja o bé registrar compravendes de maquinària agrícola. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
7: L'objectiu és fer-li la vida més senzilla a la gent i en una espècie de lluita contra la burocràcia poder fer els tràmits amb l'administració més entenedors, més àgils, més clars, reduir el temps, no?, que avui separa les persones de l'administració, a vegades emplenant formularis que són il·legibles.
6: Per simplificar-los, s'han canviat 1.800 PDF per nous formularis digitals i també s'han incorporat algoritmes d'intel·ligència artificial. L'objectiu és, sobretot, evitar desplaçaments i evitar demanar dades que l'administració ja té.
3: Gràcies, Pol. I en el pla internacional, fa unes hores hem conegut que els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reunir-se demà dimarts per parlar de la crisi migratòria a Ceuta, una crisi que va començar el 30 de juliol i en la que han arribat més de 50.000 persones per mar i terra des del Marroc. La trobada es preveu per demà a les 10 i els membres demanaran coordinar-se amb tercers països i reforçar les fronteres.
2: No us anirem seguint. Gràcies, Èlia.
3: A vosaltres.
2: I els esports, graderia del balcó, Núria Vilamala.
8: Laura Polo, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, de dilluns.
8: Sí, bé.
2: Bé,
8: nosaltres tenim molta actualitat avui, eh?
2: Ah, sí? Què tenim?
8: Sí,
2: què
8: perquè,
2: tenim?
8: Mira, el Barça havia de jugar avui un amistós, que al final l'han hagut de cancel·lar perquè el rival té molts jugadors lesionats.
2: Vaja.
8: Llavors el Barça avança la tornada i ja torna avui cap a Barcelona, però ha parlat Flick, ha fet una mica de balanç de l'estaix, per tant, escoltarem a Hansi Flick, i ha parlat Ferran Torres del seu futur.
2: Està
8: de viatge,
2: eh?
8: O Ferran. Està de viatge als Estats Units, un viatge per un tema d'una marca de roba i tot plegat, i ha parlat del seu futur, l'ha deixat molt obert, per tant, haurem d'estar pendents del que passi amb el futur de Ferran Torres, que jo crec que serà un dels noms que tindrem aquest agost damunt la taula.
2: I aquelles entrevistes que tant m'agrada a mi que fas?
8: Avui t'agradarà molt.
2: Sí? Sí? Què és, què és?
8: Mira, avui, Laura, parlarem amb una persona, amb la Carmen Pérez, que ha participat a la Badwater, que és una cursa que es fa als Estats Units. És una de les curses més dures del món. Va, perquè et facis una idea, des de Badwater, és el punt d'inici, que és el punt més baix dels Estats Units, 85 metres per sota del nivell del mar, fins al punt més alt, que és als peus de la muntanya més alta que hi ha als Estats Units. Doncs són 217 quilòmetres creuant a Death Valley, que és la vall de la mort, que és un desert, Laura, que han arribat a...
2: Ah, espera, Núria, que ens estan dient que hi ha un problema amb el micro.
8: La gent no m'escoltava?
2: Crec que no t'escoltaven.
8: Ostres.
2: Ah, ostres. A veure, torna'ns-ho a explicar.
8: A veure.
2: És una carrera als Estats Units.
8: Sí.
2: Duríssima.
8: La Badwater, que va des del punt més baix dels Estats Units fins al punt més alt.
2: Vale.
8: Són 217 quilòmetres.
2: 217 quilòmetres.
8: 217 quilòmetres. Però és que creues Death Valley, que és la vall de la mort,
2: oi,
8: que és un desert, que van creuar-lo a 53 graus de temperatura.
2: I jo no surto a córrer per Barcelona quan estic per sobre dels 27 graus, imagina't.
8: Jo ni dels 20, imagina't. El gimnàs amb aire condicionat i gràcies. Llavors parlarem amb la Carmen Pérez, que ha participat a la Badwater per primera vegada, ha quedat segona de la general i ha fet rècord femení de la prova, Laura.
2: Què dius?
8: És meravellós, és valenciana, la trucarem a l'hora de la graderia del balcó, i a mi em sembla fascinant, va... La cursa des de... És que crec que quan ho he dit el micròfon no anava, llavors ho tornaré a dir perquè em sembla molt rellevant. Dels 85 metres per sota del nivell del mar fins als més dels 2.000 metres.
2: Mare de Déu.
8: Imagineu-vos el desnivell.
2: Duríssim, duríssim.
8: Són 217 quilòmetres, ho ha fet durant 21 hores sense parar de córrer.
2: 21.
8: Ara, mira, calculeu vosaltres, des d'ara fins d'aquí 21 hores tot el que feu, imagineu-vos sense... Jo no podria.
2: No, aquí no podria ningú.
8: No podries dormir, menjar, no sé com ho fan. Bueno, ja li demanaré.
2: Demana-li i que ens ho expliqui tot perquè em sembla interessantíssim. T'escoltem a quarts de nou.
8: Gràcies,
2: gràcies, Núria. Fins ara. I anem amb el temps. Núria Seró, bona tarda.
9: Molt bona tarda.
2: D'alerta per la calor, no tanta com a la cursa aquesta, però déu-n'hi-do també. Alerta sí. De pluges. On i quan haurem d'agafar el paraigües?
9: Pluges i ruixats que ja estan afectant especialment a les comarques de Lleida i també el Pirineu. De fet, de la intensitat d'aquests ruixats i que anaven acompanyats inclús de pedra, al Solsonès s'ha activat l'avís roig-vermell per aquests ruixats intensos. Així que molta atenció. Ara mateix tenim poques precipitacions, així en general, tan sols al voltant del massís dels Ports, també al Pirineu, però ja a punt, en una hora arribarà una tempesta molt intensa que hi ha ara mateix a Aragó i anirà afectant una bona part de les comarques de Lleida, així que molta precaució perquè els ruixats podran ser molt intensos. Al llarg del dia d'avui, pel moment, s'han acumulat fins a quasi 40 litres per metre quadrat al Port del Comte, però hem de dir que són ruixats que deixen patacs d'aigua, és a dir, que en 30 minuts poden en 30 minuts poden deixar més de 20 litres per metre quadrat, és a dir, que són com a gotellades d'aigua.
2: I a part de les pluges, tot i que ara fem pluges, hem de dir que hem tancat el juliol més càlid i sec a Catalunya des de que tenim registres.
9: Des de 1950, amb una anomalia extrema de més de 5 graus tant al Berguedà, Osona, Ripollès, Vall d'Aran, i bé, s'han superat els rècords anteriors del 2022 i 2015. Si mirem una miqueta aquest juliol, hem de dir que hi ha hagut 3 episodis de calor intensa i la calor, la percepció ha sigut que ha sigut una calor sostinguda i sí, és real. Sobretot destaquem també que les temperatures han estat molt altes a zones elevades, on no acostuma a registrar-se aquests valors tan alts i refresque més, doncs aquest cop les temperatures també han arribat a zones on no havien arribat abans. S'han batut diferents rècords, per exemple, l'Observatori Fabra, que té més de 100 anys d'història, és el juliol més càlid des que es té registres. També es va registrar la temperatura mínima més alta des que es tenen registres. També a l'Observatori de l'Ebre, la temperatura mitjana més alta de tota la sèrie des de 1905. I pel que fa a les temperatures mínimes, que també ha sigut molt difícil dormir, per exemple, a Can Bruixa, ja s'ha igualat el rècord de nit tòrrides de l'estiu passat, que són 36. I hem de dir que encara tenim tot el mes d'agost per davant. És a dir, que és molt fàcil que es va
2: tenir un altre rècord. Doncs esperem que a veure què passarà. Moltíssimes gràcies, Núria.
9: Una abraçada.
2: El Lluís Colom és al control de so. Ara són les 7:27 d'aquest dilluns 3 d'agost del 2026. I si hem començat parlant del nou 3000 de Catalunya, ara pugem encara més perquè el Sergi Unanue avui ens porta a un poble de l'Himàlaia.
10: A ser Catalunya, al balcó. Laura Polo Dalfó.

0: Te tornes aquí el Sergi Unanue, periodista que ha viatjat per milers de racons del món, coneixent realitats increïbles. Sergi, com estàs?
1: Hola, molt bé. Bona tarda.
0: Aquí al balcó et vam conèixer a partir del teu viatge creuant l'Himàlaia a peu, i avui és el dia que ens vens a parlar precisament d'una realitat que vas conèixer en aquesta aventura. De què parlarem?
1: Us parlaré d'un dels pobles que més em va impactar, que és un poble que es diu Charcabot i que està en una zona molt remota i aïllada de la serralada de l'Himàlaia.
0: Com has dit això?
1: Himàlaia.
0: Himàlaia.
1: Himàlaia, amb accent a la...
0: Ho estem dient malament, eh, gent? Himàlaia, no Himàlaia. En
1: sí,
0: català.
1: En català, supercorrecte. Sí.
0: Apuntat. On ens situem, aquest poble tan remot?
1: Es troba en una regió que es diu Dolpa, concretament Dolpa Superior, una zona que històricament ha estat molt complicada de visitar, al Nepal. I és una zona que vam visitar, com bé comentaves, en aquesta aventura que vaig fer juntament amb el meu company d'aventures, Dani Benedicto.
0: El mateix de Mongòlia?
1: Correcte.
0: Ah, molt bé.
1: El mateix que us explicava la primera setmana. Uh-huh. Doncs vam fer una segona aventura junts, que era aquesta per l'Himàlaia, una gran aventura de més de 1.700 quilòmetres, creuant els camins més alts del món. Uh-huh. Anava a dir de l'Himàlaia, però vaja, l'Himàlaia és la serralada més alta del món, per tant, del món. I en aquest tram concret que passàvem per Dolpa, era el tram conegut com el més extrem, perillós, fred i aïllat de tot el recorregut.
0: Ostres, devia ser duríssim, no?
1: Va ser molt dur. Va ser molt dur. I ja ens vam començar a ensumar que seria complicat, perquè a la mesura que anàvem entrant, vèiem com columnes de gent de nepalesos marxaven.
0: Fantàstic. I tu cap allà, eh?
1: Fèiem el camí
0: el
1: invers.
0: Dani, tu cap allà.
1: Fèiem el camí invers. Per què passava això? Perquè la gent d'allà, quan arriba l'hivern, és tan dur l'hivern allà que se'n van a cotes més baixes, a les valls de Pokhara o de Katmandú, amb la seva família, i s'esperen a que passi l'hivern. Mm-hmm. I nosaltres, com bé dius, fent el camí contrari.
0: Fantàstic.
1: Ens n'anàvem d'allà d'on marxava la gent.
0: Però s'esperàveu trobar gent?
1: No teníem masses expectatives, sí que teníem marcat en el mapa els punts on potser podíem trobar gent, però ja ens vam començar a veure que els primers pobles pels que passàvem estaven completament fantasmes, no? No hi havia gent vivint allà. I llavors vam també comprovar que va ser un recorregut molt complicat, vam passar per zones on vam passar veritablement por, vam haver d'escalar parets, vam patir congelacions als dits, tant en Dani com jo, no greus, els conservem.
0: Els veig tots.
1: Confirmem que els tenim aquí, però sí, vam passar-ho veritablement malament, vam estar 25 graus sota zero, i bé, va ser tota una aventura el anar travessant aquesta zona tan complicada, i imagineu-vos en aquest context d'estar-ho passant veritablement malament, de portar dos o tres dies ja sense poder menjar res calent, dormint malament, passant fred, passant-ho molt malament, i comencem a arribar en aquest poble que veien en el mapa, que és el de Charcabot. Uh-huh. Nosaltres ens esperàvem que molt probablement estaria abandonat com tots els altres, però quan vam començar a arribar vam veure sinònim de vida, que en aquest cas era columnes de fum que sortien de les cases.
0: Va ser un alleujament, imagino.
1: Va ser un moment d'eufòria, un dels moments de més eufòria del viatge, el saber que aquella nit, com a mínim, en el pitjor dels casos, com a mínim, acamparíem al costat d'una paret, que ja, vulguis que no, és una millora. No va ser així, vam poder dormir en una casa, vam poder prendre litres i litres de te amb llet, i sobretot vam descobrir un poble molt especial. De fet, la idea era quedar-se només una nit, però al final vam acabar fent dues nits, perquè ens vam sentir molt benvinguts.
0: Ho dius com si fos una gran estada.
1: Clar, per nosaltres sí, perquè anàvem molt amb la idea. Al final heu de pensar que aquesta aventura va acabar durant 99 dies.
0: Clar.
1: 99 dies d'aventura. Llavors sí que havíem d'anar amb una mica pinyó fix. Uh-huh. I a més, hem de tenir en compte que això estava passant ja al desembre. És a dir, estàvem entrant en l'hivern, com us explicava, havíem estat ja menys 25, menys 30 graus, i llavors havíem d'anar amb una mica de ganes perquè no ens atrapés l'hivern. I llavors el que vam trobar-nos en aquest poble és, d'entrada, un poble d'una ètnia i una cultura diferent a la que podíem veure a la majoria de llocs de Nepal, perquè allà eren tibetans, eren de cultura tibetana, i llavors era com estar en un poble tibetà, perquè a l'Himàlaia hi ha fronteres oficialment, però en el fons, no? A l'Himàlaia hi ha molts llocs. Al final, la frontera de lo que és la cultura és una mica més abstracta, no? I allà hi podíem trobar aquest poble tibetà. Les cases també eren...
0: Com eren les cases?
1: Doncs mira, eren cases en forma molt cúbica, val? Com si fossin daus, de parets blanques, fetes amb fang i roques, i una cosa que em destacava molt era els teulats. Els teulats ja tenien tot de branquetes, i feien molta vida, els teulats. perquè
0: a sobre els teulats?
1: A sobre els teulats.
0: Ostres.
1: Sí, allà hi assequen algunes verdures que aconsegueixen conrear. I no només això, sinó que hi prenen el sol. Si neva molt i es complica anar pels carrers, van saltant de teulat en teulat. És una manera de moure's pel poble. I era una cosa que destacava molt. Una altra cosa que també em va sorprendre molt, uh-huh, era que, bé, allà pràcticament no hi havia tecnologies. Hem de pensar, això és el 2019, val?
0: Vale.
1: Pràcticament no es veien tecnologies, oblideu-vos de telèfons intel·ligents, de televisions, ni molt
0: res. Menys.
1: El que sí que hi havia era alguna placa solar, que anava vinculada a una bateria de cotxe i així tenia una mica d'electricitat. Tenien algun telèfon, però no intel·ligent, no tenien internet.
0: De tapa, com si diguéssim.
1: Exacte, exacte. I després hi havia una cosa que era meravellosa, que era una ràdio que funcionava en walkie-talkie, i llavors totes les famílies de Charcabot, un poble molt petitet, totes les famílies estaven connectades a la mateixa freqüència, al mateix canal, i estaven contínuament tot el dia xerrant per allà. I s'anaven explicant coses. Era com la ràdio del poble la feien els propis veïns del poble.
0: Que xulo!
1: Això em va encantar, una cosa superxula. I és un lloc que jo dic que estava com congelat en el temps, perquè, com us dic, doncs, per exemple, tecnologies no n'hi havia. I la gent, molta gent vestia encara de la manera tradicional, uh-huh, era un poble molt espiritual, tu podies estar doncs, passejant pels seus carrers i escoltaves com de les cases se sentien mantres, uh-huh, se sentien càntics, passaven coses que jo no sabia entendre perquè no entenc de les seves tradicions, però, per exemple, doncs sortia algú d'una casa i de cop llançava tot d'ossos de cabra cap al cel i llançava una mica de fum, no?, amb una branca amb foc, doncs llançava una mica de fum. Moltes tradicions d'aquestes tan arraigades que en altres llocs de religió budista, uh-huh, no es troben, ni tan sols, no? Sinó que són tradicions molt específiques
0: del Tíbet, no? Del tibetanes.
1: Exacte.
0: I el dia a dia, de què treballen? Els nens van a l'escola? Com és el seu dia a dia?
1: Són sobretot gent que es dedica a la ramaderia i a l'agricultura. Tenen alguns camps, però sobretot són pastors. Pastors de llacs, d'algunes cabres, i llavors hi ha alguns pastors que efectivament al llarg de l'any fan transhumància, llavors van canviant de lloc. Molts no estan al poble durant tot l'any. A l'hivern, quan arribem nosaltres, sí. Sí que estaven tots en el poble.
0: Clar, bueno, amb el fred que feia.
1: Exacte, exacte. I els nens, això és una cosa que ens va sorprendre molt també, els nens parlaven un anglès perfecte.
0: Sí?
1: Sí, mira, per començar, això era un poble del Nepal, però el nepalès pràcticament no el parlava ningú. Parlaven tibetà, uh-huh, els veïns, i els nens sí que parlaven nepalès perquè els ensenyaven a l'escola i també aprenien molt bon nivell d'anglès.
0: Ah, així que podíeu parlar amb els nens.
1: Exacte, amb ells van poder parlar, va ser una relació molt bonica, per exemple, ells se sorprenien molt perquè allà pràcticament no hi va cap persona estrangera, no hi va cap nouvingut, llavors que arribéssim nosaltres allà, arribant a l'hivern i tot, doncs era una gran sorpresa, i se sorprenien molt amb els nostres mapes. Això em va semblar molt bonic.
0: Els mapes?
1: Sí, veien el mapa i ens preguntaven tota l'estona a on està Charcabot, on està el seu poble. I els meravellava el poder veure el mapa dels camins, com es vinculaven amb els pobles que tenien a la vora. Dic a la vora entre cometes, perquè és un poble molt aïllat. Heu de pensar 2, 3, 4 dies de peu de qualsevol altre poble amb accés a algun tipus de vehicle.
0: Clar.
1: O sigui, un lloc molt, molt, molt remot.
0: I continua sent un lloc pur, real, malgrat el turisme que hi ha a l'Himàlaia, que n'hem parlat durant tot l'any, no? Que cada vegada hi ha més gent que vol pujar a l'Everest i es massifica moltíssim.
1: Doncs aquesta zona, quan la vam visitar nosaltres, estava completament fora de l'òrbita del turisme i de la globalització, però sí que ja podíem veure com s'acostaven canvis.
0: En quin sentit?
1: Doncs amb les construccions que venien tant per banda nepalesa com per banda xinesa. Els xinesos estaven construint un munt de carreteres per tot l'Himàlaia i allà estaven construint una carretera que ho anava a enganxar amb la Xina, i després els nepalesos estaven construint una antena que anava a portar connexió telefònica. Llavors, lògicament, la gent d'allà estava molt, molt contenta amb tots aquests avenços, perquè per ells és un canvi en la seva qualitat de vida molt important. Però des del punt de vista d'un viatge romàntic, lògicament, doncs, és molt probable que aquest lloc ja no tingui aquesta puresa de visitar un lloc completament diferent a la resta del món. Llavors, lògicament, jo me n'alegro moltíssim per ells, per aquelles persones que ens van acollir, perquè estaven molt contentes, i també me n'alegro d'haver pogut estar allà en un lloc tan diferent del que estàvem acostumats, ben bé com si estiguéssim en una altra època.
0: Doncs a veure si Charcabot, que és aquest poble remotíssim de l'Himàlaia, ho he dit bé ara?
1: Molt bé, sí,
0: fantàstic.
1: Sí,
0: a veure si manté la seva essència, tot i tenir avenços i millorar la qualitat de vida. Al Nepal, que és el tercer lloc del món que ens porta a conèixer el Sergi Unanue. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
1: A vosaltres.
0: Nosaltres ho deixem aquí. Us deixem ara amb els podcasts del Balcó. Avui una nova secció d'Art i Sexe amb la Raquel sobre estats intersexuals i després una història de supervivència. Fins demà.
2: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.
3: Tiri, tiri, tiri. Nada mejor que un servidor para contarte algo para tu salud.
4: Lo cuento yo, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
3: Y con menos esperas.
4: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Compartir un melocotón de Aldi en verano es lo mejor.
6: No lo comparto.
5: ¿Lo que he dicho?
6: No, el melocotón. Esta semana ahorra con el melocotón amarillo, 2,29 el kilo.
5: Y el aguacate, 0,99 la pieza. Satisfaction. Aldi.
6: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
7: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
8: Este regalo te dejará eclipsado. Por compras superiores a 20 euros, consigue gratis unas gafas de observación solar certificadas LSP1 valoradas en 1,99 €. El 4 y 5 de agosto en hipermercados Carrefour y Carrefour Market.
9: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.

0: 8 i 11, jo amb Ofell. Això és per il·lustrar el quadre de la Raquel.
1: Això és per il·lustrar el quadre de la Raquel d'avui. No, és que crec que no haig de dir res més, no?, l'explicació.
0: No, però estic pensant en el tema.
1: Quan revelem el quadre s'entendrà tot, però crec que et dona moltíssimes pistes
0: sí?
1: de per on pot anar la història.
0: Ha triat bé, Raquel, tu, Lleuda, com estàs?
2: Sí, sí.
1: Molt evident, és molt ad hoc, avui.
2: Sí, és molt clar, és que el nom del quadre és la cançó en si mateixa.
0: Sí.
2: La melodia, vaja.
1: Sí.
0: Va, ensenyem el quadre.
1: Doncs avui hem tingut un problema logístic i el quadre el veuràs a través de les pantalles d'aquest meravellós
0: estudi. Això és moderníssim, per algú tenim uns estudis tan...
2: És que com que no vaig venir la setmana passada, s'ha quedat allà a casa, no ha sigut el protocol habitual.
1: Mira, tenim el Claudio aquí a punt de fer-nos la realització del quadre, que ara ens apareixerà
0: 3, 2, 1.
1: En aquesta pantalla meravellosa i els oients el poden veure a l'streaming al canal de YouTube de Cerc Catalunya o al Twitter de Balcó Cercat.
0: Signe blanc, signe negre... No el conec, aquest quadre, i em sembla preciós.
2: És molt bonic. Es diu Signe número 1, i és d'una sèrie de 24, aquesta és la primera, i tenen algunes modificacions. És d'una pintora sueca de finals del segle XIX, Hilma af Klint. Klint amb N, no amb M com el...
0: Gustav Klint.
2: I és la inventora de l'art abstracte. El que passa que, com tantes vegades succeeix a història de l'art i a la història en general, no passa a la posteritat com a tal, sinó que hi passa a Kandinsky, que és aparentment el primer que pinta en abstracte, però Hilma af Klint pinta abstracte abans que ell.
0: Com l'explico? Són dos signes, un signe blanc, un signe negre. El signe blanc està sobre un fons negre, contrasta molt... Té les potes i mitja cara blava, amb el bec vermell, que està tocant-se amb un signe negre, que en aquest cas està sobre un fons blanc, també molt contrastat. S'estan fent un petó?
2: Semblaria que sí, és el contrast.
0: Sembla
2: que ella, sí, sembla que ella volia representar aquesta dualitat de l'existència, no? Per ella el signe de dalt és el blanc, és la feminitat, mentre que el de baix és la masculinitat, però també es podria interpretar com el positiu i el negatiu, el bé i el mal,
0: el yin i el yang.
2: El yin i el yang, correcte. En alguns altres olis de la sèrie, el signe negre té una miqueta de sang en alguna ala, com si aquesta atracció també, segons com es gestioni, es pogués convertir en agressió, no? És molt bonica la història de Hilma perquè ella pinta aquests quadres abstractes. Estava molt en contacte amb l'espiritualitat, potser perquè se li va morir una germana de molt petitona i feia espiritisme, que en aquella època estava com una miqueta de moda. I quan ella pinta tots aquests quadres, que ens deixa més de 1.000 quadres abstractes, li aconsellen en aquell moment, no recordo el nom del filòsof en qüestió, perdoneu-me per la meva ignorància, però és el filòsof que estableix les bases per la pedagogia Waldorf.
0: Steiner,
2: correcte. És tremenda, la Puigvoltes, eh? Sí. És tremenda, fa quedar sempre com un autèntic ignorant. Correcte, Steiner. Steiner veu els quadres i li diu que són massa moderns per aquells temps i que no els hauria d'ensenyar.
0: Ah, sí.
2: I ella segueix les indicacions i deixa escrit a les seves últimes voluntats que els seus quadres abstractes no s'ensenyin fins com a mínim 20 anys després de la seva mort. Per tant, ella va morir el 44.
0: I no s'havien exposat els seus quadres.
2: No s'havien fet públics mai.
0: Moltíssim.
2: El 64 es fan públics, no? es deixen veure, però en aquell moment l'art abstracte ja estava com molt consolidat i ja hi havia grans representants de l'art abstracte, no? Kandinsky, Mondrian, i no hi havia lloc per una dona que apareixia de cop i volta amb uns quadres suposadament anteriors. I no és fins als 80 que se la redescobreix, i el 2018...
0: Ahir mateix, el
2: Museu Guggenheim de Nova York fa una retrospectiva molt important de Hilma af Klint i es converteix en aquell moment en l'exposició més visitada del Guggenheim.
0: Ara tinc tanta curiositat per saber quin tema ens portes amb aquesta dualitat.
2: Doncs una miqueta el qüestionament d'aquesta dualitat, no? I a nivell de sexualitat jo crec que el qüestionament principal i allò que ens obliga a qüestionar-nos tot el tema del gènere són els estats intersexuals.
0: Estats intersexuals. Mal dit, hermafroditisme.
2: Mal dit, perquè l'hermafroditisme com a tal és una condició que no existeix en els humans perquè nosaltres no ens podem autofecundar, no? sí que hi ha una condició, un estat intersexual en concret, que pot tenir teixit ovàric i teixit testicular, però no hi ha una capacitat d'autofecundar-nos, no? Que és una miqueta el que fan.
0: Però explica què és una persona que neix en un estat intersexual.
1: Sí, és una condició física.
2: Exactament, és una condició biològica que es confon moltes vegades amb l'orientació i la identitat, i simplement per aquest sufix de sexual. I no es tracta d'això, no és cap cosa que decidim, ni que no és un tema d'autonomia. No és una condició biològica en la que o bé els cromosomes d'una persona, o bé els seus nivells hormonals, o les seves gònades, és a dir, testicles o ovaris, o els genitals externs, no encaixen en l'esquema diàdic, no? En l'esquema mèdic del que nosaltres entenem per masculí i femení.
0: És a dir, pot ser un micropenis, pot ser que no hi hagi formada la...
2: Són determinades condicions que estan ben descrites en general, però és evident que hi ha una gamma de grisos. Algunes d'aquestes condicions són cromosòmiques, hi ha alguna condició cromosòmica que és viable, és a dir, que no suposa una interrupció de l'embaràs abans de que nasquem, i que fins i tot són persones que porten una vida totalment normal i que tenen una aparença normal, però en algun moment es desvetlla, per exemple, que darrere d'aquella aparença femenina i d'aquells genitals femenins hi ha una càrrega cromosòmica masculina. Això pot succeir, per exemple. Estic pensant en la insensibilitat als andrògens, no? Hi ha una condició que és la insensibilitat a les hormones masculines, de manera que durant el desenvolupament, malgrat que aquestes hormones hi són, no tenen efecte als teixits. I, per tant, el desenvolupament és femení. I neixen persones amb aspecte totalment femení i amb genitals externs femenins. Però, en canvi, no hi ha una vagina totalment desenvolupada i no hi ha uns ovaris a l'interior, ni tampoc hi ha un úter.
1: I això les persones ho poden saber habitualment al néixer, o a vegades es descobreix més endavant?
2: Clar, en algunes condicions d'intersexualitat, per exemple, amb uns genitals externs que ja siguin ambigus, aquesta condició doncs es descobrirà al naixement. Però en aquests casos succeeix a vegades que tu tens una noia que ha fet una vida completament normal i te la porten a la consulta, jo què sé, als 17 anys perquè no li ha vingut la regla. I tu explores aquella noia i t'adones que la vagina acaba amb un cul de sac, no hi ha trompes, no hi ha ovaris, i aleshores es fa un estudi genètic i es veu que hi ha uns cromosomes que són 46XY i que, per tant, corresponen a l'esquema masculí.
0: Però, Raquel, hi ha hagut moltíssima polèmica amb això, perquè els pares naixien les criatures amb aquesta ambigüitat i havien de decidir. Havien de decidir perquè igual... però no en sabien. I això no sé si ara com està regulat. A altres països em sembla que hi ha caselles i no has de posar dona, home... i pots posar una casella blanca
2: perquè
0: la persona ho triï més endavant.
2: Clar, perquè més endavant aquestes persones puguin prendre una decisió. No és cert que hi ha algunes intervencions que s'han de fer. Per exemple, en alguns casos, aquests testicles que estan intraabdominals s'han de treure perquè podrien malignitzar. És a dir, hi ha algunes intervencions que són prescriptives per la salut d'aquella persona, però n'hi ha d'altres que no. I durant dècades s'han fet intervencions, a vegades molt agressives, en aquests nadons, simplement per fer-los encaixar o en l'esquema masculí o en l'esquema femení, no? Per exemple, algú que tingués un penis molt, molt, molt, molt petit, doncs es feien cirurgies per eliminar aquell penis i donar-li un aspecte, doncs, de vulva, no? Clar, això és avui en dia es veu com quelcom aberrant, Em consta que a nivell del Ministeri en aquest moment s'està organitzant un grup de treball per donar sortida a això d'una manera molt més regulada, no? I que no depengui estrictament de cada hospital, tot i que avui en dia jo m'atreveixo a dir i a parlar en nom del sector mèdic en general, que ja no es fan aquestes bestieses, no? Que realment...
0: Home, i s'ha fet pedagogia, hi havia l'obra de teatre aquella de la Laura Vila-Cremer, sí. Que era molt, que ella explicava el seu cas. Deixeu-nos decidir
2: què volem ser, no? O si necessitem...
0: I si cal.
2: Si cal,
0: posar-se a signe blanc o a signe negre.
2: O a signe negre, potser no cal, no? Jo ahir feia una xerrada i convidava les persones de la xerrada quan els hi explicava... Sempre genera molt dubte, no?, això de la intersexualitat, i realment la pedagogia és imprescindible. I jo convidava tothom quan en tants espais ens fan aquella pregunta, no? De masculí, femení, o no vol contestar, no vol respondre. Jo els ensenyo als meus fills, jo mateixa, a no respondre, no? Per què una empresa vol saber el meu gènere? Què és el que em vols donar de diferent en funció de si jo em considero dona o si jo em considero home, no? Què és el que hem de modificar?
0: Què diuen els teus fills? Perquè si els han de posar, pesada. Però que davant d'una casella, què han de fer?
2: A mi m'agrada que responguin, no vull respondre, no? Perquè és important, és com quan abans et preguntaven per donar-te una feina si tenies fills, no? Hi ha preguntes que ja no haurien de ser rellevants.
0: Això ho deia la Llum l'altre dia, parelles de fet.
1: És que com pot haver ajudat el fet de que s'hagin trencat una mica els estereotips de gènere masculí i femení, parlem de persones no binàries, com, no sé, la diferència entre aquestes persones que s'hi trobaven fa 30 anys amb aquesta situació, haver-se els dilemes davant de la vida, amb ara 30 anys després que existeixi el concepte aquest de persones no binàries, gèneres neutres, etc.
2: Clar, això és bàsic, per això us he volgut portar aquest quadre que és tan blanc i negre, no? Que no té matisos, perquè afortunadament hem sortit d'aquí i hem sortit tant a nivell d'orientació sexual, que ja no és només homosexual o heterosexual, a nivell d'identitat, que més enllà de les persones cis i les persones trans, hi ha persones que es consideren no binàries, és a dir, hem obert molt l'espectre, al final per adaptar-nos a la realitat. I el paradigma d'aquesta realitat, d'haver de qüestionar el gènere, són les persones intersexuals. Són les que ens obliguen a qüestionar-nos què és el gènere, no? I fins a quin punt és una és un constructe totalment social.
1: I és molt freqüent. Com de freqüent és en la ciència que apareguin?
2: Ara, això és una pregunta que hauria de saber que em faries i no et puc respondre.
0: Mira, jo me'n recordo
2: diria que és entorn de l'1%, però pot ser que estigui donant una dada totalment errònia.
0: Hi havia un dia, no sé si em sembla que era el País, ese modo que deia hi ha tants intersexuals com pells rojos.
2: Correcte.
0: Aquesta, venia
2: és una condició.
0: Recordo aquest titular... que era, clar, sexualment de totes maneres...
1: Efectivament, al País 800.000 persones,
0: 800.000 persones.
1: A Espanya menys del 2% de la població té aquesta característica, sí, genètica.
2: I pensem que n'hi poden haver que ni tan sols ho sàpiguen, eh? Perquè el que us deia, hi ha intersexualitats que són molt més evidents, sobretot quan afecten a l'aspecte dels genitals, però n'hi ha que no. Imaginem, doncs, una persona que té una intersexualitat d'aquestes que principalment és una afectació cromosòmica, però que ha tingut una vida normal, que això no ha tingut conseqüències a nivell de salut i poden viure la vida sencera sense que això es diagnostiqui.
1: I la vida sexual?
2: En funció de quin sigui el tipus d'intersexualitat i de quines siguin les teves apetències. Clar, tenim, tornant al cas, per exemple, d'aquestes noies que tenen una vagina més curteta i que acaba amb un fons de sac. Doncs ja, des de la noia que et diu per mi és important la penetració, jo vull tenir un tipus de relacions que incloguin la penetració, siguin heterosexuals, homosexuals o del tipus que sigui. I aleshores s'han de fer a vegades reparacions quirúrgiques o ampliacions quirúrgiques, no? Més que reparacions, els podríem dir adaptacions o ús de dilatadors, en fi, totes les eines que tenim a l'abast de la mà. I hi ha altres dones que et diuen, escolta, jo estic bé així i ja tindré relacions sexuals gratificants d'una altra manera, no tinc cap interès en tenir una vagina estàndard, no, anem a dir.
1: És que t'anava a preguntar a la consulta amb una persona que pot haver de decidir si adapta el seu cos perquè se sent més identificat amb una dona, amb un home, si ho fa, si vol ser sexualment, si vol adaptar-se, què li recomanaries? Això depèn de cada pacient.
2: Depèn, és que per mi en aquest aspecte, més enllà d'allò que sigui una qüestió, com us deia, de salut, és que l'autonomia és bàsica. Què és el que tu vols? Quins són els teus desitjos? Com et sents?
0: Tinc gust anar a la teva consulta, no? Raquel, i la Raquel, sí, amb tot el ventall obert i...
2: És que jo crec que la medicina...
0: Sigues feliç, al final.
2: La medicina és això, i penso que en els pròxims anys els metges que no tinguin aquesta visió tindran un problema, perquè hi haurà moltes coses que les deixarem de fer nosaltres, perquè la IA les farà més bé.
0: Clar, la IA les farà més bé, però tu dius... Estic segura que hi ha molts metges que no tenen la teva visió, encara. És a dir, LGTBI, la I és d'intersexual.
2: La I
0: Quanta
2: és intersexual.
0: Gent sap que la I és d'intersexual?
2: Segurament és la lletra més, més desconeguda d'aquest acrònim, no? El Q, sembla que el queer, encara que molta gent no sap ben bé què vol dir, és una cosa com que crida més l'atenció, i la A de sexualitat la coneix tothom. I la I d'intersexual, sí, hi ha moltíssima gent que no sap ben bé què és.
0: I perquè hi ha estigma, segurament.
2: Hi ha molt estigma, i són persones que han viscut... les que tenen ja certa edat, amb, a vegades amb molta vergonya i amb molta sensació de manca de grup, no? De no pertànyer en lloc. I això pot arribar a ser molt desesperant.
0: No hi ha referents, tampoc.
2: Clar, no hi ha referents.
0: Aquest és un tema importantíssim. Hi havia una model, recordo, que sí que ho va explicar, i amb aquesta intenció de conscienciar...
1: La Hani Gabi Odiel, la sí. belga, sí. Perquè en aquest mateix article El País que citaves parlen de referents, i és veritat que n'hi ha poc. Aquesta model belga, una exatleta gallega, Maria José Jiménez Patiño,
0: mira, es va
1: o
0: dir...
1: una sud-africana, la Caster sí. Semenya.
0: I es va dir que Lady Gaga era intersexual.
1: Això sí.
0: Es va dir... Es van dir altres noms.
2: Clar,
0: però sempre...
2: no ho podem saber, no? És que si ara algú digués la Raquel és intersexual, realment sí. no hi hauria possibilitat de que algú des de fora ho sàpiga. Perquè...
1: I en moltes entrevistes, quan es parlava, a les entrevistes que li preguntaven a Lady Gaga, ella s'estendia extremadament incòmoda amb aquestes preguntes, i en alguna entrevista s'havia aixecat i marxat quan li havien fet aquesta pregunta.
0: Si necessàriament... Clar, que quina mena de pregunta és,
1: quina
0: no?
1: mena de pregunta és, si és així o no és així, o m'estàs de preguntant sobre... Igual que es preguntar-me sobre la meva condició sexual.
2: Clar, és que en quin
1: pregunta...
2: moment li preguntes a algú sí. pels seus cromosomes, per l'aparença dels seus genitals,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí.
2: O pel seu, jo què sé, estat hormonal.
0: Però estava pensant que si hi ha tanta polèmica a vegades amb els trans, de si poden competir homes, dones, aquí també es deu medir la testosterona, és a dir, que també ho deuen tenir difícil a altres nivells.
2: Clar, a nivell
0: més enllà de sexualment, com deia en Joan.
2: A nivell d'esports, doncs, realment no conec cap cas en concret, eh? Se m'acudeix que, com que a mi no em consta que es facin proves de cariotip, no? Proves cromosòmiques als esportistes, penso que sí que hi podria haver dones amb un cariotip masculí, no? 46XY, però que en canvi tenen una aparença externa femenina, que estan competint amb les dones. Però pensa que els nivells de testosterona d'aquestes dones són de dona, perquè justament no hi ha... o hi ha una insensibilitat, no? Encara que els nivells siguin molt alts. Jo crec que és un debat diferent, eh? El fet trans que no el fet de la intersexualitat. Òbviament, hem d'informar-nos, hem de ser molt més inclusius i hem de fugir de tots els estereotips a nivell de gènere que ens han acompanyat fins ara, però són dues condicions radicalment diferents.
0: Que bonic que hagis posat aquesta melodia.
2: Okay, és l'última escena de Billy Elliot, que sí?
1: I la de Black Swan.
0: La de Black Swan, que no em va poder fer patir més aquesta pel·lícula que va de salut mental.
1: Espectacular, aquesta pel·lícula, sí. A mi em va encantar. L'he vist moltes
0: també.
1: Vegades.
0: Tothom que ha fet ballet o patinatge, tothom volia ballar sempre aquesta cançó. Tu vas fer ballet?
2: No, mai a la vida. Sóc massa alta. Tinc el centre de gravetat molt amunt.
0: Tu, Lleuda, jo el que sí que dic és que, parlant d'un tema que és tan... per algunes persones... la societat ha fet que sigui dolorós, que no ho hauria de ser. Quin gust trobar-te tu a la consulta.
2: Havíem de triar un quadre bonic i una música bonica.
0: Preciós. I el quadre, de veritat, xapó. Ens retrobem d'aquí dues setmanes, Raquel. Una abraçada.
2: Adeu.
0: Us deixem amb la graderia.
3: Ser Catalunya, Barcelona.
0: Ara aquí a les freqüències de Ser Catalunya comença Hora 25. Si voleu seguir escoltant al balcó, ho feu a través de les freqüències de la Ser de tota la vida.
4: Sí, per exemple, si el cotxe veieu ara mateix a la pantalla Sercat, heu de canviar les que posen Ser, per exemple, Barcelona 96.9, Girona 98.5 o a Lleida 93.4, i heu de fer també el mateix a l'aplicació de la cadena Ser si ho esteu fent per internet.
3: El balcó. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
5: Cata Coll, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
5: Feia molt temps, no, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
6: Sí, sí, et diré que fa que no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, a les costes es té apretant que necessitaves descansar més de lo millor dos dies seguits, no? Que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui.
3: fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
7: Què t'hi jugues?
3: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: marxem cap a Birmingham perquè després d'una setmana intensa a Anglaterra en les que Hansi Flick ha pogut entrenar amb els jugadors que té disponibles, el Barça ja torna cap a Barcelona, però això sí, ho fa amb alguns noms importants sobre la taula, com són els de Ferran Torres i el de Rodri. Marxem, per tant, per última vegada cap a Birmingham. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria Vilamala? Molt bona tarda.
2: A punt ja de tornar cap a casa, no?
1: Sí, ja toca, després d'una setmana es posa punt i final aquest estatge amb un partit avui entre els equips entre els futbolistes del primer equip del Barça. Recordem que es va suspendre el partit contra el Preston per falta d'efectius, un partit que ha acabat amb empat a 1, en un equip ha marcat Fermín, a l'altre Xavi Espart, i el Barça, doncs, que ha acabat amb aquest partidet, 3 parts de 20 minuts. L'equip a aquesta hora ja és a punt d'aterrar a Barcelona i tindran festa dimarts, dimecres, i no tornaran a la feina fins dijous, que ho faran amb una doble sessió.
2: Doncs el Barça a punt d'aterrar a Barcelona, el Nil a punt d'agafar l'avió, que també el torni cap a casa, però Nil, abans de pujar a l'avió, per ser l'últim dia d'estatge, déu-n'hi-do quina intensitat. Comencem amb un dels temes d'aquests dies, que és el futur de Ferran Torres, perquè Nil avui ell mateix n'ha parlat.
1: Sí, ell mateix n'ha parlat, no havia fet cap declaració després del Mundial. De fet, en l'entorn del Barça no constava res, tampoc al seu entorn més proper de futbolistes. I avui a la tarda, en un acte a la televisió nord-americana, aquestes són les paraules que ha deixat anar Ferran Torres.
3: Tinc contracte amb el Barça, però en el futbol mai se sap. Simplement estic esperant per prendre la decisió correcta. Encara no ho sé. I sí, existeix un club somiat, però simplement vull ser feliç.
2: Deixa bastant obert el futur, sí. Nil, eh?
1: Deixa bastant obert el futur. En el Barça deien que no hi havia, i segueixen mantenint que no hi ha cap interès ferm del PSG, és a dir, traduït en oferta, que l'entorn o els representants de Ferran no li han comunicat res al Barça, que estaven esperant que hi hagués algun moviment, no sé si això ho entendrà com a moviment, però el que està clar és que això deixa totalment la porta oberta a que passi qualsevol cosa, i sobretot el que està clar, i que jo crec que és una de les coses que més possibilitats hi ha, que és encarir aquesta renovació de Ferran Torres, que el club li vol oferir aquest mes de setembre, una millora salarial, no sent un contracte de superestrella al Barça, però sí d'un futbolista important, que és el que és Ferran Torres. Precisament avui ha parlat Hansi Flick de varis temes, un d'ells de que el davanter li preocupa i que s'haurà de fer alguna cosa.
3: Al final depèn de l'equip, de la plantilla. Haurem d'esperar. Tinc total confiança en Deco i sabem que hem de fer alguna cosa. També depèn de Ferran, i després doncs ja veurem què passa.
2: Tenim Nil, Ferran, deixant obert el seu futur, Flick dient també que depèn de Ferran Torres. Clar, la situació dia d'avui, l'hem anat explicant molt aquests dies, és que el Barça té la intenció d'oferir-li la renovació al setembre, però clar, a partir d'aquí poden passar moltes coses.
1: Sí, l'estiu és molt llarg, ha de passar tot el mes d'agost. Si arriba al setembre sense renovar, voldrà dir que en cas de no acceptar aquesta proposta que la pugui fer el Barça, el gener podrà marxar lliure, començar com a mínim a negociar amb altres equips per marxar gratis. Per tant, la situació és la que és. Jo crec que dependrà bastant de la voluntat de Ferran. El Barça, si el jugador no li diu que vol marxar, no es planteja vendre'l. A partir d'aquí, si es dona l'escenari de que el jugador li demana al Barça marxar, doncs canviarà l'escenari, però el Barça de moment vol que es quedi Ferran, no vol vendre Ferran, i aquesta és la situació.
2: Doncs la situació dia 3 d'agost és aquesta. Per tant, s'haurà de veure com evoluciona l'estiu. És llarg, per tant, poden canviar molt les coses. I aprofito, Nil, per preguntar-te per un altre nom que està sobre la taula aquests últims dies, que és el de Rodri, perquè has anat explicant aquestes últimes hores que el Barça està atent al que pugui passar amb el seu futur.
1: Sí, el Barça està molt atent al que pugui passar amb el seu futur. És un futbolista, evidentment, que vol tornar a Espanya, això ja s'ha dit per activa i per passiva. Creu, com a mínim, que la seva etapa al City podria haver acabat, malgrat té una oferta de renovació important del City. En el club, els 40-50 milions que es podien destinar a un central creuen que si l'opció de Rodri apareix real, es podria fer aquesta operació, que la podrien encabir dins del fair play. De fet, en les últimes setmanes, l'última setmana concretament, s'ha produït algun moviment. El dubte principal que té el Barça és saber si Rodri realment donaria el sí al Barça, o que no entrarà al club a fer subhastes de que sigui serveixi això perquè li pugui millorar les condicions o pugui encarir les condicions pel Real Madrid. Aquest és un futbolista que agrada, el Barça és conscient que a Rodri li agrada el projecte esportiu del Barça, però és veritat que el Madrid havia avançat bastant la feina, de totes maneres no l'ha acabat de tancar, i ara venen setmanes importants, perquè a dia d'avui dir que el Barça intentarà fer el fitxatge de Rodri és una realitat.
2: I, de fet, Nil, sobre el tema del pivot del Barça, no tant només amb el nom de Rodri, sinó la situació amb el pivot, també n'ha parlat Flick, no?
1: Sí, n'ha parlat Flick, ha deixat clar que hi ha molts efectius al mig, ho sabem, però el club sempre mira el millor per la plantilla.
3: De moment, sempre pensem en el nostre equip, què és el millor per ells. Però ara mateix crec que tenim molts jugadors al mig del camp, així que és el que hi ha. I ja veurem què passa en les pròximes setmanes.
2: Doncs l'estatge a Anglaterra que s'acaba, el Barça a punt d'aterrar a Barcelona i el Nil també ja a punt de fer les maletes cap a casa. Nil, moltíssimes gràcies per la feinada aquests dies i ara a descansar una mica que també toca.
1: Una abraçada i a descansar, que, com dius, toca de veritat.
2: Són passen 6 minuts de 2:15 de la nit, l'hora del bàsquet a la graderia.

0: Sona la sintonia de bàsquet. Asier Chaves, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Núria.
0: Ja fa setmanes que estava tancat, ja us ho hem anat explicant aquí a la graderia del balcó, però ja és oficial. Xevi Pujol, Asier, és el nou director esportiu del Barça de bàsquet.
1: Doncs sí, era un secret a veus. El manresà, 36 anys, signa per les pròximes 3 temporades i es converteix en el màxim responsable esportiu del projecte. Serà l'encarregat de marcar la filosofia esportiva de l'equip. Pujol arriba procedent del Baskonia, només ha treballat una temporada, però ha format part del projecte que ha guanyat la Copa del Rei. La seva sortida ha estat conflictiva. El club defensava que tenia contracte fins al 2028 i que no es podia trencar unilateralment, mentre que Pujol entenia que podia marxar amb 2 mesos de preavís, un termini que va finalitzar ahir. Xevi Pujol agafarà el relleu de Juan Carlos Navarro, que deixa el primer equip per convertir-se en ambaixador i mentor dels joves, ho vam dir l'altre dia, i Mario Bruno Fernández continuarà els despatxos com a adjunt de la nova direcció esportiva.
0: I qui és Asier Xevi Pujol? Què ha fet aquests anys?
1: Doncs tot i la seva joventut, porta pràcticament tota la vida dedicat al bàsquet. Va començar com a entrenador, als 16 anys ja entrenava un equip, i el 2011, amb 21, Jaume Pons Arnau li va obrir la porta al primer equip com a col·laborador. A partir d'allà va treballar com a assistent amb entrenadors com Pedro Martínez, amb qui ha estat molt de temps, amb Ivón Navarro, amb Diego Campo o Joan Peñarroya, i no va ser fins al 2020, amb només 30 anys, que es va convertir en el director esportiu més jove de l'ACB. Amb un pressupost limitat, va construir equips valents, físics ràpids, va detectar jugadors encara per explotar, com Chima Moneke, Silvén Francisco, Ismael Baco, i durant les seves 5 temporades com a director esportiu, el Manresa va arribar a la final de la Basketball Champions League, va guanyar una Lliga Catalana i va disputar 3 Copes del Rei i 2 play-offs de l'ACB. És a dir, va deixar de mirar el descens per començar a mirar assíduament les 8 primeres posicions, fins al punt que el 2022 la revista Gigantes del Bàsquet el va escollir com a millor director esportiu de la Lliga. La temporada passada va fer-se a la Baskonia. Allà, com hem dit, va guanyar la Copa del Rei en el seu únic curs a Vitoria, una etapa curta i amb una sortida conflictiva, però que li ha permès conèixer també l'exigència d'un club d'Euroliga.
0: I per conèixer una mica més el nou director esportiu del Barça de bàsquet, li hem demanat una radiografia al Josep Vidal, la veu del bàsquet a Ràdio Manresa.
2: Bona tarda, Núria. Pels que coneixem el Xevi Pujol, de la seva etapa a Manresa només podem dir coses positives d'ell. És una persona treballadora, amb una gran capacitat d'anàlisi, autocrítica, i que sap veure com ben pocs el rendiment que pot arribar a oferir un determinat jugador sense que aquest sigui ja una superestrella. És un perfil de director esportiu que encaixa perfectament també amb el tarannà del nou entrenador del Barça, l'Alexander Sekulić, i tot un repte pel Xevi, acceptar la direcció esportiva d'un club tan enorme com és el Barça. La pressió de l'entorn culé ja sabem que serà molt, molt gran, i el que de ben segur és que donarà el màxim perquè el club blaugrana torni a aconseguir títols. Ara bé, sobretot, esperem que el deixin treballar. Això és primordial.
0: Esperem que sí. Gràcies, Josep. Gràcies, Asier.
1: Gràcies, Núria.
0: Falten 5 minutets per 8:45 del vespre. Fem una petita pausa i ens espera una gran protagonista, la graderia del balcó.
3: La graderia del balcó.
4: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
5: valorado
4: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
5: Y otra.
4: Valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué el éxito dura tan poco? ¿Por qué la comida se ha llenado de culpa?
7: Cadena Ser presenta el bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra, con Wyoming, Ana Belén, Iñaki de la Torre, Ángela Quintas, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncini y Rosa María Calaf, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza, Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
8: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
9: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
2: Connectem les cançons del llapis fa memòria de... Carme Forcadell, Enric Auqué, Paco Lobatón, Quim Masferrer, Bea Segura, Benjamín Prado, el Dani Mateo. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
1: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
3: A mesura que vas creixent i vas fent-te gran i vas d'alguna manera generant més impacte o expectació, també tu generes més inseguretats perquè la gent espera més de tu i la cosa creix, però creix en totes les direccions. També seré capaç de sostenir tot aquest do que se m'ha donat, no? El podré mantenir. És una cosa que ningú parla d'ella, no? Però que és una cosa que està present.
1: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
4: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
5: Hòstia, m'encanten!
4: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
6: Ho haveu sentit?
4: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia a partir de la una, a la SER i Ser Catalunya. La ràdio que enganxa.